Banda sonora original, un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem els millors temes musicals que van donar so a grans pel·lícules. Els podràs escoltar els dissabtes de 9 a 10 del matí de la mà de Duar Abbas. Repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abbas, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

Molt bones a totes i a tots. Què tal, com esteu? Aquesta és la sintonia del programa de música romàntica a Calafell Ràdio, el Només Tu i Jo. Volem compartir amb tu aquests minuts musicals amb grans temes d'actualitat i també del passat. ...60 minuts per descobrir i estar tots plegats, connectats amb la bona música. Per exemple, comencem amb la cantant Aitana. El tema musical es diu Cuando hables con él.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: I ara, Maroon 5 i Lisa, amb aquest tema que sonarà a continuació.

Ens encanten els temes musicals, temes d'actualitat i també de fa anys, que sonen per tu aquí a Calafell Ràdio. 107.9 FM, també online a calafell.tv, ens pots seguir. I ara aquest duet entre Alejandro Sanz i Shakira, Bésame.

Temes bonics, temes romàntics, temes que parlen d'amor i de desamor. Ja ho sabeu que aquí el Només tu i jo és el que podeu escoltar. Alejandro Sanz i Carin León, El vino de tu boca.

0: Escolta com sona Mireia Romaguera i Només tu i jo.
1: Dime que no és un tema del cantant Àlex Ubago.

20 minuts ja portem al teu costat aquí a Calafell Ràdio i ara és el moment de seguir escoltant més música. Anna Guerra, La Llama. Ayer.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Doncs aquí estem, el Tu i jo, amb més música, un programa complet de temes musicals on t'oferim temes basats en l'amor i el desamor. Antonio i Dani Martín són els següents cantants.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Què tal? Com esteu? Com ho porteu? Esteu a gust? Amb ganes de més temes? Doncs aquí teniu a Juanes, Una noche contigo.

La bonica i suau veu de Maria Parrado, junt amb Blas Cantó, sonarà a continuació des de Calafell Ràdio. 20 minuts resten de programa.

0: final.
1: Temes sensuals, temes per escoltar, amb qui tu vulguis o si també esteu sols. Maria Carey, Xenxa i Kelani.

Balades, boleros, temes salsers, música pop, música de tots els estils, però totes parlant d'amor i de desamor, sonen aquí a Calafell Ràdio. Estils musicals ben diferents perquè us agradi a tothom. Natina Teixà, Cansada.

Ara sí, arribem al final del programa. Qui us ha acompanyat, Mireia Romaguera, el Només tu i jo. Acabem, marxem amb Pablo Alborán i amb aquest tema musical. Espero que el gaudiu moltíssim.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
1: A Calafell Ràdio tenim la millor proposta. Daiquiri, la música llatina que no et deixarà indiferent.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. 107.9
1: Tenim els millors temes per escoltar junts. Daiquiri, a Calafell Ràdio. Llego el...

Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.

abecedari poètic. Selecció i veu, Maica Duaiwes. Control tècnic i edició, David Burillo. Programa número 27 de la desena temporada.

Dia, molt bon dia, amigues, amics, família de Calafell Ràdio. Tornem a estar aquí una altra vegada i continuem llegint cartes, cartes d'amor a tot. Tot l'univers és susceptible de ser estimat. I avui, doncs, continuarem amb aquesta lectura de Cartes d'amor volum 2 que va publicar Columna aquest any, que va sortir per Sant Jordi. Un homenatge únic a la màgia de la carta manuscrita. Aquesta carta que llegirem avui en primer terme diu així: a vegades, quan et quedes sense forces, necessites sentir l'única veu que pot aixecar-te, la teva mateixa veu. I la carta comença així: a mi, a tu, a nosaltres. És a qui ho dirigeix. Ella ho dirigeix a ella mateixa, crec que és una noia, suposo. Sí. A mi, a tu, i entre parèntesis hi posa a nosaltres. I la carta diu: ara que ets aquí a baix, trèmula, potser et costa recordar totes les vegades que vas ser capaç d'aixecar-te, fer un pas, un altre. Et diré que ets la mateixa que va sostenir el seu bebè mentre escoltava el seu demolidor diagnòstic, sola, davant les bates blanques, amb el cap ben alt, davant el més profund dels abismes. A baix, esgotada davant el forat que va deixar la seva pèrdua, et recordaré que vas saber riure enmig del dolor, que vas aconseguir lluitar un dia darrere l'altre, que vas aprendre a curar, a alimentar, que vas salvar, que vas donar, que vas córrer serrant les dents. Et murmuraré que cada llàgrima empassada amb força va ser la font de la força amb la qual et vas alçar del llit aquell matí, el primer després del funeral. Et diré que li vas extirpar un somriure al teu patiment, un somriure que et va suposar un esforç increïble, però amb el qual vas aconseguir calmar el plor de la teva filla. Com seré capaç d'aixecar-me una altra vegada? Et vas dir, ens vam dir. Recorda, ho vas fer. Vas arrossegar els teus peus fins a la cuina i vas preparar l'esmorzar. I encara removies amb la cullera. Mentre removies amb la cullera, pensàvem, haig de criar una nena íntegra en la seva fotuda realitat, responsable de cuidar una salut fallida, capaç de créixer amb l'absència d'un pare. Criarem una nena que sàpiga ser feliç, que trobi en el seu dolor una manera d'honrar, que voli alt, somiï en gran, rigui molt fort, balli lliure. Avui, que et sents cansada i feble, jo et recordo el que vas ser, que vam ser capaços de fer, aprendre que, a vegades, el preu d'estar viva és molt car, però sempre, sempre val la pena pagar-lo. I aquesta carta la signa Aïda.

I anem a la següent carta, que es titula A la Cati, i les paraules prèvies diuen: carta a una meva millor amiga que va morir massa jove, ara fa 33 anys. Amb aquestes ratlles m'agrada pensar que li faig un homenatge i mantinc viva la flama de la nostra amistat. Tot a continuació trobem la carta. La carta està datada a Barcelona el 5 de novembre de 2025, dirigida a Estimada Cati. És curiós que hagi trigat tant a escriure aquesta carta i que m'hi hagi posat justament avui, que fa 33 anys que ens vas deixar. Recordo que anàvem les dues vestides de blanc i de groc. De ben segur eren els colors de moda d'aquella temporada. I nosaltres, amb 14 anys acabats de fer, havíem volgut anar al cinema soles per primera vegada. Recordo també trobar-nos al carrer de les escoles a tocar del carrer del Clot i haver-nos-en fet una abraçada com si fes tota la vida que no ens vèiem. Havia passat l'estiu i ens havíem escrit cartes. Jo havia marxat, com sempre, al poble. I el telèfon no era una opció. Només n'hi havia un, al bar. I si et trucaven, t'havien de venir a buscar a casa. Però retrobar-nos va ser un dels moments més feliços de la meva vida. Camí del metro, caminàvem xerrant, entre riures i més riures, i de mica en mica la distància es va escurçar i ja semblava que no ens havíem separat mai. Baixàvem les escales de l'estació del Clot i paguem el bitllet al senyor de la taquilla. Un cop dins, ens adrecem a l'andana del mig per poder triar cap a quina banda anar. I, com era d'esperar, ens enfilem al metro, que no toca. La xerrera continua, desinvolta i loquaç, fins que tot d'una ens adonem que la parada de Plaça Catalunya està cada vegada més lluny. Ai, mare! Saltem del metro i amb un riure ara entre esbojarrat i nerviós esperem que arribi el que ens ha de portar al nostre destí. Quan tornem a passar per l'estació del Clot, ens agafa un altre atac de riure que ja no deixem fins al final del trajecte. No recordo quina pel·lícula vàrem veure, però tant se val. Recordo aquella tarda i recordo que vàrem decidir no gastar-nos els dinerets de la Coca-Cola i estalviar-los per tal de, potser, anar al cinema un altre dia. Els nostres camins es van separar lentament, però mai del tot. Haver estat millors amigues no és poca cosa, i entre nosaltres va quedar un fil invisible que ens mantenia unides. Pocs anys després vaig veure la teva malaltia com un tràngol. Vaig viure la teva malaltia com un tràngol que passaria més tard o més d'hora. Et van caure els cabells i et van tornar a créixer més forts i bonics encara. I això era, per mi, senyal que ens sortiríem. Recordo el comiat de soltera d'una de les noies i com ens vàrem quedar al pis de dalt de la discoteca prenent un vodka amb llimona i mirant com les altres ballaven a la pista. Tenies el genoll molt inflat i amb prou feines et podies posar dreta. Tinc la foto d'aquell casament. Duies un jersei groc, com el del dia del cinema. Vas marxar 4 mesos abans de la data prevista pel teu casament. I no ens vas donar temps de gaire res. Només un mes més tard, el dia del meu propi casament, vaig plorar i riure a parts iguals, tot recordant-te. T'estimo sempre.
i signa la carta Maribel.

La següent carta està datada, aviam, primer hi ha alguna... Sí, hi ha una presentació de la carta. I diu, a la nena que vaig ser. Carta de reconciliació amb mi mateixa. Un pensar-me per entendre'm sense retrets. Sant Sadurní, 8 de novembre de 2025. Et devia aquesta carta. Fa tant de temps que volia escriure't, que no sé si en sabré. És com si, de sobte, les paraules passessin més i s'entestessin a quedar-se a dins, al costat dels records que vam viure. Quan et penso, sempre et veig allà asseguda, en aquella banqueta d'escai vermell que el fotògraf va immortalitzar quan eres petita. Duies un vestidet blanc, mostrant uns genolls plens d'esgarrinxades. Les sabates de xarol no tocaven a terra i el somriure als llavis deixava veure dues dentetes noves. Encara jugues a nines? T'agradava tant. Recordes aquell dia que vas tallar-li els cabells a la Nancy? Vas dir molt convençuda. No passa res, ja li creixeran, oi, mama? Les pentinaves, les canviaves, fins i tot hi parlaves. Divina innocència. I com somreies quan, en aixecar el coixí, descobries que els angelets s'havien endut la teva denteta i t'hi havien deixat una barriguites. També recordo la cuina de plàstic. Sempre n'havies volgut una de fusta, oi? Deies que les de fusta eren més de veritat. L'omplies d'olles i paelles petites de llautó i cuinaves fang fent veure que eren grans àpats. T'encantava jugar a venedores, aquella parada improvisada al carrer plena de verdures de plàstic i andròmines diverses et feia sentir tan important. Sempre t'ha agradat jugar a la família feliç, a papes i mames, a cuinetes, a perruqueres, a cuidar. Per què deu ser? Encara conservo aquella cinta de caset on la teva veueta diu: quan sigui gran, vull ser ajudant-te de rentar plats. I amb quina autoritat que ho deies? Feies tanta gràcia. La iaia solia dir: aquesta nena sembla una vella. I tenia raó, ho eres una mica, una vella, petita i bona nena. Potser massa de vegades. Fins fa poc et retreia tanta docilitat. Hauria volgut que fossis un pèl més, com ho diria, malcarada, ja m'enteneu, sobretot quan ja no eres tan petita. Han passat molts anys, massa. Però com diuen els grans, llei de vida, nena. Jo ara ja no visc al poble. Increïble, oi? Ni jo mateixa m'ho crec. Tant que havíem dit que de grans faríem això i allò, que ens casaríem, que tindríem fills i nets i que tot seria aquell conte que ens havíem explicat tantíssimes vegades. Doncs bé, la vida es complica, s'embolica i res no és com ens havíem imaginat. No saps què donaria per tornar a sentir-te a prop, per escoltar el teu riure, aquella vida sencera que jugava aliena l'endemà dels grans. Recordo com giravoltaves al voltant del pare, agafada de les seves mans, fortes i segures. Reies i reies a cor que vols. Quan em pregunto si, darrere de tanta complaença, eres feliç,

vius i sents per tots i cadascun dels moments que hem viscut plegades. Si no haguessis estat així, jo no seria qui sóc ara. No et faré cap més spoiler. Només et diré que fer-se gran és, si més no, una aventura increïble, així que no tinguis por, petita. No tinguis por i viu-la. Jo seré aquí sempre per estimar-te. Amb amor, la teva jo gran. I signa la carta Montse.

Bé, amigues, amics, avui de cartes n'hem llegit tres, Déu-n'hi-do, eh? Està molt bé, però encara ens queda una miqueta de programa. No dona per una carta, però sí dona per uns poemes, que de fet el programa és de poesia, tot i que aquestes cartes són veritables poemes, eh? Però ara anem a la poesia en vers. Tinc aquí un llibre que es titula Tangència obscura d'un silenci, i el poemari és de Jordi Sala Franch. I anem a veure quin poema trobem aquí. Mira, un que es titula La música dels nostres dits. Què llunyà se'ns mostra el temps? En què la màgia acompanyava la nostra passa i vertiginosa? La sorpresa fecundava el joc amb guspires d'innocència. Que luctuós l'ànim ara, amb la mort al somni, quan ningú no pretenia saber que mai, ni en el límit ni en la història, el trànsit cedeix al seu consum a l'oblit. Quin dèbit ingent per adquirir la consciència tan prosaica, tan adusta i estèril, tan freda i escèptica, consciència adulta i decadent.

El poema continua amb la part 2, aquella era la part 1, i la part 2 diu: què se n'ha fet d'aquells fantàstics contes de la infantesa, i que avui, després de tanta suor sedimentada a la carn, sabem esbarriats pels racons difícils de la memòria? En quin estrany i inaprensible espai deambulen els elfs, les fades, els gegants, els dracs, els tímids gripaus encisats, amb el vés que pretenien, les bruixes, els castells medievals? O aqueixos prínceps paladins que cavalguen pels boscos d'encanteris, els reis bonastres, els mags,

En quin bocí de temps descansen les princeses adormides, els palaus, els follets, els pirates i els nans? Ho varen perdre tot, malmès a poquet pels forats de l'ànima, i ara, adults, escèptics i gastats, sense una altra fita que preservar l'existència, busquem mites i passatgers, el poder i l'eros, tan aliats a l'ànima que són gent i destí, arrosseguen la minsa fermesa, si és que n'hi ha de fermesa dins el miratge d'una vida que no ho és sense la mort.

I el 3 d'aquest mateix poema diu: «Però una nit de somni, erm, com un camp estèril sembrat de sorra, em vaig negar el temps, abocat-me a la composició de les nostres músiques i en acabat, embadalit a l'alba, vaig interpretar sinfonies de plaer». I arribar el dia anunciant el wagnerià cant del desig, modulant l'egolàtrica lascívia del nostre Mahler, aclamant a la pell, ancorat al ventre, buscant el sexe desaforat. És així, amb la persistència d'una fe indestructible en el destí, que els astres ens fixaren que la tatansu, amb la joia apresa a l'antiga infantesa, aquest àlbum de carícies en forma de paraules. I en aquesta col·lecció tan nostra, sense cromos repetits, neix una nova història, sens dubte, i encara que no ho vulguis, en un espai llunyà que aviat, novament, habitarem.

Bé, amigues, amics de Calafell Ràdio, de l'Abecedari i Poètic, família, ens acomiadem fins la setmana entrant. Però us deixem amb una altra carta, aquesta musicada, com tenim per costum aquests dies, és el coro Hierbabuena. Molt bon diumenge.

0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts. Això és Emergents. Un programa per descobrir nova música i noves veus. Pareu bé l'orella, que arrenquem.
0: La descoberta.
1: I comencem la descoberta amb en Pare del Fiu. El cantautor Arnau Folz ens presenta aquesta cançó, que és el seu primer senzill del proper EP, Un cop més. Anem a sentir El pare del Fiu.

I continuem amb la descoberta, ara amb el projecte de Pause, que ens porta De Veritat, el senzill editat sota el paraigua de Warner Records, que defineix la perfecció del seu univers de pop urbà i electrònica minimalista. Una proposta curta, directa i introspectiva. Aquí teniu De Veritat.

I aquest programa no s'atura, així que anem cap al pop alternatiu de la mà de Q, que ens proposa aquest Per què serà, un tall de producció curta i enèrgica que juga amb el vessant més digital i fresc de la música urbana actual, sostingut sobre codis indie i de ball. Escoltem Per què serà.

0: L'entrevista.
1: I ja sabeu que això va de conèixer artistes emergents i, per tant, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui parlarem amb el grup emergent Lepanto 41. Molta atenció perquè ara sentirem la seva cançó Quatre Cales.

0: Molt bon dia, nois.
1: Hola, bona, què tal?
0: Joel Utller, ara repassarem el vostre projecte. Ja venim de sentir Quatre Cales, una cançó del vostre darrer àlbum, Emergència. Abans de parlar de tot això, expliqueu-nos qui és Lepanto. Com es va formar aquest grup?
1: Pues mira, Lepanto 41 es va formar farà uns 2 anys i mig, 3, amb el carrer Lepanto i el bloc 41, que es va formar per... Bueno, ens vam trobar els 3, perquè havíem de fer una reunió per planejar sí, un càmping, i allà amb Fidalgo, amb el Fidalgo, ens va ensenyar pues, una cançó que va escriure, i a partir d'allà pues, vam començar. No? Sí, ens vam ajuntant allà al principi de Lepanto, i bueno, ara ja no estem allà, però sí, igualment pues, és el de base i tot.
0: Venim de sentir Quatre Cales, per tant una idea ja es poden fer els nostres oients, però per qui no us conegui encara, quin so us defineix?
1: Bueno, no tenim com un so en concret perquè ens agrada experimentar molt, però bueno, ara últimament pues, estem fent coses més under i més fosques del que veníem, però és això, no ens centrem, tipus, ens va temporades i ens fem el que ens agrada.
0: Molt bé.
1: I al final l'àlbum ha sigut una mica d'experimentació i crec que també l'àlbum a major com diferents estils.
0: Sí, totalment. Sí. I, bueno, de fet, és el que us anava a preguntar ara. El 13 de març traieu el vostre primer disc, Emergència. Com ha estat aquest procés de creació?
1: Doncs bastant llarg, perquè fem col·laboracions i, bueno, ens vam ficar un repte que potser era una mica més gran del que érem capaços, però també això és el que ens ha motivat a tirar-ho endavant. I, bueno, no ho sé, tu ho pots dir? No, això... I, bueno, és complicat, no? Al final, perquè treballes amb molts artistes i molts productors, però bueno, al final
2: hem après molt de tot el procés.
1: Exacte.
0: Clar, perquè és, bueno, com dèiem, és el primer disc, llavors doncs poc a poc m'imagino que heu anat traient doncs, aquest resultat tan bo. Imagino que heu estat un temps treballant en aquest àlbum, per tant ara toca gaudir-lo i no esteu pensant potser en fer nova música, veritat? O ja teniu algunes cançons que comencen a sortir?
1: Bueno, estem preparant coses, però perquè sempre estem fent música i tal. Sí, està bé parar, però en el fons nosaltres seguim fent música i quedant per gravar, i doncs això ens agrada.
0: Molt bé, doncs llavors estarem pendents des d'aquí, Calafell Ràdio, per anar veient quina música aneu traient i a veure si la podem anar publicant. Arriba el bon temps, nois, i això vol dir que comença l'època per excel·lència de concerts. Esteu preparant ja el directe d'aquest àlbum? Quines dates potser teniu a la vista, si és que en teniu?
1: Tenim alguna, però no es pot,
2: encara no es pot,
0: vale.
1: Anunciar, no? Es pot anunciar, però serà tocha i prepararem un directe, bueno, el millor que puguem. Sí. Els que la gent que va venir a Club, que va fer el concert de presentació de l'àlum, ja va veure una mica de la línia que tiraríem, però volem millorar-ho encara més. I això, que es preparin i res. A l'estiu tenim moltes ganes de veure si surt també un concert més.
0: Molt bé, doncs llavors encara queda una mica en incògnita, us podem buscar a les xarxes socials per això, a lepanto.41. Suposo que allà anireu publicant tota la vostra activitat,
1: exacte.
0: Veritat?
1: Efectivament. Sí.
0: Molt bé, nois, doncs ara estem a punt de sentir Som Emergents, una cançó també que forma part d'aquest darrer àlbum. No sé si ens podeu explicar una mica, fer un avançament del que sentirem ara.
1: Bueno, és una cançó que barreja, bueno, de Mambugo. És de Mambugo, primer de tot. Sí. I barreja una mica doncs, el fet d'estar cuinant aquest àlbum, tipus la cuina, amb el procés d'artistes emergents. I bueno, això ho barreja. Tipus, i de fet, en el videoclip, si algú té ganes de veure'l, ara vam gravar el restaurant Som Terra, doncs hi ha també més referències visuals. També.
2: És el llançament abans de l'àlbum.
1: Sí.
2: Això també pues, ajuda una mica a enfocar el que vindrà, que és, bueno, que és l'àlbum.
1: Sí. I el missatge pues, ens sentim bastant identificats. Sí. Jo el que anava a dir és que hem tret unes samarretes que tenen aquest missatge de soc emergent i aquesta és una frase que no sé si l'ha sentit molt després.
0: Molt bé. Doncs, nois, ha estat un plaer. Nosaltres seguirem pendents de la feina que aneu fent i gràcies per ser amb nosaltres avui a Calafell Ràdio.
2: A vosaltres.
1: Perfectament.
0: Nosaltres ens acomiadem ni més ni menys que amb la cançó Som Emergents. Sí.

0: Recomanacions.
1: I arriba la recomanació, al moment en què vosaltres decidiu quina cançó sona a continuació. Saps d'algun talent ocult i vols ajudar-nos a descobrir-lo? Envia'ns un missatge de veu a través del nostre WhatsApp 647 75 18 83. Ja saps, 647 75 18 83.
2: Hola, sóc la Núria. M'agradaria que poséssiu la cançó del Tut-tut-turú del grup Siderland i espero que us agradi tant com a mi. Moltes gràcies, petón.
1: Molt bé, Núria, clar que sí. Doncs moltíssimes gràcies. Aquí tens Tut-tut-turú de Siderland.

I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Com sempre, si t'ha agradat alguna cançó, busca l'artista, comparteix-la i ajuda'ls a créixer. Nosaltres tornarem dissabte vinent amb més música emergent. Abans de marxar, però, us deixem amb Olivera de Potser Dimarts. Gràcies per escoltar-nos. Adeu-siau!

0: 6 del matí, avui ens devem amb 14 graus a Solsona, 20 a Tarragona i 17 a Fogars de la Selva. A partir de les 9, ens visitarà al matí de Catalunya Ràdio la protagonista política dels últims dies, la consellera d'Educació, Esther Niubó.
1: Estem contents d'haver pogut fer doncs, aquest salt de gegant, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. Feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic.
0: Li preguntarem pels detalls de l'acord amb els sindicats que des d'avui i fins dijous es sotmetrà consulta de tots els mestres i professors de Catalunya. També preguntarem a la consellera què li sembla la posició d'USTEC, que ja ha avisat que si els docents no valen l'acord, proposaran vaga indefinida a partir de dilluns de la setmana que ve.
2: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Hi ha sindicats com la CGT que mantenen l'onada de protestes. Això vol dir que avui, en paral·lel a la consulta, hi ha vaga convocada a la Catalunya Central i les comarques de Girona. Veurem quin seguiment té aquesta primera vaga després del preacord. Avui també parlarem amb el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada a l'hospital i no es tem per la seva vida. Fa pocs dies, en aquest programa, vam parlar amb el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, sobre l'augment dels tirotejos.
3: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc. Aquests petits delinqüents, quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc.
0: I a partir de les 10 parlarem de la calor. Després d'haver batut rècords el mes de maig, quin estiu ens espera? En parlarem amb Francesc Mauri i també ens fixarem en el risc d'incendi amb David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat. I a 2:15, secció del cor, amb Laura Fa. Hola, man.

0: Amb la Laura Farr repassarem quins famosos han passat per la famosa caseta en els primers concerts de Bad Bunny a Madrid. També analitzarem per què la justícia ha ordenat repetir el judici contra l'actriu Ana Duato després d'haver anul·lat l'absolució pel frau fiscal. I a les 11, entrevista amb Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla, amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no ficció en català més venut aquest Sant Jordi. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb el 8è aniversari de l'arribada de Pedro Sánchez a la presidència del govern espanyol. L'1 de juny del 2018, el Congrés aprovava la moció de censura contra Rajoy, un Sánchez que probablement travessa ara un dels moments més complicats des que és a la Moncloa, va superar fa poques setmanes Aznar com a segon president espanyol més longeu. Si volgués superar Felipe González, hauria de resistir 5 anys i mig més.
0: I a Brussel·les?
2: Preocupats per l'ofensiva israeliana al Líban, França ha demanat que avui se celebri una reunió extraordinària del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per parlar de la situació a l'Orient Mitjà. L'exèrcit israelià continua expandint-se i ha anunciat en les últimes hores haver ocupat el castell de Beaufort, una posició estratègica al sud del país.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: Amb la més que probable commuta de pena de presó de la política republicana i negacionista electoral Tina Peters, condemnada per manipular sistemes electorals a Colorado l'any 2020. La decisió del governador, demòcrata, ha generat controvèrsia. Alguns ho veuen com una cessió al trumpisme.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb un informe d'un dels grans bancs d'inversió, Morgan Stanley, que explica que els fabricants xinesos de cotxes elèctrics han deixat enrere la guerra de preus i competeixen ara, sobretot, en intel·ligència artificial, especialment en sistemes de conducció autònoma.
3: Avui és dilluns 1 de juny, ens despertem ja amb temperatures altes i avui amb molta humitat a la costa i molta sensació de xafogor. A Sant Feliu de Guíxols hi ha 22 graus, 22 graus a Cornellà, a Llobregat i 15 graus a Coll de Nargó, aquí a l'Alt Urgell. Avui espereu un dia amb bancs de boira, ara aquest matí, en alguns trams del litoral. Després, a mesura que el sol vagi escalfant, s'aniran desfent. S'imposarà el sol a la majoria de comarques i aquesta tarda hi haurà alguna tempesta, però molt localitzada a l'extrem nord del Pirineu, sobretot al sector del Pirineu Oriental. Avui temperatures de 33-34 a les més altes a Ponent, 27-28 a la costa. Demà les tempestes seran més freqüents, baixarà una miqueta la temperatura, repetiran les boires a la costa.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Però abans, quan són les 6 i 6 minuts, Sílvia Solanes i Lara García, bon dia.
4: Bon dia.
0: Repassem l'actualitat i comencem per aquesta consulta al personal docent sobre el preacord entre educació i els sindicats majoritaris que vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues.
5: El preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva.
0: Montse Mir.
6: L'USTEC ja ha anunciat que en cas de rebutjar el pacte defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. La consulta es fa des d'aquest dilluns fins dijous i tot i que els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes. És el cas de la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. David Iglesias n'és el coordinador.
7: Ens basem en un sistema assembleari 100%, per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers la votació.
6: També manté la mobilització l'assemblea de centres del Bages i Moianès, amb accions a Manresa i Montserrat. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Estarem pendents de quin seguiment tindrà avui la convocatòria de vaga de la Catalunya Central i les comarques gironines.
0: Això aquí al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar una agressió policial a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació ahir.
8: La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que la va fer caure. A causa del cop es va fer ferides al nas i a la barbeta. A dins l'edifici hi havia reunits representants sindicals i de la conselleria que intentaven arribar a un acord sense èxit per posar fi a la vaga indefinida que va començar fa 3 setmanes. Els delegats sindicals es van negar a abandonar l'edifici fins que no aconsegueixin un compromís de l'administració. Desenes de persones es van concentrar a les portes de la conselleria per condemnar l'agressió.
0: També continuen les protestes dels metges. Aquesta vegada canvien d'estratègia.
5: A partir d'avui, en una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients.
0: Berta Torrades.
4: El Sindicat Metges de Catalunya busca forçar el Departament de Salut a negociar amb una protesta que implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores extres, el que impactarà en el temps d'espera, com explica Santi Barcons, metge especialista en cirurgia endocrina.
9: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes.
4: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia l'abús d'hores extres que massa sovint han de fer els professionals.
10: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera.
4: On no afectarà aquesta protesta és en l'atenció urgent. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
8: Segons els Mossos, els fets van passar quarts de 8 quan una bala perduda hauria rebotat i hauria impactat el braç de la nena, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que hi ha al barri de Sant Roc, a Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, l'ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
0: Sí, sí, 10 del matí, en clau política, Pedro Sánchez presideix avui la primera executiva del PSOE des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid, i arribarà després d'haver demanat temps als socis per poder culminar l'agenda progressista.
5: És la primera base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE fer front a una dreta que acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts.
0: Madrid, Alba Gil.
11: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
12: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
11: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, el PP continua demanant la convocatòria d'eleccions i continua parlant d'una moció de censura sense concretar-la.
8: La vicesecretària dels Populars, Alma Escurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
13: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
14: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
13: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
8: I mentre des de Sumar apunten que els problemes del PSOE no se solucionaran mai entregant el govern al PP, des de dins de les files socialistes hem sentit dues veus contraposades. El president Salvador Illa fa costat a Sánchez.
15: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
8: En canvi, el president manxec, Emiliano García Page, marca distàncies i defensa l'actuació dels jutges i de la policia.
16: Yo quiero hoy demostrar no solo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo.
8: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP.
0: En paral·lel segueix el judici de la Kitchen. Avui declararà el primer investigat de la cúpula policial d'aquell moment.
5: És Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per aquí demanant 15 anys de presó. Entre d'altres, haurà d'aclarir què sabia sobre la captació com a confident del xofer de Bárcenas, qui va fer aquest encàrrec, i si passava informació als seus superiors polítics.
0: Tornem a Madrid, Tània Tàpia.
17: Segons la fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas i tot ho posava en coneixement del secretari d'Estat i també del ministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos han negat estar al cas de la Kitchen, però el nom de Pino ja ha sortit al judici. Segons Martínez, quan el ministre li va arribar rumors que tenien de col·laborador un tal Sergio Ríos, xofer de Bárcenas, qui li va confirmar va ser Eugenio Pino.
18: Recuerdo que el señor Pino me contesta y me confirma que efectivamente que hay un colaborador en el entorno del señor Bárcenas.
17: Ells, però, diuen que no van encarregar res. Si hi ha temps, el següent en declarar serà el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Des de Madrid, Tania Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia, hi ha més de 150 persones que encara estan pendents que es faci efectiva. Entre ells, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia Europea es posicioni sobre els seus casos.
5: La justícia espanyola tenia dubtes sobre la malversació i va passar la pilota a la justícia europea. Ara per ara, Oriol Junqueras manté la seva inhabilitació fins al 2031 i sense l'amnistia no es podria presentar a les pròximes eleccions. El president d'Esquerra demana que es compleixin les lleis per una qüestió de credibilitat. Són declaracions a TV3.
19: Quan algú fa tot el possible per incomplir-les, és evident que han de trobar els mecanismes necessaris per complir la llei, perquè si no, la confiança en la democràcia espanyola, que ja és escassa, encara ho serà molt més.
5: Segons dades d'Alerta Solidària, fins ara s'han amnistiat 181 persones d'un total de 345 casos. En canvi, pel que fa a les policies, s'ha donat a gairebé tots 158. Els únics a qui no se'ls ha atorgat són els quatre agents acusats per les lesions a Roger Espanyol, que va perdre un ull. La Fiscalia s'hi manifesta a favor, però està pendent de resoldre's.
0: L'any que ve hi ha municipals i Junts per Catalunya activa avui les primàries per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Corbalan.
20: Unes primàries inèdites que seran renyides amb resultats molt oberts i que podrien tenir lectures en clau interna més enllà de Barcelona. La decisió de Josep Rius, el candidat preferit per la direcció, de retirar-se de la cursa ha obert joc. I fins ara hi ha tres aspirants. L'actual líder a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i la diputada i membre de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa. Fins dijous, els aspirants han de comunicar oficialment a l'òrgan electoral que es constituirà avui, que es postulen, i després recollir els avals del 20% de la militància. El dia 21, després de la votació, es proclamarà l'alcaldable. Des de Barcelona, Jordi Corbalan, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: És un quart de ser notícia d'aquesta matinada. Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda.
5: Tots dos han superat la primera volta, tot i que l'ultradreta ha aconseguit més percentatge de vots. El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu de Gustavo Petro.
0: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
21: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'Esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
22: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
21: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores.
23: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de los FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
21: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà avui davant l'escalada d'Israel al Líban.
5: La reunió la demanada a França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir que continuarà la seva expansió al Líban.
24: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
25: Fissat Hezbollah.
5: El president francès, Emmanuel Macron, ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada. Malgrat que hi ha un alto al foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant el Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah. Ha superat la barrera dels 3.400 morts.
0: I també continua creixent la tensió entre els Estats Units i l'Iran.
5: Els Estats Units han confirmat que aquest cap de setmana han dut a terme atacs contra instal·lacions de radar i centres de comandament i control de drons a l'Iran. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació respon a accions agressives de Teheran, entre les quals l'enderrocament d'un dron militar dels Estats Units que asseguren que volava en aigües internacionals. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana assegura que ha respost atacant una base aèria utilitzada pels Estats Units a la regió. De moment, Washington no ha confirmat aquesta informació.
0: Passen dos minuts d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Maria Fernández Noguera i Àlex Bosch. Bon dia.
26: Bon dia.
5: Bon dia.
0: A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%, Nando Zanoguera.
1: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% al març, preveient que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. Però a l'abril l'electricitat es va abaratir i l'executiu va decidir eliminar alguns beneficis fiscals. La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, detalla els efectes que tendrà.
2: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost de l'IVA farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
1: L'Associació de Consumidors Facua reclama que l'IVA de la llum sigui reduït de manera permanent. Nanda Sonaguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mig miler d'autònoms van

0: Un italià acusat d'un assassinat a Nàpols vinculat a la Camorra.
1: Agents de paisà dels Mossos el van detenir el 27 de maig al districte de l'Eixample en un control preventiu quan es va identificar amb un document fals. L'home de 33 anys està acusat d'assassinar juntament amb dos còmplices un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública. Els fets van passar el 2018. El detingut va passar a disposició judicial dissabte.
0: Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar en una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David.
2: Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
3: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
4: Because I'm not against the star.
5: The question is not Jewish, it's Zionist.
3: They're kind of the same thing.
5: Not really.
2: Les afectades recriminen que els facin la pregunta pel fet de portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia als Mossos d'Esquadra i ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes socials en què reivindiquen lluir l'estrella de David a Borgull.
0: Dues dones van resultar ferides, una d'elles greu, en esfondrar-se a la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona.
6: Les noies de 26 i 27 anys estaven en una piscina de la terrassa i quan es va esfondrar van caure a la planta inferior, on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les va atendre i les va traslladar a l'Hospital Trueta de Girona. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha desallotjat una família del pis de la mateixa planta que serà reallotjada.
0: I ha estat una de les notícies del cap de setmana. Regust agredolç a les celebracions de França per la victòria del PSG a la Champions dissabte.
1: Els episodis de violència que es van estendre a tot el país després de la final i que van acabar amb centenars de detinguts han fet dir al president Macron que ja n'està fart i que serà implacable amb els responsables.
0: Anem a París. Isabel Galí.
7: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen. El president Macron ha rebut els campions a l'Elisi i no ha pogut evitar lamentar la mala imatge que deixen els incidents violents i els centenars de detinguts.
8: C'est pas le foot, ça.
9: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
7: Terminés. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
10: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: arrenca el Festival Primavera a la ciutat, el cicle de concerts en sales de Barcelona, com l'Apolo, el Rasmatazo, Paral·lel 62. A partir de dijous comença oficialment el Primavera Sound al Parc del Fòrum, per on passaran noms com The Cure, Gorillaz, Massive Attack o Bad Gyal.
1: La segona.

0: I avui a Mérida se celebra la gala dels Premis Max de les Arts Escèniques. Entre els més nominats, dues produccions catalanes del Teatre Nacional de Catalunya són La Tercera Fuga i Los Nuestros, que opten a millor espectacle de teatre, autoria teatral i direcció d'escena. La Tercera Fuga també opta al Max al millor actor amb Ton Vieira i al millor elenc, i Los Nuestros als Premis a millor actriu i actor amb Mona Martínez i Miquel Esparvé.
1: I La Tercera.

0: Ginesta anuncia els concerts amb què faran gira per presentar el seu últim disc. Tot gira igual però diferent. A banda del concert a la sala Rasmatàs el 7 de novembre, també els podrem veure en moltes festes majors i a festivals com el Festivalot a Girona, ara al juny, al Festival Estiu de Castelló d'Empúries o al Canet Rock al juliol i al mes d'agost al Festival Terra Mar de Sitges.
1: Poc més de 5 minuts...

0: I 6:45 del matí. Anem als esports. Xiulets al Palau Blaugrana en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pascual.
1: Contundent derrota a casa de 25 punts, 77-102 davant el València. Els Blaugrana acaben cinquens, es compliquen els quarts de final que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Xavi Pascual, tècnic Blaugrana.
2: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent.
1: En l'ascens a segona divisió A del futbol, empat a un de l'Europa davant el Celta, la semifinal anada. En l'ascens a segona ref, el Cornellà goleja 4-1 al Badalona en la final anada per pujar de categoria.
0: La capitana del Barça de futbol reclama que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip.
1: Són declaracions d'Irene Paredes, que creu que és bàsic per poder suplir les baixes.
3: Quan hi ha baixes tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
1: Golejada 0-4 del Barça al camp del Real Madrid Club de Futbol, empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla, mentre que el Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant. Previsions a la Lliga Futbol Sala. A partir de les 9, Valdepeñas-Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 pels Blaugrana, i a les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 pel Barça. El Calafell, a un partit de ser eliminat pel Liceu.
0: Avui, a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no-ficció en català més venut aquest darrer Sant Jordi. I ara sapiguem amb què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser plantejar-nos tots plegats si realment és tan important per la nostra autoestima això d'estar morenos. O si més no, si ho és tant com per destrossar-nos la pell. Suposo que ja ho sabeu, però estar moreno no havia estat mai a la història un signe d'estatus ni res socialment desitjable fins fa aproximadament un segle. Abans, durant la resta de la civilització occidental, estar moreno era cosa de pobres, de qui treballava a l'aire lliure, i estar blanc i protegit del sol era un signe inequívoc d'estatus. La cosa va canviar cap a la revolució industrial, quan els obrers van començar a empalidir treballant dins les fàbriques, i entre els rics es va posar de moda les vacances d'estiu tal i com ara les coneixem. Aleshores, el bronzejat va passar a ser signe de que tenies temps lliure i et podies permetre passar temps fent el gandul a la Riviera, a la Costa Blava o als balnearis. Doncs bé, jo penso que potser estaria bé tornar als vells temps i que comprar números per agafar un melanoma tornés a estar mal vist.
5: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
6: I pot ser tot això sent professional.
5: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
7: El meu amor dins el puny floreix al maig fins a juny.
8: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
9: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
10: I els frescos d'Aldi! Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams, la segona unitat al 50%.
11: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé. El

0: Canalies, avui cançons per no notar el 21% de l'IVA de la llum?
1: Exactament, recordem, ho estava dient també fa pocs minuts, que el govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març i ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, entre altres coses perquè té un cost elevat per les arques de l'Estat. Per tant, toca controlar la llum i encendre-la només quan calgui. Recordeu apagar-la com fa Nelly Furtado amb el seu primer gran èxit, Turn Off the Light.

of the lights, shut off the lights, ara sí, la lletra, you said, just shut off the lights, we don't need them to dance, vas dir, només apaga els llums, no, necessite, no les necessitem per ballar. Encara una més, la banda americana Panic at the Disco també va dedicar una cançó a apagar els llums amb Turn Off the Lights, tot i que la lletra aborda l'esgotament personal, les inseguretats i la necessitat d'evadir-se de la realitat.

0: Són 7:15. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Sílvia Solanes i Lara García. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
1: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran avui aturades a les comarques centrals i gironines.
0: I avui a partir de les 9, Esther Niubó, consellera d'Educació, serà al Matí de Catalunya Ràdio. Això aquí, al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar l'agressió policial d'ahir a una professora durant una concentració les portes de la Conselleria d'Educació.
2: Això és possible?
1: La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que l'ha fet caure.
0: I aquí els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos.
1: Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat, Santi Barcón, cirurgià endocrí.
3: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
0: Una nena de 10 anys ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
1: Segons els Mossos, una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la nena. Va ser traslladada a l'hospital amb ferides lleus. És el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri badaloní de Sant Roc.
0: Ho analitzarem a l'Àgora amb Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, entre d'altres. I Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler fer-lo caure amb males arts i diu que vol seguir governant.
4: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
1: El president del govern espanyol presideix avui la primera executiva des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
0: El líder ultradretà Abelardo de la Espinilla s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia.
1: Ha superat per sorpresa l'oficialista d'Esquerra, Ivan Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
0: I ara ens ho recordava el Canalies, a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
1: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna.
0: França promet contundència contra els responsables dels aldarulls per la victòria del PSG a la Champions.
1: El president Emmanuel Macron, durant la recepció a l'equip guanyador, s'ha declarat fart de la violència que ha deixat 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort.
5: C'est pas le foot, ça.
6: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
5: Terminat.
0: I d'aquí uns minuts us ho expliquem. Els jocs per a mòbils i tauletes ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món.
1: Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per Barcelona.
0: I prop de 50.000 persones han participat en la festa de 3CAT en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc.
7: Que passa un dia veure aquesta gent coneguda, perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que...
1: Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
0: Repassem també les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb Pedro Sánchez en bona part de les capçaleres.
8: Sí, i amb el verb resistir, Francesc, en alguns titulars. Diari Ara, Sánchez resisteix. Seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, va assegurar. La Vanguardia, Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. La principal foto la veiem a El Periódico, amb un enfocament ben diferent, però hi trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau. Més enllà de Pedro Sánchez, disparitat d'altres temes a les capçaleres, des del Periódico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant per El País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 terres a Veneçuela, i acabant pel titular de La Vanguardia. La IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Altres temes de portada. El Periódico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost, i La Vanguardia que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona. A La Razón, entrevista a tota portada Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
0: Avui a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, es desperten amb 21 graus. Al migdia arribaran els 30 i a Cervià de les Garrigues en tenen 16, amb una màxima prevista de 32. Aquest dilluns comença amb alguns núvols i boira, però sembla que en general tornarem a tenir un dia de sol i calor. Eloi Cordomi, bon dia.
5: Bon dia. Sí, a mesura que escalfi el sol, tots aquests bancs de núvols, fins i tot de boira que hi ha, sobretot a les comarques de Barcelona, s'aniran desfent i acabarà fent sol i calor a gairebé tot arreu, amb màximes de 30-34 graus a l'interior. A la tarda d'avui només hi haurà alguna tempesta aïllada a l'extrem nord del Pirineu, sobretot al sector oriental.
0: I després que l'actriu Judit Martín revelés que Lluís Pasqual va fer servir les seves imitacions de Montserrat Caballé com si fossin declaracions de la soprano, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya. Gràcies a una confessió de l'actriu Judit Martín, hem descobert que el director Lluís Pasqual va encarregar-li una imitació de Montserrat Caballé, la qual, d'una forma fraudulenta, li demanava que un cop morta s'encarregués de dirigir-li un homenatge al Liceu. Aquest document fals va ser presentat pel mateix Pasqual com si fos cert i producte d'una gravació de Ràdio Reus, el tribut que el Gran Teatre va fer a la soprano barcelonina. No espero que Pasqual demani perdó, perquè quan se'l va acusar de males praxis amb les joves actrius que dirigia, no pas amb el jovent masculí, per cert, el director va fugir d'estudi. Però sí desitjo que, després d'una maniobra tan xerona i barruera, a Lluís Pasqual se li prohibeixi la possibilitat de dirigir en qualsevol dels teatres sufragats pels impostos de tots els ciutadans del país. El que sí podries fer, Lluís, és pagar-li el que li deus a la Judit, perquè, a banda de mentir, ets una mica garrepa. I pels diners no serà, estimat director, perquè mira que t'harem pagat de sobres. Ah!

0: Canalies, amb què ens despertes avui?
1: Bon dia de nou, avui amb la música de Gloria Gaynor i el seu himne titulat I Am What I Am. I és que tal dia com avui, 1 de juny, però de l'any 2003, Bèlgica es va convertir en el segon país del món a legalitzar el matrimoni igualitari, marcant una fita fonamental per als drets civils a nivell internacional. La llei va ser aprovada pel Parlament al febrer, promulgada el 30 de gener del 2003, i finalment va entrar en vigor l'1 de juny d'aquell mateix any. Dos anys abans ho van fer els Països Baixos, que van legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe, l'any 2001. Inicialment, la legislació excluïa el dret a l'adopció, que va ser legalitzada plenament per les parelles del mateix sexe uns anys més tard, el 2006.
0: Tot això, 1 de juny, que comença el mes de l'orgull, també.
1: El mes de l'orgull.
0: Oi, el celebrarem, no? I tant.
1: Home, sí, s'ha de celebrar. Sempre s'ha de celebrar.
0: Què heu fet el primer cafè del dia, els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, avui amb l'actriu Toni Acosta, que és a Barcelona representant l'espectacle Una madre de pel·lícula al Teatre Romea. Una obra, un espectacle que gira al voltant de la síndrome del niu buit, i l'obra va partir precisament de la seva pròpia experiència.
2: La verdad es que a mí me sorprendió, porque lo que me pasa es que yo siempre pienso que soy muy moderna y a mí no me van a pasar las cosas. Entonces yo decía, uy, el nido vacío, pero qué tontería. Se va a estar feliz cuando se vayan. Pues mira, no. Estaba bastante triste en una esquina, ¿sabes? Y pensando, pero por favor, sí, yo pensaba que iba a estar relajada y contenta. O sea, ¿qué está pasando?
1: Doncs resulta que no.
0: El Romea, això?
1: Exactament.
0: A tot això, quan són festes a...
1: Doncs mira, des d'avui fins al 7 de juny comencen les festes del Putxet a Barcelona. Avui a les 6 de la tarda hi haurà la inauguració de l'exposició El Putxet Sona. I tot plegat serà a l'Espai Putxet.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs una estampida amb més de 30 cavalls galopant pels carrers de Roma.
4: Deixi-me dir cavalli al galop, spaventati, imbizzarriti, que corno sull'asfalto.
3: Els animals es van escapar durant un assaig per la desfilada que s'ha de fer demà, dia 2, a Roma, per celebrar el Dia de la República Italiana. Es veu que un policia va llançar focs artificials sense permís i això va fer que els cavalls marxessin espantats. Van córrer més de 14 quilòmetres i hi ha 3 persones ferides.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Josep Espín, portaveu de la Plataforma de Festes Majors de Barcelona. Fa uns dies parlàvem amb ell perquè l'entitat criticava la decisió de l'Ajuntament de batejar les activitats prèvies a la sortida del Tour de França amb el nom de Festa Major del Tour. La plataforma considerava que aquest concepte està vinculat amb la identitat i no amb el màrqueting i creia que l'Ajuntament cedia davant d'interessos privats. Finalment, després de la seva protesta, el consistori ha accedit a fer marxa enrere i l'esdeveniment serà la Festa del Tour, a seques.
7: Això són esdeveniments que estan passant, o sigui, que han volgut que passin, però entorn a un esdeveniment que no té res a veure amb la història de la ciutat, amb una cosa creada pel propi veïnat. No es preservava el que era l'essència de lo que ha de ser una festa major i, per tant, contents que s'hagin tret aquesta denominació.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Adeu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
9: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
10: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. La possibilitat d'un acord de pau imminent entre els Estats Units i l'Iran allunya el preu del petroli dels $100. Avui el barril de Brent ronda els 93. Pel que fa als mercats oberts aquesta hora, els inversors es mouen amb cautela. La borsa de Tòquio suma un 0,83%, la de Hong Kong un 0,70% i la de Xangai registra pèrdues però molt moderades. A Europa, divendres, els parquets van tancar pràcticament plans. L'IBEX 35 és el que més va créixer, va sumar un 0,46% i obrirà avui des dels 18.360 punts. I a Wall Street els principals indicadors van registrar rècords històrics davant l'expectativa de pacte. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 3 minuts i seran 3 quarts de 7. A aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui a les 12 del migdia arrenca la consulta als docents sobre el preacord amb educació. S'allargarà fins dijous. Un no suposaria continuar amb les vagues.
15: La pregunta és, acceptes el preacord per al personal docent el 29 de maig? La resposta és binària, sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. L'USTEC defensa que, si surt el no, cal impulsar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. I què diu el preacord? Doncs preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva.
3: Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees sí que han decidit mantenir les protestes.
15: De fet, hi ha tres sindicats que es van aixecar de la taula i no secunden el preacord. Són la CGT, COS i la Intersindical. Avui hi ha vaga territorialitzada a les comarques de Girona i la Catalunya Central. David Iglesias, portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
16: La manifestació que havíem pactat amb els sindicats, el que farem és convertir-la en una assemblea. I d'aquesta assemblea parlarem, opinarem i parlarem entre totes, doncs, sobre els aspectes d'aquest pacte.
3: D'altra banda, una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
15: Segons els Mossos, els fets van passar quarts de 8 quan una bala perduda hauria rebotat i hauria impactat el braç de la nena, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que hi ha al barri de Sant Roc de Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet a càrrec del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa i incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
3: Més coses. Pedro Sánchez presideix avui la primera executiva del PSOE des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid.
15: I arribarà després d'haver demanat temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant dels casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta que acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Pedro Sánchez.
17: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
3: Mentrestant, el PP continua demanant la convocatòria d'eleccions.
15: I continua parlant d'una moció de censura sense concretar-la. Alma Ezcurra, vicesecretaria dels Populars.
18: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
19: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
18: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
15: I mentre que des de Sumar apunten que els problemes del PSOE no se solucionaran mai entregant el govern al PP, tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà dels populars.
3: I en clau internacional, Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de las Priella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda.
15: Tots dos han superat la primera volta, tot i que l'ultradreta ha aconseguit més percentatge de vots. El candidat a la coalició progressista ha denunciat irregularitats.
20: Representa el regreso al passat. Parapolítico, narcotraficante.
21: El heredero de los narcoterroristas. El amigo del ELN y de la FARC. Cepeda, te vamos a derrotar.
15: El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu de Gustavo Petro.
3: Amb un 3 quarts de 7, des de la declaració del primer cas de la pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues.
15: El preu de la llotja de referència, la de Marculleida, remunta a poc, però no arriba als nivells previs a la crisi i ara mateix la cotització és d'un 27% més baixa que fa un any.
3: Lleida, Estela Bosoms.
22: El quilo de porc viu es paga ara uns 10 cèntims menys del que costa produir-lo. El resultat el resumeix Jordi Siscart, ramader del Carràs i portaveu de Jarc.
23: Això en un porc de 115 quilos, que és lo, més o menys el que s'està portant a escorxador, vol dir que el ramader perd entre 12 i 13 euros per porc.
22: A curt termini la previsió és que el preu pugi una mica, però amb molta mesura, segons el director de Mercolleida, Miquel Àngel Vergés.
24: Tothom és conscient de que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu,
0: Inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, baixa.
22: La indústria ha reorientat les exportacions, però preocupa el pes que estan guanyant països competidors com el Brasil. Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I s'avança la temporada de caça del senglar tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat. Ja es podrà caçar a partir d'aquest mateix juny.
15: La presència de la pesta porcina Collserola n'és un dels motius.
3: Girona, Núria Peraire.
1: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer, i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Xema López.
2: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
1: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I a Lleida aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita.
15: Una de les novetats d'aquest any és que s'han creat un centre d'acollida amb 32 places als afores de la ciutat.
3: Lleida, Julià Bacar.
4: El principal punt d'allotjament continua sent el pavelló 3 de la Fira de Lleida, que començarà a funcionar dimecres amb un centenar de places per a persones temporeres. També estan, s'hi sumen 32 noves places a la partida de la Caparrella destinades a persones que ja tenen contracte laboral. L'inici de la campanya de la fruita coincideix amb el procés de regularització de les persones migrants, per això l'oficina d'atenció als temporers s'ubicarà al costat de la que està donant suport als tràmits de regularització. Esta oficina permet fer gestions d'atenció social i coordinació de recursos sanitaris i d'allotjament per a persones temporeres. Este any a més s'hi afegeix el servei d'intermediació laboral per connectar els treballadors amb les empreses del sector agrari. Des de Lleida, Júlia Albacar per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Un nou tractament experimental podria obrir una via per pacients amb melanoma avançat que ja no responen a la immunoteràpia.
15: Es tracta d'una estratègia basada en l'ús de virus modificats al laboratori capaços d'infectar selectivament les cèl·lules tumorals i alhora activar el sistema immunitari per combatre el càncer, respectant el teixit sa. En un assaig clínic amb pacients sense alternatives terapèutiques, gairebé la meitat continuen vius al cap de 3 anys. Ho ha explicat l'oncòloga del Vall d'Hebron, Eva Muñoz Couselo, que ha participat en aquest estudi.
24: Mostra una supervivència global ja 3 anys de seguiment d'aproximadament el 45-48 dels pacients amb una mitjana de supervivència superior als 32 mesos. Probablement és el més impactant és que aquests pacients responen al tractament amb una supervivència 3 anys superior al 80%.
3: Ara passen 4 minuts a 3 quarts de 7 del matí. Els jocs per mòbils i tauletes ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món.
15: Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol impulsada per Barcelona.
3: Montse Mas.
25: Segons un informe de King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, el sector va moure l'any passat 91.000 milions d'euros a nivell global. El seu president és Todd Green en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
26: Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat. Creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
25: A l'Estat, els jocs mòbils mouen 722 milions d'euros i més de la meitat es queden a Catalunya, gràcies al talent i als més de 120 estudis que es concentren a Barcelona. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Prop de 50.000 persones han participat en la festa de Trescat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc, Marta Viana.
15: Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
3: I va passar la Marta Vives.
15: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de Trescat a l'Anella Olímpica de Montjuïc per connectar el públic amb l'univers de Trescat en directe.
27: Ha passat un dia a veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
15: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris de programes com Polònia, com si fos ahir, El Suplement o Crims, amb activitats diverses.
28: He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
29: Ella ve pels betes.
30: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT.
15: Entre els plats forts, el concert d'Eufòria i un Foraster en directe. Un cap de setmana intens pels espectadors i oients del 3CAT. Marta Vives, pel Matí de Catalunya.
3: I a aquesta hora també repassem algunes estrenes a plataformes.
31: Let me ask you a question. What is your worst fear?
3: El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. Aquesta és l'estrena més destacada a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López.
5: Marc Garriga.
6: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen una nova adaptació del Cabo del Miedo, ara en format sèrie a Apple TV. Aquí és Javier Bardem, qui interpreta l'assassí Max Cady, el paper que en el passat van encarnar Gregory Peck i Robert De Niro, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó i comença a assetjar els advocats que no van saber defensar-lo. També arriben dues sèries més interessants, el thriller El Testigo, a Netflix, i a Movistar Plus, Dear England, una minissèrie sobre el seleccionador de futbol anglès Gareth Southgate. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a l'streaming, destaca Turbulència en l'oficina, a Netflix, una comèdia romàntica previsible però mancant, amb Jennifer López i Brett Goldstein, un dels protagonistes de la sèrie Ted Lasso, que s'enamoren dins l'empresa que ella dirigeix de forma estricta i on les relacions entre treballadors estan prohibides. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: 8 minuts i les 7, ara els esports.
7: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant del València a la Lliga de Bàsquet, que els complica els aparellaments als quarts de final. La capitana del Barça, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol.
3: Ara el comentari esportiu amb la Laia Tudel.
8: El PSG és el gran equip d'Europa i Luis Enrique el millor entrenador del moment. Dissabte es va confirmar l'hegemonia del club parisenc al futbol europeu. Luis Enrique estava eufòric, va complir el que havia avançat. Sense Mbappé faria jugar millor el PSG. I així ha estat. L'equip francès domina Europa, però qui serà capaç de disputar-li aquest domini els pròxims anys? L'Arsenal s'ha quedat a les portes i el Barça... Ara mateix sembla lluny, però és el repte ambiciós que ha de tenir el club blaugrana per seguir creixent.
3: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'estàs esperant.
10: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
11: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 22 graus a Barcelona, amb una humitat que supera el 90%. Hi ha molta xafogor. 18 graus a Valls, 12 graus a Sort. Avui, a bancs de núvols baixos, a molts sectors, sobretot a les comarques de Barcelona, arriben fins i tot al Ripollès, i algun banc de boira a la costa. En general, però, s'aniran desfent, s'acabarà imposant el sol, i a la tarda hi haurà alguna tempesta, però molt allà de l'extrem nord del Pirineu, potser el Pirineu Oriental seran més freqüents. Avui les temperatures arribaran entre els 30 i 34 graus, les més altes a les comarques de l'interior, i d'aquests pròxims dies destacarem que dimarts i dijous seran els dies més inestables de la setmana, amb tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de finals de setmana, divendres i dissabte, tornarà a pujar fort la temperatura.
12: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
13: Ara amb Lidl Plus anacards per 4,99. T'estalvies un 23%. I Burger Meat Mixta per 3,35. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
14: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
16: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
31: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
32: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
33: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
34: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
35: I pot ser tot això sent professional.
36: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
37: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
3: A 8:45 obrirem l'àgora parlant del tiroteig a Badalona que va deixar una nena ferida, amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias. A partir de les 9 entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó, avui que comencen els 4 dies en què els docents han de decidir si accepten el preacord entre el departament i els sindicats per desbloquejar el conflicte educatiu. Després entrevistarem el periodista vaticanista Javier Martínez Brocal per saber tots els detalls de la visita del Papa Lleó XIV la setmana vinent a Catalunya.
0: A 2:15, secció del cor amb Laura Fa.
3: I a les 11, entrevista amb Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no-ficció en català més venut aquest Sant Jordi.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
1: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
7: Amb temperatures inusualment altes, divendres va venir en Mauri a temes pendents per fer un cop d'ull ràpid als registres més destacats arreu del país.
2: 42 graus al Gla de l'Estany.
7: Molt bé.
2: 38,5 a Vallpitreres.
7: Ah,
2: 47 a Espolla la Vella. Ben a propet, Espolla la Tova, sempre més freda. 46 graus.
7: Sí.
2: En canvi, a Vilatranca del Penedret tenim un ambient
7: Mauri,
2: més refrescant. 38 graus.
7: Què tens?
2: Els mateixos.
7: 12 anys.
2: Que a Torre d'en Guarra.
7: A Torre d'en Guarra també tenim 38,
2: sí, 38 graus.
7: Graus.
2: Mauri, a Porrera, capital de la comarca del Bafumat. Ara mateix 40 graus. En canvi, a una zona de menys relleu, a la plana del Pit, tenim 31 graus de temperatura, pocs més que els 29 de Torroella del Montgró i els 30 de la Natja de
7: Mar. Cap a quarts de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia i per això us donem un detall, un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta Sandra Sabatés.
4: Tal dia com avui naixia a Los Angeles Norma Jean, més coneguda com a Marilyn Monroe. Ben aviat, la indústria de Hollywood va aprofitar la seva joventut, carisma i bellesa per mostrar-la a la gran pantalla com el prototip de dona rossa, atractiva i amb poques aspiracions intel·lectuals. Però darrere d'aquesta imatge s'hi amagava una dona intel·ligent i sensible, acostumada a refugiar-se en els llibres i que un bon dia, farta de patir tota mena d'abusos, es va plantar i va muntar la seva pròpia productora per assegurar-se el sou que mereixia i poder decidir el rumb d'una carrera que acabaria massa d'hora, als 36 anys. Així que avui és un bon dia per recordar aquella Marilyn que volia ser artista, deia, no un afrodisíac del cel·luloide.
1: I el segon, en Lluís Gavaldà.
5: Un bon motiu per tenir un bon dia avui és l'anunci de la reforma d'una casa al vell mig de Londres. Es tracta del número 3 de Savile Row, un carrer ple de sastres molt britànics on et fan els millors trajos a mida de tota la capital. Però en aquest edifici concret la cosa no va d'armilles ni pantalons. La cosa va dels Beatles, perquè el número 3 és on es trobaven les seves oficines mentre van tocar plegats. I és aquí on ara han anunciat la propera inauguració d'un museu que ocuparà tot l'edifici, incloent un espai màgic que fins ara estava amagat. Sí, Beatlemaníacs, prepareu una escapada l'any que ve, que per fi ens deixaran pujar a l'indret on John, Paul, George i Ringo van fer el seu darrer concert. El terrat més famós de la història del pop.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. El dia comença amb una minxa fogós a moltes comarques. Eloi Cordomi, bon dia.
1: Sí, bon dia. Ara mateix tenim alguns bancs de boira i de núvols baixos que provoquen aquesta sensació de xafogó, que és especialment acusada a les comarques de Barcelona. Durant el matí s'aniran desfent i creiem que acabarà dominant el sol, i a la tarda sí que podrien créixer algunes nuvolades amb algun ruixat molt aïllat a l'extrem nord del Pirineu.
0: A partir de les 9 avui ens visitarà al Matí de Catalunya Ràdio la protagonista política dels últims dies, la consellera d'Educació, Esther Riubó.
2: Estem contents d'haver pogut fer aquest salt de gegant, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. Feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic.
0: Li preguntarem pels detalls de l'acord amb els sindicats, que des d'avui i fins dijous es sotmetrà a consulta de tots els mestres i professors de Catalunya. També preguntarem a la consellera Niubó què li sembla la posició d'USTEC, que ja ha avisat que si els docents no avalen l'acord, proposaran vaga indefinida a partir de dilluns de la setmana que ve.
3: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Hi ha sindicats com la CGT que mantenen l'onada de protestes. Això vol dir que avui, en paral·lel a la consulta, hi ha vaga convocada a la Catalunya Central i també a les comarques de Girona. Veurem quin seguiment té. Avui també parlarem amb el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir al vespre a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada de l'hospital, no estem per la seva vida. Fa pocs dies, en aquest programa, vam parlar amb el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, sobre l'augment dels tirotejos.
4: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, aquests petits delinqüents. Quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc.
0: I en clau internacional, la notícia de la nit la tenim a Colòmbia. L'ultradretà Abelardo de la Espriella ha guanyat la primera volta de les presidencials.
5: Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza.
0: Doncs amb aquest missatge que no enganya ningú de defensar la democràcia amb la raó o per la força, diu, Espriella celebrava haver quedat al davant del candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en el recompte. La segona volta, que és la definitiva, es farà el 21 de juny. I a França només es parla dels incidents del cap de setmana en les celebracions pel títol de la Champions del Paris Saint-Germain i que han deixat un mort, 300 ferits i 780 detinguts.
6: C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont
0: été aldarulls que han arribat al debat polític. El mateix president Emmanuel Macron diu que això no és futbol, que és intolerable i que serà implacable amb els responsables. Tot això, avui que ve la seca al Tarragonès, el sol ha sortit a les 6:25 i a Vallfogona de Ripollès es pondrà a les 9:21 del vespre. Benvinguts al nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Agora del Matí, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Set i quatre del matí, Sílvia Solanes, Lara García, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Voten.
8: Els mestres i professors catalans, a partir d'avui a les 12 del migdia i durant 3 dies se celebra la consulta entre tot el col·lectiu. La pregunta és, acceptes el preacord pel personal docent del 29 de maig? Hi ha dues possibles respostes, sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
9: Per poder votar, els docents rebran un correu electrònic. USTEC, el sindicat majoritari, defensa apel·lar l'acord. També professors de secundària. En canvi, sindicats minoritaris com la CGT, la Intersindical i COS fan campanya pel no i han decidit mantenir les mobilitzacions previstes des d'avui fins divendres.
0: Montsemir.
10: L'USTEC ja ha anunciat que en cas de rebutjar el pacte defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. La consulta es fa des d'aquest dilluns fins dijous i tot i que els dos sindicats majoritaris han desconvocat convocat les vagues territorials, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes. És el cas de la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. David Iglesias n'és el coordinador.
3: Ens basem en un sistema assembleari 100%, per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers la votació.
10: També manté la mobilització l'assemblea de centres del Bages i Moianès, amb accions a Manresa i Montserrat. Montsemir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'investigarà
11: l'agressió d'un policia a una professora durant una protesta dels mestres ahir davant la Conselleria al País Valencià.
12: ¿Eso es posible? ¡Hostia!
8: Les imatges s'han fet virals. La dona, que no està fent res, rep de sobte una empenta per l'esquena de la gent antiavalots que la fa caure a terra. L'impacte contra l'asfalt les va fer ferides al nas i a la barbeta.
9: La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha titllat els fets d'inacceptables i ha garantit que s'investigaran exhaustivament.
0: Sense hores extra.
11: Continuen també les protestes dels metges, que aquesta vegada han canviat d'estratègia. Des d'avui dilluns, en una trentena d'hospitals catalans, no s'allargarà la jornada per denunciar la sobrecàrrega de feina.
0: Berta Torrades.
13: El Sindicat Metges de Catalunya busca forçar el Departament de Salut a negociar amb una protesta que implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores extres, el que impactarà en el temps d'espera, com explica Santi Barcons, metge especialista en cirurgia endocrina.
14: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes...
13: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia l'abús d'hores extres que massa sovint han de fer els professionals.
15: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera.
13: On no afectarà aquesta protesta és en l'atenció urgent. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 anys.
8: Tenia la nena que va rebre ahir l'impacte d'un projectil a Badalona. La bala va rebotar durant un tiroteig al barri de Sant Roc i va impactar el braç de la nena. La van traslladar en un vehicle particular a l'hospital amb ferides lleus. És el segon tiroteig al barri en només 5 dies.
9: L'alcalde Xavier García Albiol ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
0: Torna el 21%.
11: L'IVA de la llum i del gas, el govern espanyol el va rebaixar, recordeu, al 10% al mes de març, davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encareria els preus de l'energia. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, detalla els efectes d'aquest restabliment de l'IVA.
16: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
8: La resta de mesures del paquet anticrisi com els beneficis fiscals a la gasolina i el gasoil les mantindran fins al 30 de juny. El govern espanyol haurà de decidir aleshores si es prorroguen o no.
0: Primera executiva.
9: Del PSOE, des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz la setmana passada, el missatge intern de Sánchez torna a ser el de resistir i demanar temps.
0: Madrid al Bagil.
9: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
17: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
9: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny. Des de Madrid, al Bagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Arrenquen.
8: Les jornades anuals del Cercle d'Economia, que s'allargaran fins dimecres i passaran autoritats europees i internacionals.
9: Avui hi participaran, entre d'altres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Demà hi anirà el rei Felip VI i dimecres el president espanyol, Pedro Sánchez.
0: 150 persones.
11: Després del segon aniversari de l'aprovació de la llei d'amnistia per part del Congrés, encara hi ha 150 casos per resoldre, entre ells els de Carles Puigdemont o d'Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia Justícia de la Unió Europea es posicioni sobre els seus casos.
8: Ara la pilota està a la taulada de la Justícia Europea, que s'ha de pronunciar en els propers mesos sobre la malversació. Junqueras, inhabilitat mentrestant fins al 2031, demana que es compleixin les lleis per una qüestió de credibilitat. Són declaracions a TV3.
18: Quan algú fa tot el possible per incomplir-les, és evident que han de trobar els mecanismes necessaris per complir la llei, perquè si no, la confiança en la democràcia espanyola, que ja és escassa, encara ho serà molt més.
0: Sorpresa.
9: A la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia s'ha imposat l'ultradretà Abelardo de l'Espriella amb un 43,7% dels vots per davant del candidat de l'esquerra Iván Cepeda, que ha tret 3 punts menys.
11: Cepeda i fins i tot el mateix president Gustavo Petro han qüestionat aquest primer recompte. El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu a la presidència.
0: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
19: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
20: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
19: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de l'Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores.
21: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
19: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Una feina indestructible.
8: És com assegura que se sent l'expresident veneçolà Nicolás Maduro, que des del gener està detingut amb la seva dona a Nova York. El líder xavista ho ha dit a través d'un missatge publicat a les xarxes socials.
0: Reunió d'emergència.
9: Del Consell de Seguretat de l'ONU, avui, davant l'escalada d'Israel al Líban. La reunió la demanada França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir que continuarà la seva expansió al Líban.
22: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
23: Fissat Hezbollah.
0: Implacable.
11: Missatge contundent del president francès Emmanuel Macron després dels greus incidents per la celebració de la Champions del PSG que van començar la nit de dissabte diumenge a París, però que després s'han estès a altres punts del país.
0: París, Isabel Galí.
24: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen. El president Macron ha rebut els campions a l'Elisi i no ha pogut evitar lamentar la mala imatge que deixen els incidents violents i els centenars de detinguts.
25: C'est pas le foot, ça.
26: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem. Així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
24: Terminés. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més declaracions.
8: En el judici de la Kitchen, avui és el torn del primer investigat de la cúpula policial durant el suposat espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
9: Es tracta d'Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per qui demanen 15 anys de presó.
0: Madrid, Tania Tàpia.
27: Segons la Fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas i tot ho posava en coneixement del secretari d'Estat i també del ministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos han negat estar al cas de la Kitchen, però el nom de Pino ja ha sortit al judici. Segons Martínez, quan el ministre li va arribar rumors que tenien de col·laborador un tal Sergio Ríos, xofer de Bárcenas, qui li va confirmar va ser Eugenio Pino.
28: Recuerdo que el señor Pino me contesta y me confirma que efectivamente que hay un colaborador en el entorno del señor Bárcenas.
27: Ells, però, diuen que no van encarregar res. Si hi ha temps, el següent en declarar serà el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Des de Madrid, Tania Tàpia, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Arrenquen.
11: Junts per Catalunya activa avui les primàries per elegir candidat a l'alcaldia de Barcelona. Hi ha 3 candidats.
0: 50.000.
8: Són les persones que han participat a la festa del 3Cat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc. Una edició especial del Foraster i un concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts.
0: Marta Vives.
29: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3Cat a l'Anella Olímpica de Montjuïc per connectar el públic amb l'univers de 3Cat en directe.
30: Passa un dia a veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
29: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris de programes com Polònia, com si fos ahir, El Suplement o Crims, amb activitats diverses.
1: He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
2: Ella ve pels betes.
3: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT.
29: Entre els plats forts, el concert d'Eufòria i un foraster en directe. Un cap de setmana intens pels espectadors i oients del 3CAT. Marta Vives, pel matí de Catalunya.
0: Compte enrere.
8: Pel Primavera Sound, que arranca aquest dijous i per on passaran noms com The Cure, Gorillaz, Massive Attack o Bad Gyal, avui, però, comença el Festival Primavera a la ciutat, el cicle de concerts en sales de Barcelona com l'Apolo, Razzmatazz o Paral·lel 62.
0: I Catalunya lidera.
11: El mercat dels jocs per a mòbils i tauletes a Espanya. El mercat, aquest mercat, ja genera més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs arreu del món.
0: I en esport, Robert Prat, xiulets.
4: Pel Barça de Xavi Pasqual, que perd contra el València de 25 punts i es complica els aparellaments als quarts de final de la Lliga de Bàsquet.
5: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, i realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
6: Només pel fet de comprar el cupó diari?
7: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
6: Mira que bé!
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
10: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dilluns 1 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya han nascut la Bruna, quan faltaven 5 minuts per les 4 de la matinada a l'Hospital del Mar de Barcelona, i l'Ernest, amb 4 quilos 450 grams a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
8: Bon dia, us parla Clara Chavarria. Domingo, dia amb temperatures una mica més benèvoles, amb un lleu descens. A Tarragona i Reus tenim 21 graus, 20 a Tortosa i 18 al Vendrell. El Ministeri de Foment està eliminant diferents girs a l'esquerra en carreteres de l'Estat per millorar la seguretat viària. Manel Sastre.
23: Se n'estan suprimint 3, a l'N420, a Borges del Camp, Riudoms i Botarell, on es fa una gran rotonda, però que obligarà alguns conductors a fer entre 3 i 5 quilòmetres més en funció de la direcció que agafin. L'alcalde de les Borges, Joaquim Calatayud, reconeix molèsties, però creu que prima la seguretat.
25: Haurem de fer una certa distància més, la gent s'acostumarà. Tot això no hauria d'enfosquir el fet que es facin a rotonda aquí al cruce de les Borges, que era una zona molt perillosa.
23: També s'ha tancat el gir a l'esquerra, polígon industrial de Vallvei, a la N340 al Baix Penedès, on també reclamen una rotonda per gestionar millor el trànsit.
31: Esta casa sí que és casa.
8: Amposta del Montsià ha engegat un projecte per recuperar les aubades, un cant tradicional de les Terres de l'Ebre que es va perdre a finals del segle XIX. Amposta, Jordi Barranca.
32: Tot plegat es materialitza en uns tallers que es fan cada dues setmanes fins a finals de juliol. La gràcia de les aubades és improvisar, però s'ha de tenir en compte que els versos són de 5 síl·labes i no de 7, tal com destaca el professor dels tallers, José Vicenchez.
33: I passa de ser el tarariro-riro-riro, tarariro-riro-ra, passa a ser tarariro-riro, tarariro-ra. I això és una miqueta poc habitual, però existeixen altres formes de folklore i o sigui, manifestacions de la música tradicional.
32: L'objectiu és recuperar les aubades aquest mateix mes d'agost amb les festes d'Amposta. Des d'Amposta, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: En esports ens fixem en els resultats de l'Hockey Lliga. Sergi Andreu.
34: El Calafell va perdre ahir diumenge el segon partit de la semifinal de l'Hockey Lliga a la pista del Liceu. El resultat, 4-1 pels gallecs. Ara els propers dos partits són a Calafell. Recordem que la sèrie és el millor de 5 i els gallecs la dominen per 2-0. En l'altra semifinal, el Barça va guanyar dissabte per 4-1 l'Igualada i aquest dilluns a les 7 els dos equips juguen el segon partit. Més enllà de l'hoquei, els aficionats del Nàstic de Tarragona

0: Precisió, qualitat de materials, exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7 i 20 minuts. Repassem ara les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb Pedro Sánchez en bona part de les capçaleres. El diari Ara titula Sánchez resisteix. La Vanguardia diu que Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. I amb un enfocament ben diferent hi trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau. Més enllà de Sánchez, disparitat d'altres temes de capçaleres, des del periòdico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant per El País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 etarres a Veneçuela. I acabant pel titular de La Vanguardia, la intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Altres temes de portada, El Periódico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost i La Vanguardia que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona. A La Razón entrevista tota portada Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
3: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
4: 93.966 93966 de la sèrie 5005.
3: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
5: I avui us volem parlar de com Spotify està convertint-se en un creador d'experiències per a superfans. Maiol Roger, bon dia.
6: Bon dia. No és una simple aplicació per escoltar música. Spotify ja ha passat a fer concerts, experiències exclusives i amb accés privilegiats per als fans més fidels.
7: Gràcies a la família Spotify per tenernos aquí esta noche. Gràcies a ustedes por estar aquí esta noche.
6: Aquest que sentiu és Bad Bunny al Billions Club Live, una iniciativa de Spotify que porta els artistes amb més de 1.000 milions d'escoltes a actuar davant d'un grup reduït de fans que selecciona la mateixa plataforma. La idea és senzilla. Si ets dels que més escolten un artista, Spotify et pot premiar amb accés a concerts exclusius, entrades abans que ningú o experiències que no estan obertes al públic en general. L'última a Barcelona amb Olivia Rodrigo. La indústria musical ha entrat a l'era dels superfans, que és la manera de monetitzar l'obsessió pels artistes. Tenir millors llocs, accés prioritari, marxandatge exclusiu o experiències directes amb l'artista. I Spotify està apostant fort. L'empresa defensa que aquesta és la propera revolució de la indústria i els permetrà seguir creixent. Penseu que va superar l'any passat 761 milions d'usuaris actius amb 300 milions de subscriptors amb resultat rècord i uns beneficis que es van traduir en 1.000 milions de dòlars retornats als grans noms de la indústria. I ara anirà un pas més enllà amb Spotify Reserved.
8: Spotify is proud to introduce Reserved. For the first time, an artist's most dedicated fans on Spotify Premium will have two tickets held just for them.
6: Així ho explicava René Volker, cap d'esdeveniments en viu de Spotify. Spotify Reserved reservarà per primer cop dues entrades als principals fans abans que arribin el públic en general. És un acord amb el gran gegant de la indústria de música en viu, Live Nation, propietari de Ticketmaster.
5: Maiol, i això com es traduirà?
6: Doncs mira, de la mateixa manera que en un concert ara, quan compres les entrades, hi ha espais reservats per als principals patrocinadors, Spotify tindrà el seu forat només per fans que hagin escoltat un cert nombre de vegades els seus artistes. Això començarà aquest mateix estiu als Estats Units, amb alguns cantants seleccionats, i després s'anirà ampliant a més mercats. La pregunta és la de sempre, si això ajudarà els fans de veritat, o si simplement estem davant d'una nova manera era de convertir la fidelitat musical en una subscripció encara més premium.
9: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
10: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
11: Divendres, l'Enigmàrius feia educar militarment i la resposta era formar. Formar és sinònim d'educar, però també de posar en ordre

0: un cos de tropes. Formeu! Avui dilluns comencem la setmana amb un animarius corporal. Substància líquida del cos que fa riure. De 5 lletres. Substància líquida del cos que fa riure. 5 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
2: A 4 minuts per 7:45, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre com l'actor Alberto San Juan va esquivar les preguntes de Jesús Cintora sobre actualitat i política. Això va passar dissabte a Televisió Espanyola.
3: El dissabte Alberto San Juan va anar al programa de Jesús Cintora a promocionar La Luz, la pel·lícula que ha fet sobre abusos a l'Església Catòlica i que és fantàstica, per cert. I va fer algo que crec que es posarà de moda per evitar el clickbait. Cintora li preguntava quasi exclusivament per l'actualitat i la política i San Juan, encara que va respondre a quasi tot, com fa sempre, va advertir que no volia donar titulars que es pogueren traure de context. I va explicar: vull que ajustar-me al que estic fent aquí esta nit, que és treballar per promocionar una pel·lícula.
2: I a la recomanació del dia, avui que fa 100 anys del naixement de Marilyn Monroe, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Ningú no és perfecte.
4: Un clàssic que aguanta més que bé. Dirigida per Billy Wilder, és segurament la comèdia més icònica de Marilyn Monroe, que hi brilla al costat d'uns grans Jack Lemmon i Tony Curtis en la pell de dos músics que s'han de disfressar de dones per fugir de la màfia. Tenint en compte que és una pel·lícula de l'any 59, podria haver envellit malament, però sorprèn veure-hi reflexions ben actuals. Història del cinema i una gran manera de retre homenatge a la Marilyn. Ningú no és perfecte està disponible a Prime Video i a Filmin amb opció de doblatge en català.
5: A Bezoya som molt de viure molt fort i molt de cantar-li a la vida molt fort també.
6: Faltas en el aire!
5: T'ho he dit, molt fort. Vinga, acompanya'm, que sé que aquesta part te la saps.
6: Glòria, glòria.
5: Ja ho sabia jo, que la coneixies bé. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
7: Descobrir, compartir, donar suport, temps. 130 milions.
8: Amics.
7: Rialles.
8: Llocs.
7: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 7:58 del matí. El protagonista del dia és Gerard Jubany. Bon dia.
10: Bon dia. El preacord.
11: Ens basem en un sistema assembleari per veure quin serà la nostra decisió.
12: Sí, sí, bueno, aviam què passa.
10: El preacord o acord provisional que han arribat els sindicats del sector de l'ensenyament i la Conselleria d'Educació és protagonista del dia perquè a partir d'avui se sotmet a votació fins dijous.
2: I mentrestant els sindicats majoritaris han decidit aturar les vagues territorials, tot i que algunes assemblees les mantindran.
13: Veus? Així ells han pogut estirar les vagues fins al final de curs, eh?
2: Irene Rigau és consellera d'Educació. Bon dia.
13: Bon dia, Francesc. Ja ho veus, un altre curs llançat a les escombraries.
10: A veure, no crec que s'hagi llançat a les escombraries. Senzillament els professors han estat reclamant... Què fa?
13: Què s'ha de fer, Gerardet, si volem dir alguna cosa? Què s'ha de fer?
10: No sé, escolta, estem fent un programa de ràdio...
13: Què s'ha de fer? Aixecar el dit. A veure, Francesc, maco, digue'm el que em volies dir.
2: No, només li volia preguntar si a vostè, com exconsellera i exprofessora, li sembla bé aquest acord.
13: Si vols que t'ho digui, val més que l'on posicioni, perquè com que he estat a totes dues bandes de la taula, perquè jo abans de consellera era senyoreta, no podria influenciar en els professors.
10: Però vostè té la sensació que
13: no
10: dijous...
13: No estàs quan... aixecant el dit, Gerardet. Una mestra d'avui en dia diria que tens algun dèficit d'atenció, però jo crec que ets idiota.
10: No? A veure, no, idiota. No, però a part d'imaginar-se...
13: Francesc, maco, què em vols preguntar? Que veig que estàs aixecant el dit.
2: Sí, li volia preguntar si creu que dijous els professors podrien tombar el preacord.
13: No. No, sincerament tinc la sensació que ara sí que l'acceptaran perquè només queden 3 setmanes per acabar el curs. Que són unes setmanes molt maques perquè els nens tornen abans a casa, els professors anem recollint les cosetes, entreguem els àlbums... Sí. Són 3 setmanes que s'ha de fer feina i després doncs, ja venen les vacances i posar-se a fer manifestacions a 35 graus perdent vacances, doncs mira, no.
10: No, no, però no són vacances aquí, encara, eh? Quan els nens se'n van, els professors encara es queden a l'escola
13: pesat.
10: Corregint.
13: Home, t'ho he dit 50 vegades, que al final t'hauré de posar de cara de la paret, Home, ja sabem, Gerardet, Que sé qui és el dit. Home.
2: Són 7:45.

0: Arrenquem el mes de juny amb una notícia econòmica. A partir d'avui, l'IVA del gas i la llum torna al 21% després d'uns mesos al 10% per la guerra a l'Iran. Es calcula que això pot suposar entre 5 i 10 euros a la factura. Avui dilluns també arrenca la consulta als mestres i professors sobre el pacte a què van arribar divendres Educació i Sindicats. A les 9 ens visita la consellera Esther Niubó, li preguntarem per l'acord i per l'avís d'USTEC. Si els docents no l'avalen, proposaran fer vaga les dues últimes setmanes de curs. Sindicats minoritaris com la CGT, la Intersindical o la COS faran campanya pel no i mantenen les protestes previstes des d'avui i fins divendres.
1: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Avui les aturades previstes afecten la Catalunya central i les comarques de Girona. Veurem com van. I en temps d'agora també parlarem amb el cap de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada a l'hospital i no es tem per la seva vida. I d'aquesta matinada, Colòmbia, l'ultradreta s'ha imposat a la primera volta de les presidencials.
2: Vamos a defender la democracia por la razón.
0: Aquest era el missatge de l'ultra Abelardo de la Espriella després d'aconseguir el 43,7% dels vots. El candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda, s'ha quedat amb el 41% i no ha reconegut el resultat. La segona volta es farà el 21 de juny. I els esports, Robert Prat.
3: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant el València a la Lliga de Bàsquet, que els complica els aparellaments als quarts de final. La capitana del Barça, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol.
0: Pel que fa al temps, a aquesta hora tenim algun núvol i força sensació d'humitat i xafogor. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, el matí està sent bastant variable, amb algunes capes de núvols prims, també alguns bancs de núvols baixos que donen aquesta sensació de xafogor, algun banc de boira puntual. En general, creiem que tots aquests núvols s'aniran aixecant, s'imposarà el sol a la majoria de comarques, avui en temperatures de 30-34 graus, a les comarques de l'interior una mica més frenades a la costa, i com a molt algun ruixadet a l'extrem nord del Pirineu, alguna tempesta aïllada al Pirineu Oriental. Poca cosa avui. Demà sí que serà un dia més inestable, amb més tempestes de tarda, sobretot al nord i al nord-est de Catalunya, i dijous tornarem a tenir una altra tongada d'aquestes tempestes de tarda, amb unes temperatures que al final de la setmana tornaran a pujar.
0: Mobilitat a aquesta hora, amb els retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat a la xarxa. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. A l'R14 hi ha un endarreriment de 40 minuts en el regional que ha sortit de Lleida i que va cap a Sant Vicenç de Calders. A l'R11, al mitjana distància que ha d'arribar a Barcelona Sants des de Figueres, va amb una demora d'11 minuts i pel que fa als autobusos, diverses línies interurbanes de Segalers al Vallès van amb retard per avaries de vehicles.
0: I a les carreteres, doncs atenció, perquè dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació a la C30 i a l'AP7. Txell Garriga, bon dia.
6: Molt bon dia. Si a l'AP7 està arribant a Tarragona en sentit sud, talla uns dos carrils i té uns 2 quilòmetres també de cua, i el que està provocant més afectació, de fet, està a la C31 entre Sant Adrià i Tarragona cap a Mataró, perquè tallava la via fins fa tot just uns minuts. Ara s'està retirant i s'hauria de començar ja a normalitzar. Cap a Barcelona, de moment, congestió als punts habituals, però no consten problemes en cap punt.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Ara passen 4 minuts de 7:45 del matí. Obrim la redacció del matí i comencem amb les opinions destacades. Maiol, Roger, Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió dels diaris amb una presència destacada dels casos de corrupció.
8: El diplomàtic Jorge Dezcallar escriu un article al periòdico titulat Pernils i xoriços, i assegura que es troba a faltar una acció més decidida contra la corrupció per part de la classe política.
9: I diu que el processament de familiars i polítics d'esquerres i de dretes provoca una sensació generalitzada de fàstic, vergonya i indignació.
8: Al País, el filòsof Pau Luque es fixa en el presumptament innocent Zapatero.
9: Explica que el periodisme contribueix a fer que no hi hagi molta diferència entre ser culpable i presumptament culpable.
8: En l'editorial, El Mundo considera que és imprescindible aclarir fins on va arribar el paper de Teresa Rivera en el rescat de Plus Ultra i en les opaques maniobres de Zapatero.
9: El diari explica que el càrrec de Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea està ara en una dimensió especialment sensible.
8: Mentrestant, l'editorial de l'ABC assegura que després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, ara Espanya és pitjor.
9: Consum considera que la degradació institucional, econòmica, social i democràtica no només convida a parlar de dècada perduda, sinó del preocupant deteriorament d'un estat en retrocés.
8: Alhora, la sociòloga Marina Subirats es pregunta si és inevitable un govern de dretes a Espanya.
9: Creu que a l'esquerra li falta èpica i als partits se'ls han acabat els projectes engrescadors. Els demana que deixin a un costat els egos i les picabaralles per poder seguir enfortint la democràcia.
8: I per la seva part, La Vanguardia diu en l'editorial que Barcelona se sotmet a una prova de càrrega perquè en les properes setmanes la ciutat acull el Papa, el Tour, un gran congrés d'arquitectes, la Fórmula 1, el Sónar i el Primavera.
9: I afegeix que els responsables del turisme han de trobar l'equilibri entre l'interès local i el forà.
0: I sapiguem ara què ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Garcet.
7: L'originalitat passa per tornar als orígens. Ho deia Gaudí, Gaudí tornarà a Reus. Jaume Vic, en una informació publicada al Diari de Tarragona, ens diu que a Reus es construirà una rèplica de la capella de l'Assumpte que s'està fent ara mateix a la Sagrada Família, al carrer Provença. El mateix Gaudí va deixar que aquesta capella es pogués reproduir a Xile i ara la Sagrada Família ha accedit a que es pugui replicar a Reus en una operació conjunta entre les administracions públiques i la Fundació Gresol, un cost de 10 milions que permetrà que finalment Gaudí torni a Reus.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
12: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
11: Tu creus? Jo pensava que era normal.
12: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
13: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
14: Tuya.
13: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
14: Sí, tu prima.
15: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
16: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
17: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
16: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
18: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Marta Viana. No només el Papa anirà a Montserrat.
20: De fet, més de 700.000 persones han caminat i passejat pels camins del massís de Montserrat. Llegim a Regió 7 que dispositius anomenats ecocomptadors camuflats en els camins més freqüentats permeten comptabilitzar-ne els excursionistes. Això és a banda de les visites al monestir. L'abadia i el seu entorn van rebre l'any passat en total gairebé 2,5 milions de persones.
0: Què per Cervera?
21: La botiga oficial de merchandatge de Marc i Àlex Market, llegim al Segre, que ha baixat definitivament la persiana després de 12 anys. La façana encara conserva les restes dels dos números 93 que presidien l'espai i al darrere, però, hi ha dos motius. S'ha jubilat el president del fan club i oncle dels pilots, Ramon Márquez, i a més s'ha apostat per la venda en línia.
0: Qui surt a la borsa?
20: El conegut com a rei d'Àfrica, dit d'una altra manera, l'home més ric del continent des de fa 15 anys, que no és un altre que el nigerià Aliko Dangote. Llegim a La Vanguardia que acumula una fortuna de més de 24.000 milions de dòlars i ara encara s'està enriquint més amb els productes refinats del petroli arran de la guerra a l'Iran. Ha anunciat que el seu imperi sortirà cotits a la borsa.
0: Qui ha plantat Donald Trump?
21: Diversos artistes que havien d'actuar en l'acte de celebració dels 250 anys d'història dels Estats Units. A través de la xarxa social Truth Social, Trump ha contraatacat, plantejant substituir-ho per un míting del moviment MAGA, el Make America Great Again, en comptes de tenir cantants sobrepagats que ningú vol sentir, ha dit. I ha tret ferro dient que ell és l'estrella número 1. Ho recull el Nacional.
0: Haurà d'assajar més.
20: L'orquestra de la ciutat de Vigo, que resulta que desafina i no se sap les cançons. Ho avala la justícia. El web de 3CAT recull una sentència que dona la raó al Centre Gallet de Vitòria, que es va negar a pagar la meitat del que devia aquesta orquestra a la ciutat de Vigo. Cobraven uns 14.000 euros per dues actuacions, però després de l'espectacle no els van pagar la meitat que faltava perquè no tenien el mínim de qualitat.
0: I els francesos també ballen flamenc.
21: 200 persones vestides de flamenc han desfilat desfilat pels carrers de Tolosa al festival Le Nouveau Printemps. Al capdavant de la processó, l'artista espanyola Pilar Albarracín, les creacions de la qual es presenten arreu del món. Veiem les imatges al diari francès Le Depeche.
0: A Castor us expliquem els destacats en internacional i economia, Marc Forado i Lar García.
1: Avui arrenquem a Colòmbia llegint l'històric diari El Espectador, que titula que Colòmbia vol un extrem. Ho diu perquè el conservador Abelardo de la Espirella i l'esquerrà Iván Cepeda disputaran la segona volta presidencial a Colòmbia després d'una primera ronda molt polaritzada en un país dividit entre dos models oposats. El primer s'emmirella en Trump, el segon en el president Petro. Els votants de centre, explica l'article, han quedat esborrats. I a la República Democràtica del Congo, el diari Actualité explica que s'ha convocat per avui i demà una reunió ministerial d'emergència per coordinar una resposta comuna davant el brot de la nova variant d'Ebola. Es desplegaran laboratoris mòbils en punts fronterers i hi haurà més equips de protecció de personal sanitari.
21: En plan econòmica, expansió pública, que el govern espanyol va rècords amb la llei antiopes i ja ha aturat 1.600 operacions des de finals del 2020 d'inversors forasters no desitjats a Espanya. Avui, Cinco Días destaca que 300 milions de persones juguen a videojocs a Europa i que la immensa majoria ho fan de manera gratuïta. El diari es fa ressò d'un informe impulsat pel King, empresa creadora de Candy Crush, que situa el sector dels videojocs en smartphones com un dels pilars de la indústria audiovisual europea. I l'ON Economia repassa quins seran els ingressos dels jubilats aquest estiu. Diu que la paga extra es paga al juny juntament amb la mensualitat ordinària, de manera que cobraran el doble. Els jubilats podran disposar d'aquests diners en els seus comptes bancaris entre el 24 i el 26 de juny, depenent de l'entitat.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El Marca parla de la bogeria per a Espanya, amb cues des de les 7 del matí per veure l'entrenament de la selecció espanyola a les Rozas. El diari AS destaquen que des de la Federació Espanyola mai s'ha vist res igual amb un equip, mentre que el Mundo Deportivo, el seleccionador espanyol De La Fuente, diu que té el millor equip del món. A l'esport destaquen la confessió de Lamine: vaig sentir la por de no jugar al Mundial.

0: no hi ha por, però sí tensió és al Madrid. El Marca publica que puja la tensió a les eleccions amb un Florentino disposat a vendre un 5% del club. El diari A reconeixen que molts jugadors estan esperant les eleccions de diumenge per oferir-se al club blanc. El periòdico diu que la violència embruta la festa del PSG amb un Macron que afirma que n'estan tips. La Vanguardia parla de Luis Enrique com el rei de París que ha transformat el PSG. I Le Parisien fa broma dient que el tècnic asturià seria ara mateix elegit alcalde sense presentar-s'hi.
1: Hola a todos.
2: I a la premsa del cor, el cap de setmana mogut del rei. Elisenda Pineda.
3: Nou incident amb la bandera d'Espanya. Recordem el 12 d'octubre de fa uns anys quan un paracaigudista, lluint la bandera a moda de capa, es va deixar mitja dentadura en un fanal de la Castellana. O aquell dia de les forces armades en què va hissar la bandera a l'inrevés i el rei va pensar que entre tots no en fan un. Doncs bé, ha tornat a passar. Dia de les forces armades. En el moment d'hissar la bandera es trenca el fil que la sosté i aquesta cau dramàticament cobrint els soldats. Mentrestant, el rei aguanta la solemnitat però no pot evitar quedar curt de pell, obrir parpelles al màxim i posar els ulls com dos ous durs. Entre això i que va veden els toros, haurà valgut la pena el sou de tot l'any només per aquest cap de setmana.
2: Canalies, qui fa anys avui?
4: Vinga, felicitem la cantant Alanis Morissette. Oh. A veure, com et va la intuïció, Soler?
2: 53?
4: 52.
2: Oh,
4: molt bé.
2: Mira.
4: També l'actor Morgan Freeman.
2: Ui, 82.
4: Una mica més, segona oportunitat.
2: 86.
4: 89. Mm. Encara tenim un altre actor, en aquest cas Tom Holland.
2: 43.
4: Oh, és que ha fet molta vida aquest home, aquest noi, pràcticament. En fa 38,
2: què
4: Tom
2: diu?
4: Holland.
2: Què diu? 38 només. Sí. Fatal.
4: L'actor i presentador Dani Mateo.
2: 45.
4: 47.
2: Mira.
4: Escolta'm, t'hi estàs aproximant bastant, i acabem felicitant la top model Heidi Klum.
2: 18.
4: Ja li agradaria. 53.
2: El santoral.
4: Avui és Sant Justí, considerat el primer filòsof cristià, és el patró dels filòsofs, va viure al segle II i va ser martiritzat juntament amb alguns dels seus alumnes. A Roma va passar cap a l'any 165 i, evidentment, va passar per defensar la seva fe. Sant Justí va morir decapitat. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Justí o la seva freqüència és inferior a 4.
2: I ara tanquem el repàs de la premsa. Avui, que és 1 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb l'Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 1 de juny de 2016, l'Audiència de Barcelona jutja Leo Messi per haver defraudat 4 milions d'euros a Hisenda. El futbolista del Barça l'acusen de no haver tributat a Espanya els ingressos per drets d'imatge entre el 2007 i el 2009. Messi només va als jutjats, vestit amb americana i corbata, el dia que li toca declarar. Diu que ell es dedicava a jugar a futbol i que signava el que li deia el seu pare. L'audiència l'acaba condemnant a 21 mesos de presó i 2 milions d'euros de multa. També avui fa 10 anys, Antoni Bassas entrevistava Joan Tardà i Gabriel Rufián al diari Ara. Destaca una resposta de Tardà. Mai a la vida investirem un president que no doni suport a un referèndum a l'escocesa abans d'un any. I també una frase de Rufián. Votar Podem a Catalunya és rendir-se. Esperar que canviï allò que segur que no canviarà. Acabo amb el Primavera Sound 2016 que tenia com a caps de cartell Radiohead, PG Harvey, Brian Wilson i Manel com a únic grup català que hi actuava.
2: Avui és 1 de juny del 2026, és el dia 152 del calendari, falten 20 dies per l'estiu, 23 per Sant Joan i demà comença la Patum de Berga. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: L'USTEC ja ha anunciat que en cas de rebutjar el pacte defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8.
8: Per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers a la votació.
9: Si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar.
10: Manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
11: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials.
12: Representa el regreso al pasado parapolítico narcotraficante.
13: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen.
14: C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci a nos policiers, a nos gendarmes.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Maiol Roger. Clan.
1: Grup social que prové mitjançant una filiació unilineal d'un avantpassat mític o no conegut i que se sol dividir en llinatges. Els Mossos investiguen si el tiroteig de Badalona es deu a una guerra entre clans.
2: Establishment.
1: Anglicisme que defineix el conjunt de les persones que exerceixen el poder i controlen l'ordre establert en un àmbit determinat. Les jornades del Cercle d'Economia, que comencen avui amb la presència del rei i de Pedro Sánchez, reuneixen un any més l'establishment català i espanyol.
2: I desvirtualitzar.
1: Coneixen persona algú amb qui prèviament s'ha establert una relació virtual. Encara que el terme sigui per les xarxes socials, en certa manera podem dir que milers de fans del 3CAT van poder desvirtualitzar les principals cares de la plataforma El 3CAT Viu.
2: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 282.
9: Són els casos confirmats d'Ebola a la República Democràtica del Congo. S'hi inclouen 42 morts. Més de 1.100 casos sospitosos continuen sota investigació al país i a Uganda, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana.
2: 27%.
9: La cotització de la carn de porc a la llotja de referència, la de Mercó Lleida, és un 27% més baixa que fa un any. Des que es va detectar el primer cas de pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues. La temporada de caça del senglar s'ha avançat aquest mes de juny per reduir-ne la densitat.
2: I 150.
9: Són les persones que dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia encara esperen que es faci efectiva. Entre ells, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia Europea es posicioni sobre els seus casos.
2: I veig tres imatges pel foradada. A la primera imatge veig una pista d'un aeroport, s'hi veu un vehicle tipus furgoneta de color blanc. La part del darrere està cobert amb una lona de color marró, podríem dir. El cotxe està pujant a una grua per una rampa.
15: És el Papa Mòbil a l'aeroport del Prat. 9 dies abans que arribi Lleó 14, ja ho ha fet un dels seus vehicles. N'hi ha un altre que també ho ha fet a Madrid. En el cas de Barcelona, el pontífex el farà servir, aquest icònic vehicle, en tres ocasions. El 9 de juny a l'estadi Lluís Companys, l'endemà per recórrer la distància entre l'aparcament a l'abadia de Montserrat i el temple, i l'últim, i el més multitudinari, segur, a la tarda del dia 10 de juny, carrer Rosselló, per arribar a la Sagrada Família.
2: A la segona veig la plaça de Trocadero, a París, amb la Torre Eiffel de fons. En primer plat, diversos agents antiavalots s'organitzen darrere un cotxe totalment en flames i al fons centenars de persones concentrades.
15: Una de les moltíssimes imatges que ens han deixat les celebracions violentes aquest cap de setmana, les celebracions de la Champions del PSG. No és la primera vegada que passa, però els 8.000 agents de la policia desplegats no van poder evitar nous aldarulls que han acabat amb un mort, 300 ferits, 780 detinguts i la promesa de Macron de mà dura contra els violents.
2: I la tercera de París, a Roma. S'hi veu una gran avinguda amb una mitjana al mig, en un sentit de circulació un embús de cotxes i en sentit contrari una trentena de cavalls desbocats.
15: Els animals es van escapar durant un assaig per a la desfilada que s'ha de fer demà dia 2 a la capital italiana per celebrar el Dia de la República. Es veu que la policia va llançar focs artificials sense permís i això va fer que els cavalls marxessin espantats. Van córrer més de 14 quilòmetres i a 3 persones ferides.
2: Falten 8 dies per la visita del Papa. Al matí cada dia us n'expliquem un detall. Bon dia, Ot.
5: La visita del Papa.
16: Bon dia. El motiu principal de la visita és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara que s'hi ha instal·lat al capdamunt una creu de 17 metres. En la missa es commemorarà el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, considerat l'arquitecte de Déu. Gaudí era profundament catòlic, ho reflectia en la seva obra i fa més de 30 anys que es va impulsar una causa de beatificació de la seva figura. La beatificació dins l'Església Catòlica és el pas previ a la canonització, que implica esdevenir sant. El Papa Francesc va declarar venerable Gaudí l'any 2023 i això va donar inici al procés de beatificació. Per culminar-lo, però, cal que el Vaticà li reconegui haver obrat un miracle. Per a la canonització se'n requereixen dos.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. La fundació de Bill Gates finança un estudi que modificarà genèticament paparres per provocar-nos al·lèrgia a la carn animal. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. La notícia explica que l'objectiu de l'estudi és aconseguir que quan les paparres ens piquin ens provoquin una al·lèrgia permanent a la carn animal. Volen aconseguir-ho, diu la notícia, modificant un gen de la paparra. En concret, el que desenvolupa una molècula que es transmet als humans a través de la saliva d'aquestes paparres. La reacció al·lèrgica que s'intenta desencadenar es produeix després que les persones a qui hagin picat aquestes paparres mengin carn animal. Aleshores, l'al·lèrgia s'activa i la persona deixa de menjar carn. Diu la notícia que la Fundació de Bill Gates finançarà aquest estudi amb quasi 5 milions de dòlars. La seva pretensió és potenciar la carn d'origen vegetal o sintètica, és a dir, la carn artificial que imita la carn animal però que es fa en un laboratori.
2: I això és real o fals?
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa. La Universitat CEU Abat Oliba ha celebrat la primera edició dels Premis Abat Oliba, una iniciativa creada per reconèixer institucions i trajectòries compromeses amb el desenvolupament humà, social i acadèmic. Sota el lema Arrels que inspiren, persones que construeixen, la universitat ha distingit entitats com l'Abadia de Montserrat, Càritas a Catalunya, Caixa Research Institute o la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, així com personalitats vinculades al lideratge institucional i empresarial.
20: Estudis de casos i experiències reals, classes en grups reduïts, tallers, seminaris pràctics. A la Universitat CEU Abat Oliba creiem en la formació pràctica i personalitzada. Per això apostem per la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
21: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la Fundació de Bill Gates finança un estudi que modificarà genèticament paparres per provocar-nos al·lèrgia a la carn animal és una notícia falsa. Ara bé, és cert que la Fundació Bill Gates finança un estudi en paparres, però l'objectiu real no és fer-nos al·lèrgics a la carn animal, sinó erradicar les paparres blaves asiàtiques. Són paparres que ataquen les vaques i els transmeten malalties mortals.
2: Gràcies, Marc.
21: Adéu, bon dia.
2: 7 minuts i les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
22: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara és difícil determinar quin grau de seguiment tindran. Avui hi haurà aturades a les comarques centrals i gironines.
2: Avui a partir de les 9, Esteur Niubó, consellera d'Educació, serà al matí de Catalunya Ràdio. I al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar l'agressió policial d'ahir a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació.
23: Això és possible?
24: La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que la va fer caure.
2: Aquí els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui.
22: Per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos.
2: Una nena de 10 anys ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
24: Segons els Mossos, una bala perduda hauria rebotat i li hauria impactat el braç. És el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri badaloní de Sant Roc.
2: Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure en males arts i diu que vol continuar governant.
25: Mientras la oposición Rullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
22: El president del govern espanyol presideix avui la primera executiva des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
2: A Colòmbia, el líder ultradretà s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials.
24: Abelardo de Lasprilla ha superat per sorpresa l'oficialista d'Esquerra Ivan Cepeda. La segona volta, el 21 de juny, determinarà el relleu de Gustavo Petro.
2: A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
22: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de març davant la pressió del conflicte de l'Orient Mitjà.
2: I prop de 50.000 persones han participat en la festa de Trescat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc.
24: Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
26: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
27: Bon dia. Pel que fa al temps, tenim alguns núvols i encara algun banc de boira a aquesta hora, però ràpidament aniran marxant i avui farà força sol. A la tarda podria arribar a créixer algun ruixat aïllat al nord del Pirineu, sobretot al Pirineu Oriental, amb una temperatura semblant a la del cap de setmana i amb molta sensació de xafogó avui. I els pròxims dies esperem tempestes de tarda, sobretot dimarts i dijous. Ara a les 8 ho ampliem.
26: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: Pel que fa al trànsit, atenció, un accident tapa la ronda de dalt de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
28: Bon dia de nou. Si està tallant un carril a l'altura d'Horta en sentit Llobregat, però provoca retenció molt intensa des de Montigalà i de retruc també està tapant ja l'entrada pel nus de la Trinitat. I un altre accident està començant tot just, acumula cua a l'AP7 a Sant Cugat cap a Martorell.
29: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
30: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a skoda.es.
31: Skoda.
32: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Canalia.
0: dies, què vull?
1: Vinga, va, anem a trucar, a l'Ot. M'encanta l'Ot, eh? Ot m'encanta.
0: No el nostre, eh?
1: No, l'Ot Serra ja li agradaria fer 6 anys. També t'ho dic. A veure si ens contesta, perquè aquesta setmana és una setmana especial per ell.
3: Bon dia.
1: Bon dia, que ets l'Ot?
3: Sí.
1: Ot, què tal?
3: Sí.
1: Escolta'm, què estàs fent ara mateix, Ot? Ot? Estàs esmorzant. I què esmorzes?
3: Cereals amb iogurt.
1: Opa, mira. Escolta'm, que saps on et truquem, Ot? Ja, què? Sí, què? Ot?
0: Ot, hola.
1: L'Ot s'ha quedat mut. Ot, et toquem del matí de Catalunya Ràdio perquè dimecres fa 6 anys el papa i la mama i la família et desitja que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis.
0: Ara, fill, ara, ara.
1: El rima porta-lo a la seva manera. Que seran per compartir aquests somnis amb tu i et volen dedicar aquesta cançó dels Pets que es diu Massa jove per fer-me gran.

0: Home, quina meravella! Home, clar,
1: moltes gràcies!
0: Va, gràcies a tu, Hort!
2: I llonganissa, també, Hort!
0: Home, sí, que t'endús aquesta llonganissa arrel de vinyó, d'acord, Hort? Hort, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari aquest dimecres!
1: Bon dia.
0: Escolta'm, que simpàtic, l'Hort, per favor.
2: Sí, a les 6 del matí, jo no estava així quan tenia 6 anys, a les 6 del matí.
0: A les 8 del matí, quan tenia 6 anys. A saber com eres, Francesc.
2: Ni ara.
0: Recordeu que si voleu demanar una cançó, 636-36-06-09. Ens envieu un WhatsApp i el Maruguis us dedicarà una cançó com aquesta que acabem d'escoltar.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 1 de juny.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell inicia la redacció del nou Pla d'Acció Municipal pel 2027-2031. L'actual PAM està executat en un 71,90%, a manca d'un any per acabar el mandat. En parlem en uns minuts, abans tenim altres notícies del dia, que primer de tot les resumim en titulars. Calafell desplegarà agents cívics als carrers per millorar la sensibilització ciutadana i alliberar efectius policials. La Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní s'han reunit amb l'alcalde de Calafell per tractar la problemàtica de l'alta velocitat a la carrerada d'en Ralet i al carrer Ramon y Cajal. El CREAC de Calafell ha celebrat activitats a les seves instal·lacions en motiu de la Setmana de la Natura. En parlarem avui a l'informatiu. Llorenç del Penedès rebutja l'avantprojecte del Plater per l'impacte sobre el sòl agrícola i vitivinícola. El ple ha aprovat una moció que alerta del risc de desprotecció de zones agràries i reclama una revisió del planejament d'energies renovables. Una cinquantena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Garraf hi haurà tres espais, un menys que l'any passat per les obres a Cubelles i una al Baix Penedès, al Vendrell. Els batejos pugen un 10,5% en un any i reverteixen la tendència a la baixa. Les primeres comunions i els casaments catòlics cauen al voltant d'un 3% i continuen reduint-se. Les línies elèctriques provoquen 708 morts d'aus a Tarragona en 5 anys. Més del 75% dels animals afectats són espècies protegides i entre l'1 i el 5% estan amenaçades. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Borja Espinosa s'ha incorporat com a entrenador del FEM 11 del Club Patí Calafell en aquesta temporada. Enguany, les noies s'han classificat per als campionats de Catalunya i han fet un canvi notable. Avui ens acompanya el tècnic per parlar de la seva trajectòria i del futur de l'hoquei femení a Calafell.
0: S'ha celebrat a Calafell l'audiència pública per iniciar el procés de redacció del nou Pla d'Acció Municipal, el PAM, per al proper mandat 2027-2031. El PAM és el full de ruta que relaciona i prioritza els objectius, les línies estratègiques i les accions que l'Ajuntament de Calafell es compromet a dur a terme durant el proper mandat. És per aquest motiu l'opinió ciutadana i el màxim de consens social en la seva elaboració. Per això es fa un ampli procés de participació ciutadana que pretén ajustar l'acció municipal a les necessitats dels calafellers i calafellenques. Aquest procés aporta, apunta a l'Ajuntament, coneixement dels projectes i actuacions concretes que es duran a terme. El procés per la redacció del nou PAM 2027-2031 ha de facilitar una reflexió compartida amb la ciutadania i els agents socials, construint una visió compartida sobre el futur de Calafell i les prioritats del municipi pels propers anys. Per a fer-ho possible es faran 5 taules de debat temàtiques, una per cadascun dels eixos de la actual PAM. El procés es podrà seguir a la plataforma Decidim Calafell. Però primer de tot cal passar balanç de l'estat d'execució de l'anterior PAM 2023-2027. És del 71,90% a manca d'un any per acabar el mandat. L'anterior PAM tenia un total de 100 accions i s'estructurava en 5 àmbits: la ciutat accessible i equipada, la ciutat ecològica, oberta, participativa i connectada, la ciutat per viure i conviure, la promoció de la ciutat. Es poden veure quines accions queden per acabar i quines estan ja executades al 100% al decidim.calafell.cat. Per tant, doncs, encara queden coses per fer i algunes que s'han de fer en els propers anys, apunta l'Ajuntament de Calafell. Per aquest motiu s'ha elaborat el PAM per als propers anys.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ara és moment de parlar dels agents cívics de Calafell. Aquesta notícia ens la porta el David Burillo.
3: L'Ajuntament de Calafell incorporarà pròximament nous agents cívics als carrers del municipi amb l'objectiu de combatre l'incivisme i reforçar la conscienciació ciutadana. Els treballadors i treballadores ja han estat contractats a través d'un pla d'ocupació i actualment estan acabant la seva formació abans d'incorporar-se al servei. Ens dona tots els detalls l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
4: Breu començaran també ja a veure's uns agents cívics que aniran pel carrer, que ja estem contractats amb un pla d'ocupació i que s'està fent la formació dels mateixos, i ara doncs aviat es veuran pel carrer ja i es veuran doncs que van passejant d'un lloc per un altre amb aquest objectiu, amb l'objectiu de que es millori l'incivisme, es millori també doncs la sensibilitat ambiental, es millori doncs també això, no? Una mica la resposta ciutadana que sigui la correcta i que aquests incívics no ens facin doncs avergonyir els altres de com està la via pública.
3: Com bé comentava l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, aquests agents actuaran especialment en tasques de prevenció i sensibilització, vigilant conductes incíviques a la via pública i fomentant actituds més respectuoses amb l'entorn. També assumiran part del control de les entrades i sortides de les escoles, una feina que fins ara feia la policia local. Segons el govern municipal, això permetrà alliberar efectius policials perquè puguin reforçar la seva presència en zones comercials i espais amb més afluència de gent. Els agents cívics estaran distribuïts per diferents zones del municipi, seguint la planificació que està preparant la prefectura de la policia local.
4: Estaran dividits en zones que el cap de policia doncs està organitzant. Majoritàriament també faran tot el que són entrades i sortides d'escola, que ara ho cobrim amb la policia local. Això permetrà també que la policia local doncs pugui fer altres coses, doncs estar més present en els carrers, en les zones comercials, en zones així més de trànsit de gent, i no haver d'estar pendents doncs de l'entrada i sortida dels col·legis, sinó que això ho poden fer els agents cívics, però també faran altres tasques doncs aquestes d'incivisme i també doncs de vigilar doncs que no es produeixin accions d'aquestes a la via pública.
3: El contracte dels nous agents serà aproximadament d'un any, tot i que el consistori no descarta ampliar el servei en el futur amb nous plans d'ocupació.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies. La Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní s'han reunit amb l'alcalde de Calafell per tractar la problemàtica de l'alta velocitat a la carrerada d'en Ralet i al carrer Ramon i Cajal. La trobada s'ha produït arran de les reiterades queixes veïnals per la circulació de vehicles a velocitats molt superiors al límit establert de 30 km per hora, una situació que genera un evident risc per la seguretat viària i una creixent preocupació entre els residents, especialment a l'entorn del barri de el Romaní. A la reunió s'ha informat que en els pròxims dies començaran les obres de millora als trams afectats de la carrerada d'en Ralet i al carrer Doctor Ramon i Cajal, unes actuacions destinades a reforçar la seguretat viària. S'ha presentat el projecte d'intervencions viàries impulsat per l'Ajuntament i compartit amb matisos per l'Ajuntament del Vendrell, amb l'objectiu de reduir la velocitat del trànsit, minimitzar el risc d'accidents i reforçar la seguretat del conjunt d'aquesta via. També s'ha informat que en els pròxims dies començaran les obres de millora en els trams afectats, destinades a reforçar la seguretat. Des de la Federació Xarxa Vendrellenca volen expressar l'agraïment a l'Ajuntament de Calafell i també a l'alcalde per la predisposició, la rapidesa i la resposta i la voluntat d'afrontar aquesta demanda ciutadana amb mesures concretes. També es destaca la coordinació i el treball conjunt entre la Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní en el marc del conveni de col·laboració existent entre les dues entitats, un fet que ha permès analitzar amb detall la situació actual. De fet, doncs, la part de la carrerada d'en Ralet corresponent al terme municipal de Calafell compta amb el compromís ferm d'actuar amb la màxima celeritat possible. Atesa la singularitat administrativa d'aquesta via, ja que es troba situada entre dos termes municipals, el del Vendrell i el de Calafell, s'insta l'Ajuntament del Vendrell a implicar-se plenament en l'execució coordinada de les mesures previstes. Per tant, des de la Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní apunten que continuaran fent seguiment de l'evolució del projecte.
1: Les notícies de Calafell.
0: I el CREAC de Calafell ha celebrat aquest passat dissabte activitats relacionades amb la Setmana de la Natura. S'han celebrat les activitats a les seves instal·lacions amb la participació de persones que han volgut conèixer com és el CREAC de Calafell. Així ens ho ha explicat la directora, la Juli.
5: Sí, mira, clar, tenim moltes fotos relacionades a tot el procés que ha tingut el centre per començar a créixer i com està l'actualitat també. És molt bonic perquè, evidentment, la gent no sap com comença ningun lloc. Uh-huh. És a dir, i molt menys un centre de fauna i de recerca. Així que comptar com va ser tot el procés de començar les instal·lacions, com es va determinar on fer un laboratori o una sala de menjar o la sala de rèptils, pues, des de l'inici fins al que fem ara.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Llorenç del Penedès ha aprovat en el darrer ple municipal una moció de rebuig a l'actual proposta de l'avantprojecte del Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables, en considerar que pot posar en risc la protecció de diverses zones agrícoles i vinícoles i el conjunt del Penedès. La moció va comptar amb el suport dels grups municipals d'Esquerra Republicana i el PSC, així com la regidora no adscrita. El grup municipal Compromís amb Llorenç es va abstenir en la votació. Segons el text aprovat, el consistori de Llorenç considera que la proposta actual suposa un canvi rellevant a la planificació territorial, ja que redueix els nivells de protecció sobre espais agrícoles que fins ara havien estat preservats pel seu valor productiu, paisatgístic i identitari. El document alerta que aquesta modificació podria facilitar la implantació de grans instal·lacions fotovoltaiques en terrenys agrícoles i vinícoles amb possibles afectacions sobre el paisatge. Tot i el rebuig a la proposta actual, l'Ajuntament de Llorenç ha reiterat el seu suport a la transició energètica cap a un model basat en les energies renovables, però defensa que aquest procés s'ha de dur a terme de manera ordenada i compatible amb la preservació dels espais productius. En aquest sentit, la moció insta les administracions competents a revisar l'avantprojecte del Plater i a garantir la protecció dels sòls agrícoles i vitivinícoles de valor estratègic, evitant la pèrdua de les garanties de preservació que tenien fins ara.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: I ja ho hem avançat en els titulars d'avui. El litoral català tindrà 50 platges amb espais habilitats per al bany amb gossos aquest estiu, una xifra similar a la de l'any passat, però amb alguna novetat. El Tarragonès, per exemple, a Vilaseca, estrena la seva primera zona delimitada a la platja de la Pineda. A Tarragona en tindrà també per primera vegada dues. En canvi, Cubelles, enguany, no en tindrà degut a unes obres a la zona on es permetien. En suma, més del 60% de la setantena de municipis costaners catalans que ofereixen espais per a gossos a la platja, amb o sense limitació d'horaris. Per exemple, també destacar les principals novetats de la temporada. Al Garraf també hi ha tres espais, un menys que l'any passat per les obres a Cubelles, com dèiem. Finalment es compta amb un parell de platges habilitades també a la comarca del Baix Llobregat, Barcelonès, Baix Camp i Baix Ebre. També una a la nostra comarca, al Baix Penedès, al Vendrell. De fet, cal destacar que el recompte de platges que habiliten espais per a gossos a l'estiu, a les portes de l'inici de la temporada alta de bany, en moltes localitats, constata que la situació no ha variat gaire respecte a l'estiu passat. Enguany hi haurà a 43 municipis de Catalunya. I ara obrim la plana general. Els batejos van pujar un 10,5% el 2024 respecte a l'any anterior a Catalunya, segons recull la memòria anual de la Conferència Episcopal Tarraconense. L'any 2024 es van celebrar 14.190 baptismes, una xifra més alta que els 12.835 de l'exercici anterior. El repunt trenca una tendència a la baixa que s'arrossegava, segons la mateixa font, des de com a mínim el 2017, el primer any en què s'ofereixen dades. D'altra banda, en el cas de les primeres comunions i dels casaments catòlics, la tendència a la baixa no s'ha aturat i cauen al voltant del 3% el 2024. Fent un càlcul aproximat, assumint que els bebès es bateixen el mes el mateix any natural en què neixen, al voltant d'un 25% dels nounats haurien passat per l'Església en les primeres setmanes de vida l'any 2024, un augment respecte al 2023 del 23%, però sense arribar al pràcticament 30% del 2027, el primer amb dades de la Tarraconense. Així, malgrat el repunt del 2024, la xifra encara queda lluny dels 19.856 baptismes de fa 9 anys. D'altra banda, les primeres comunions van caure un 2,8% el 2024. Es van quedar en les 9.375, una xifra menor que el 2023 i amb una tendència reduccionista que no s'atura des de l'inici de la sèrie històrica. Pel que fa als casaments per l'Església, la dinàmica és similar, amb una caiguda del 3,6% fa 2 anys respecte a l'anterior i quedant-se en els 2.696 enllaços. L'any 2027, la Conferència Episcopal Tarraconense en va recollir 4.002 casaments. Les dades també reflecteixen un repunt de les confirmacions, un altre dels segments d'iniciació catòlica dut a terme després de la primera comunió. Després d'una caiguda durant anys, se'n van sumar 5.478 el 2024, un 10% més que l'any passat. Pel que fa a les uncions de malalts, les 3.860 comptabilitzades són un 9% menys que el 2023.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Les línies elèctriques de mitja i alta tensió continuen situant-se com la principal causa de mort de les aus a Catalunya. Les infraestructures humanes van provocar les ferides, afectacions i defuncions de més de gairebé 4.000 ocells entre el 2020 i el 2025. Segons dades de SEO BirdLife, basades en registres de centres de protecció i recuperació catalans, 708 dels quals van ser trobats al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Entre les estadístiques actualitzades de l'últim lustre destaca la casuística de les espècies protegides i amenaçades. En total, un 75% de les aus afectades constaven dins del catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna de la Generalitat de Catalunya. Són els casos del duc, l'àstor comú i l'aligot comú, aquest últim situant-se com l'au més afectada per les línies elèctriques a la província tarragonina, amb 136 electrocucions. La resta, curiosament, també figura entre les 4 més morts registrades. Per altra banda, d'entre l'espècie recollida pels centres, entre l'1 i el 5% es defineixen com a fauna amenaçada o en perill d'extinció. Dins d'aquesta categoria ressalta la demarcació de Tarragona. El cas de l'àguila cuabarrada comptabilitza fins a 13 accions en situacions d'electrocució i pel qual associacions i entitats com el GPEC o no a l'AMAT reclamen mesures urgents de prevenció. A Tarragona, a més, s'han registrat morts d'espècies com el milà reial o el trencalós, amb 2 en perills d'extinció, i més de 13 espècies han registrat més d'una electrocució o col·lisió. Una afirmació que des del 2020 s'ha traslladat en dades on les electrocucions continuen sent la principal forma de mort dels ocells a Tarragona, quadriplicant la xifra respecte a les col·lisions. En el cas de les Terres de l'Ebre es feia incís en el cas dels flamencs, una de les espècies predominants de la zona, la qual pateix més en l'àmbit de les col·lisions. Gairebé una quarantena de flamencs, 37, s'han comptabilitzat els últims anys. Les morts d'ocells a la demarcació de Tarragona es divideixen entre electrocucions i col·lisions per facilitar l'accés als registres dels experts, però també es determina si la línia on es provoca la mort és d'alta o mitjana tensió. En aquest sentit, els experts coincideixen a dir que les principals problemàtiques les generen les línies de mitjana tensió. L'alta tensió, diuen, no acostuma a tenir morts, però principalment provoquen ferides o col·lisions. L'investigador de l'Urni L'ornitòleg Màrius Domingo relatava que les grans dimensions de les línies d'alta tensió permeten el pas de les aus més petites, per això afecten principalment els ocells més grans. Respecte a les infraestructures, gairebé el 70% de les morts s'han produït per un espai natural protegit per on passa una línia d'alta tensió. Per aquest motiu, la Generalitat continua implementant el programa de zones de protecció per l'avifauna amb la finalitat de reduir els riscos d'electrocució, tot i que els experts asseguren que des de fa anys no és eficaç. En el cas de Tarragona, aquestes zones de risc ocupen gairebé

0: a l'hoquei femení a Calafell.
1: És el meu primer any com a entrenador, és un any d'experiència, de noves incorporacions de jugadores també, de noves vivències, tant de partits, d'entrenos, però tenia ganes, tenia aquest entusiasme per començar aquesta nova aventura, jo crec, amb nenes i nens que t'ajuden, que et fan il·lusió, alegria cada entreno, que volen donar una mica més d'esforç, una passa endavant, i ha sigut increïble. Ningú s'hagués imaginat que al setembre arribaríem al Campionat de Catalunya, qualsevol hagués firmat aquesta fita històrica pel Club Patí Calafell, i volem més per l'any següent i tot el que queda de futur del club.
0: Volem conèixer el Borja més de prop. Explica'ns la teva història, com vas començar l'hoquei, per què vas començar?
1: Doncs mira, jo l'hoquei ve de família, directament del meu pare i el meu tiet, són d'aquí de Calafell, de poble, de tota la vida, i van començar de ben petits, i jo amb 3 anys pràcticament ja vaig començar amb els patins. Vaig començar a l'escola de patinatge del Club Patí Calafell a fer esplais i campus amb la meva germana, que ha sigut patinadora del patinatge artístic del Calafell, i ja als 3 i mig, 4, vaig començar amb la base, el meu pare em va ajudar, el meu tiet també, i al final és l'herència de la família, no? L'experiència de l'hoquei, i anar vivint any rere any, anar somiant, dient-li a la família i als meus pares que volia competir, encara més i més, arribant a viure experiències inimaginables amb el Club Patí Calafell, que porto tota la meva vida. Mai he sortit perquè sempre he confiat fins a l'últim moment, i avui dia segueixo confiant en donar el màxim, en posar el Club Patí Calafell a l'avantguàrdia de l'hoquei estatal, i s'ha arribat a aconseguir aquests objectius, experiències, i tant de bo ara aquesta nova com a entrenador pugui transmetre a les petites generacions tota l'après, que és el que sempre volem nosaltres.
0: Vas estar al primer equip, Borja. Correcte. Com va ser aquesta experiència? També estaves amb el Sergi Mires i doncs, el Jan Escala, crec que també
1: sí,
0: estava.
1: Sí, també, mm-hmm. També. Va començar des de que vaig tenir 16 anys, on vaig començar a fer entrenaments amb el Jordi Esteve en aquella època. Vaig començar a viure l'experiència de la Copa Princesa un dels primers anys, ja començava en dinàmica d'entrenaments, però no podia entrar en dinàmica del primer equip com a convocatòria pel fet d'estar a una categoria inferior, havia de ser juvenil abans, i quan vaig començar a ser juvenil amb 17-16 anys ja començava a entrar en convocatòria de rotació d'entrenaments, i amb fitxa federativa, fins que es va donar l'oportunitat, abans d'arribar a la pandèmia, amb 17 anys, de votar el Joan Hurtoll amb tota l'afició. Va ser, jo crec que és una experiència que tant de bo tothom pogués viure-la, perquè amb l'afició que té el Calafell, que és la millor del món, jo crec que és una experiència inexplicable, no té paraules per definir-la. I després, any rere any, vaig convèncer amb mi mateix de seguir treballant. Jugadors veterans, com dius tu, Sergi Mires, Eloi Mitjans també, i avui dia els joves, com Aleix Marimont, que també els conec, que són de la meva edat i ja vam competir en categories inferiors, t'ajuden a créixer i a motivar-te, i jo crec que tot el viscut, estic totalment orgullós d'haver-ho viscut aquí a Calafell i haver aportat el meu granet de sorra quan es va aconseguir dues copes catalanes, la famosa CERS, no? Copa d'Europa, i d'anar endavant a ajudar l'equip i el club en tot el que es pugui fer.
0: Ara mateix, concretament, amb el FEM 11, és obvi que l'hoquei femení aquí a Calafell no brilla molt, diguéssim, perquè no tenim un equip sènior. Com esteu treballant això des del club?
1: Doncs des del club es vol apostar, ja ens ho va comunicar el Guillem Castany, com a una mica coordinador, i el José també del club, que la temporada següent, 26-27, es vol apostar 100% per l'hoquei femení, amb generació de FEM 17, si es pogués FEM 15 també, tenim un FEM 13 molt bo, i FEM 11 hi ha moltes jugadores també, per consolidar equips, i a partir de la base s'ha d'anar escalant mica en mica per arribar, i no es nega en cap moment des del club que la temporada següent o l'altra es pugui generar un sènior femení, començant per segona catalana. Veiem clubs al voltant que ho han assolit i es poden mantenir amb tranquil·litat. Llavors, a partir d'aquí, apostar per la gent jove. Tenim un FEM 17 amb noies molt maques i que treballen molt bé, amb el Dani Sanz, que és el seu entrenador, i Qui no diu que puguem arribar, jo crec que sí, el club vol apostar, també fem una crida fora pels jugadors que vulguin venir a provar.

0: provar tant per a categories més avançades com per categories noves de més base, prebenjamí o benjamí, i estan totalment convidades, i jo crec que en un futur jo ja vaig comunicar al club que ajudaré en tot moment per l'hoquei femení. He provat aquest any nou, m'ha encantat, i jo crec que amb experiència i amb l'ajuda de tots tenim un bon staff, diguéssim, per recolzar i donar suport en un futur femení.
1: Com és l'experiència? Et volia preguntar també més profundament, no? O sigui, amb les noies, perquè són boníssimes, s'ha de dir. jo crec que deu ser molt divertit, per una banda. No?
0: Sí, jo vaig sobtar molt perquè al final pensava que seria exercicis més de categories superiors, però em vaig donar la realitat que al final són nenes petites, eren benjamins de 8-10 anys, i has de fer una metodologia diferent, no? I ens va ajudar en tot moment el Guillem a gestionar-la, i jo vaig saber agafar altres exercicis després d'experiències passades. I et dones compte que al final és, tot i les derrotes, hi ha una felicitat enorme en tot moment al vestuari. Acabem els vestuaris i l'alegria és que ens donarà xutxes la delegada, i després d'això jo crec que es donen compte de que a vegades perdre un partit 1-2 és molt millor que perdre un partit 1-10, i això també ens ha donat el passet d'arribar a campionats, de victòries a Voltregà, que van fer un 0-1, cada dos minuts van aconseguir guanyar, i aquí a partir d'aquí ens van començar a creure que podíem arribar a campionats. I jo crec que l'alegria seva es transmet, et dona aquest punt de relaxació, no? De no estrès, perquè al final ha vingut tot sol i tot rodat, i ha estat una part molt humil de l'equip, que les més petites i les que no han pogut venir convocades han ajudat en tot, i tothom forma part d'aquest projecte i d'aquesta fita històrica, tant els entrenadors que han vingut a ajudar, les jugadores, i el club també en tot moment. És una alegria immensa, i ho dius tu, són maquíssimes, i em feien dibuixos, em feien regals d'Amic Invisible, de tot, postals, i una felicitat enorme.
1: Oh, de moment se t'està donant molt bé, això de
0: sí,
1: gestionar
0: equips. És el primer any, hi ha molta pressió per arribar a campionats, però...
1: Però vaja, que... T'has incorporat al FEM 11 i de sobte doncs ha fet una molt bona temporada, no? Serà per alguna cosa també.
0: Sí, no sé, hi haurà alguna connexió, o la meva manera d'explicar, o no sé, al final és el que sempre he dit, no? Intentar transmetre tot allò que jo hagués volgut que ens transmetessin de petit i m'haguessin ensenyat, això i tot el que jo he après per elles o per ells, qui sigui, i ho agafin amb ganes, perquè al final jo crec que tot el que li puguis donar a un nen o nena l'agafarà amb ganes de seguir creixent, l'ajudarà en l'experiència i en l'aprenentatge, i aquesta manera de corregir-los els ajudarà a arribar més lluny.
1: Molt bé, Borja, ens hem deixat alguna cosa? Voldries afegir?
0: No, res, bueno, al final fer la crida que el club també em demanava cap al l'hoquei femení del Club Pati Calafell per diferents categories, tant com si som FEM 17, FEM 15, FEM 13 o FEM 11, estan les portes obertes, tant gent de les escoles que vulgui venir a provar, està totalment convidadíssima, si necessiten patins o qualsevol altre material, el club està obert a donar i a fer proves, i es pot enviar un correu sense cap tipus de problema al club per venir a provar, i les proves serien els divendres, un dia més còmode no existeix perquè l'endemà és dissabte, així que un divendres a la tarda estan tothom convidadíssim, ja sigui dels pobles del costat com del propi Calafell, per venir a provar, i endavant, sense por, i que estem tots a favor de qui vingui, amb les portes obertes.
1: Aquesta entrevista sencera en format vídeo la podreu veure pròximament al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió. Calafell Ràdio.
2: Els serveis.
3: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
2: Calafell Ràdio. El temps.
3: Amb el meteoròleg Josep Miró.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable amb alternança de sol i núvols gran part del dia. I amb més sol al migdia seran núvols sobretot baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda, i també amb algun núvol prim per sobre. I amb una temperatura que ha pujat de nit, ha tornat a ser, hem tornat a tenir nit tropical per sobre dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima serà semblant a la d'ahir, que estarà entre els 26 i 27, amb una humitat força alta i ja amb una mica de xafogor. Vent feble amb terral a primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejola a la tarda. Per demà esperem un temps semblant, amb domini del sol, amb núvols prims gran part de la jornada i alguns núvols baixos a primera hora del matí i alguns allunyans a mitja tarda, amb una temperatura que aquesta nit no quedarà tan alta, estarà entre 19 i 20 graus de mínima, mentre que demà ens mantindrem entre els 26 i 27, amb una humitat alta i amb una mica de xafogor, ben feble amb terrals a primera hora i de xaloc un cops moderats a primera hora de la tarda. Això farà que la mar augmenti de marejol a maró, sobretot a partir de la tarda.
3: Molt bones a totes i a tots. Què tal, com esteu? Vinga, de nou comencem setmana. Avui és dilluns, 1 de juny. Repassem les portades dels diaris. Comencem per La Vanguardia. La IA, la intel·ligència artificial, amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana. El periòdico. Sánchez demana més temps. El líder socialista respon a l'oposició. El PP i el PSOE mantenen bloquejada la llei que regularà l'activitat dels lobistes. Més titulars ara al Punt Avui. L'obra nova s'enfila de preu i s'empetiteix. El metre quadrat de l'habitatge nou s'encareix un 80% l'última dècada, gairebé un 50% més que el de segona mà. El rotatiu ara parla dels casos judicials del PSOE. Sánchez resisteix, diu que segueix el full de ruta fins al 2027 i més enllà. El president del govern espanyol acusa l'oposició d'intentar derrocar-lo amb males arts. Ella s'assuma a l'estratègia defensiva de la Moncloa i diu que els socialistes no tenen por de la justícia. Veinte minutos. El govern desactiva avui el pla anticrisis i torna a pujar l'IVA de la llum i el gas al 21%. Anem ara amb les portades dels diaris esportius. El Mundo Deportivo publica una entrevista exclusiva amb Luis de la Fuente. Diu que té els millors jugadors del món. I el diari Esport parla de l'exjugador blaugrana, l'exjugador que atén el diari Esport per parlar de que el Barça guanyarà la Champions. De fet, és Íñigo el que ha ofert al diari Esport una entrevista en exclusiva. Notícies destacades que ja podeu trobar a les portades dels diaris. Fins les 9 del matí us ampliem aquests i molts més titulars. Les notícies de les últimes hores les podeu seguir aquí en directe a Calafell Ràdio. Comencem per la part política. Pedro Sánchez acusa l'oposició de jugar brut amb els casos judicials per enderrocar el govern. Durant el 27è concurs de la Joventut Socialista celebrat a Madrid, el president espanyol ha tret pit de l'obra dels seus 8 anys de govern i ha afirmat que el PSOE ha actuat amb contundència contra aquells que tenen un comportament inadequat i que no respecten els valors del partit. Dos anys després, la llei d'amnistia encara no s'aplica a tothom. Hi ha més de 150 persones que encara estan pendents que es faci efectiva l'amnistia, segons Alerta Solidària. Cau la bandera espanyola a l'acte central del Dia de les Forces Armades. El rei que presidia l'acte ha reaccionat amb una mirada de sorpresa quan la bandera ha caigut del màstil. I segons el CIS, el PSOE resisteix, tot i que el paper li escurça distàncies en un baròmetre previ al cas Zapatero. Els populars queden segons a 11 punts dels socialistes segons el baròmetre del mes de maig, mentre que a l'abril la distància era de 12,8 punts. Més titulars polítics. Els comuns abanderen la política neta davant la resignació per un govern de dreta i el desencant per la corrupció. Urtasun avisa que el partit serà una barrera antifeixista a les pròximes eleccions municipals. El BIAC celebra el preacord entre Educació i els sindicats. Els comuns avisen al govern que se li comença a acabar el crèdit i reclamen que deixi d'equivocar-se. Sánchez ha demanat temps i es compromet a seguir fins al 2027 i més enllà, si ho volen els espanyols. Acaben les obres d'urbanització del carrer Marina a l'entorn de la Sagrada Família, amb més espai per als ciutadans. Illa ha comparegut 7 cops al Parlament i acumula més de 30 peticions dels partits que la cambra té al calaix.

Rull acusa Illa de deixar la intempèrie als alcaldes per no molestar Sánchez enmig del fèmer judicial de l'Estat. Retreu a l'extrema dreta que atii la por al diferent i reivindica Junts com l'únic vot útil a les municipals del 2027. Xavier Antich és reelegit president d'Òmnium Cultural. La CUP s'encomana a les municipals de 2027 per reconnectar amb l'electoral i registrar l'auge de l'extrema dreta. Són titulars destacats de la plana política. Ara és moment de l'àmbit social.

Les millors coques de Sant Joan del 2026 es fan a 9 pastisseries d'arreu de Catalunya. 9 forns i pastisseries de tot el país es reparteixen el podi de les millors coques de Sant Joan en totes les modalitats. Llardons, fruita, crema i pinyons, xocolata i també creativa. Per estudiar i entrenar la memòria. Regles també doncs, que serveixen per aplicar en el dia a dia. Les regles mnemotècniques ajuden a consolidar i recuperar informació mitjançant associacions d'idees i involucrant diverses regions cerebrals per enfortir el coneixement.

L'agressió d'un policia a una manifestant encén la protesta dels docents al País Valencià. Detenen a Barcelona un fugitiu de la Camorra buscat per un homicidi a Nàpols. L'home de 33 anys va presentar un document d'identitat fals a uns agents dels Mossos d'Esquadra de paisà. Detinguda una dona per robar un mossèn, la recaptació d'una execució infantil en una excursió. Un home i una dona es van fer passar per persones necessitades. Van fer sortir el mossèn del despatx i li van robar 920 euros, segons la policia. 9 detinguts i 10.000 dosis de Botox descobertes en centres d'estètica clandestins. Les actuacions de la Guàrdia Civil inclouen alguns centres de Catalunya. Mobilització a Coma-ruga per recuperar la bocana del riuet d'aigües termals de la platja. El veïnat de Coma-ruga es mobilitza perquè el riuet d'aigües medicinals de la platja torni a recuperar l'aspecte que tenia abans de la renaturalització de l'espai. Els fumadors crònics no creuen que tinguin risc de patir càncer de pulmó, segons un estudi. Només un 35% dels grans fumadors es consideren amb risc de tenir càncer de pulmó, segons un estudi liderat per l'Hospital del Mar.

La plataforma Aules que cremen fa una crida al professorat a votar no al preacord entre els sindicats i educació. Demanen als docents que s'hi oposin fins que no es garanteixi la climatització real de tots els centres. El Papa Mòbil arriba a l'aeroport del Prat. El vehicle ha aterrat a la terminal corporativa i ha abandonat el recinte, escortat per un ampli dispositiu policial. Educació creu que l'acord és un punt d'inflexió per començar a millorar els resultats. USTEC creu, però, que és el millor acord que es pot tenir ara, però que està preparat per convocar més vagues si no resulta avalat. Els batejos pugen un 10,5% en un any i reverteixen la tendència a la baixa. En canvi, les primeres comunions i els casaments catòlics cauen al voltant d'un 3% i continuen reduint-se.

Tenim més titulars d'àmbit social que repassem des de Calafell Ràdio. En el 107.9 de la FM. També ens pots seguir online a calafell.tv. 4 detinguts i 152 identificats amb 315 antecedents en un dispositiu Campai a Reus. 3 dels arrestos s'han fet per tràfic de drogues, mentre que el quart tenia un requeriment policial vigent. Una cinquantena de platges tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. La calor rècord de maig avança un mes la campanya de vigilància d'incendis a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre. Els grups especials de prevenció d'incendis forestals es reforcen per fer front a un estiu de risc i complicat.

Us posem al dia de tot el que passa amb el repàs de les notícies més destacades. Moment de passar a l'economia. El sector porcí acumula 6 mesos de pèrdues des de l'esclat de la crisi de la pesta porcina. El preu de la llotja de Merco Lleida remunta a poc, però no arriba als nivells previs a la crisi i ara mateix és un 27% més baix que fa un any. I atenció, perquè la llum i el gas són més cars a partir d'avui, perquè es tornen a pujar els impostos. En el cas dels combustibles, es mantindrà la rebaixa fiscal fins al 30 de juny. Videojocs grans i petits fets a Catalunya, una indústria amb un ecosistema variat i en creixement. La indústria del videojoc es resitua després del pic de la pandèmia. La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aviat llançarà una moneda digital per fer pagaments. El Consorci Kivalis, fundat per CaixaBank, aplega una quarantena d'entitats per posar en marxa aquest any una moneda digital lligada a l'euro, que funcionarà amb tecnologia blockchain.

el coworking rural, un canvi de vida que promou la lluita contra el despoblament. La xarxa Cowocat Rural creix i ja disposa de més de 50 espais en pobles i micropobles de Catalunya. I bones previsions de collita d'ametlles, un conreu en expansió a Catalunya. La producció es dispara a les zones de regadiu. I rècord històric del preu de l'habitatge evoluciona per municipis i a tot Catalunya. L'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any, segons les dades del Ministeri d'Habitatge al primer trimestre. L'inflació es manté estable al maig, situant el 3,2%, segons l'IPC avançat. Les pujades del transport i la cultura es compensen amb les baixades de la roba i el calçat, mentre que el menjar i les begudes es mantenen estables. S'amplia als 40 anys l'edat per optar als préstecs d'emancipació per comprar un pis. Amb l'ampliació del programa de la Generalitat, els joves també podran finançar pàrquings i trasters al mateix edifici. I tenim més titulars econòmics. El Cercle d'Economia aborda l'autonomia estratègica de la Unió Europea en unes jornades marcades de nou pel context polític. Illa, Sánchez o Feijóo passaran per la reunió anual que celebra un any més al Palau de Congressos de Catalunya.

Les empreses textils asseguren que l'escalada de preus per la guerra a l'Iran està afectant l'economia del sector. Reclama a les administracions mesures que els ajudin a cobrir l'encariment de la matèria primera. La Generalitat impulsa un programa d'ajuts de 2,1 milions per crear comerços en micropobles i frenar la despoblació. La transformació d'una antiga cooperativa obrera en un espai comunitari pot ser un exemple al model a seguir. Renfe registra prop d'un miler de denúncies per grafits a trens al 2025 i destina 7,4 milions d'euros a netejar-los. Paneque reivindica que el pressupost d'enguany incrementa un 80% les inversions al territori respecte al 2023. La consellera defensa que el seu departament inclou alguns dels reptes que la ciutadania marca com a principals. Espanya, Alemanya, França, Itàlia, Polònia i els Països Baixos reclamen avançar cap a una major integració financera. Les sis principals economies de la Unió Europea demanen un pas decisiu cap a una veritable unió d'estalvi i inversió. Catalunya registra 45 morts laborals fins a l'abril, un 40,6% més que l'any passat. L'AIREF recomana al govern espanyol que reformi la regla de despesa en pensions per garantir-ne la sostenibilitat. L'organisme de control considera que el sistema actual mostra certa vulnerabilitat a llarg termini. Brussel·les dona llum verd a Espanya per posar en marxa un nou mecanisme per evitar pagades dotat amb 9.000 milions d'euros. El sistema permetrà pagar energètiques per injectar electricitat en el mercat o a les indústries per reduir el consum. Endesa forma els bombers per saber com actuar davant d'una emergència elèctrica. La despesa en pensions contributives creix un 5,8% entre gener i abril del 2026 a Espanya, fins als 54.756 milions d'euros. Set de cada 10 titulats en grau superior d'FP dual a Catalunya tenen feina un any després, segons un estudi. Els estudis de grau superior de fusta, moble i suro tenen una inserció laboral del 100%. Telefònica reforçarà 1.300 punts de xarxa i desplegarà 4 unitats mòbils amb 5G per la visita del Papa a Espanya. L'operadora tanca un acord per garantir les comunicacions de la comitiva pontifica i l'organització de la visita. Més d'una tercera part de les empreses diuen haver fitxat titulats de formació professional en els darrers 3 anys. La contractació d'aquests titulats arriba al 50% en el sector industrial i en empreses de més de 50 treballadors. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya invertirà més de 15 milions d'euros en el manteniment i la renovació d'equipaments de les estacions de muntanya. I ara sí, ja tenim a punt els titulars internacionals.

Israel hissa la bandera a l'històric castell de Beaufort i consolida l'avanç al sud del Líban. Netanyahu afirma que la captura d'aquesta estratègica fortalesa medieval és un punt d'inflexió decisiu en l'ofensiva contra Hezbollah.

més de 30 cavalls desbocats per Roma causen 4 ferits i una crisi al cos policial. Els animals van fugir a galop d'un assaig d'una festa de la República Italiana, espantats pels focs artificials, segons la primera hipòtesi. Investiguen una agressió policial a una dona embarassada en un centre d'asil als Països Baixos. Els vídeos que ara han circulat per internet es van gravar fa 2 setmanes, on hi ha un dels principals centres d'acollida del país. Metges Sense Fronteres alerta que l'expansió de l'Ebola al Congo és profundament alarmant. El director de l'OMS ha viatjat a la província d'Ituri per donar suport als treballadors sanitaris sobre el terreny. L'home que va vendre més de 1.200 kits de suïcidi des del Canadà evita ser jutjat per assassinat. S'ha declarat culpable d'ajudar 14 persones a suïcidar-se al Canadà i l'acord amb la Fiscalia provoca la indignació dels familiars de les víctimes. Espectacular rescat de 8 estudiants atrapats en una atracció a 30 metres d'altura a Texas. Els joves han estat gairebé 4 hores de cap per avall amb vistes vertiginoses, fins que els bombers han arribat a socórrer-los. Ghana endureix la repressió contra el col·lectiu LGTBIQ+, amb penes de fins a 3 anys de presó. La nova llei aprovada al Parlament incorpora l'obligatorietat de denunciar actes i relacions homosexuals.

Investiguen un possible delicte d'odi contra dues dones que duien simbologia jueva expulsades d'una sauna a Barcelona. Brussel·les diu que les relacions comercials amb la Xina no són sostenibles a hores d'ara. La Comissió Europea analitza les oportunitats i els reptes dels vincles amb el gegant asiàtic. L'OTAN condemna la imprudència de Rússia després de l'impacte d'un dron en un edifici residencial a Romania. Rutte avisa Putin que l'Aliança Atlàntica està preparada per defensar cada centímetre del territori aliat. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha confirmat, recordem, 13 casos d'antivirus després de 9 positius a Espanya, Canadà i els Països Baixos. I ara sí, és moment de repassar els titulars culturals. Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya, ha mort als 89 anys. També ha mort als 104 anys el sociòleg i filòsof francès Edgar Morin, pare de la teoria del pensament complex. Maria del Mar Bonet es torna a aferrar a la cançó tradicional A l'aigua no cansa. La cantant mallorquina ha estrenat nou disc. Seguim repassant la cultura abans de passar als esports. Els videojocs de mòbil representen més de la meitat dels ingressos globals del sector, segons un informe.

Món Llibre convida els infants a imaginar altres mons possibles amb una jornada carregada d'activitats. El festival ha celebrat la segona jornada de l'edició amb una àmplia programació durant tot el passat cap de setmana. Una trentena de professionals culturals teixeixen aliances amb artistes durant la 19a Fira Literarum. Barcelona aprova el pla per recuperar el Teatre Capitol com a equipament cultural municipal. Irene Rubio retrata a la novel·la distòpica Seràs la vall, la supervivència en un petit poble maleït i col·lapsat. L'obra guanyadora del Premi Documenta aborda el patriarcat, el capitalisme, la sororitat i el pes dels costums. I ara sí, anem amb els esports. Pere Romeu ha dit necessitem fitxatges en defensa. L'entrenador del Barça femení ha passat per Catalunya Ràdio per fer balanç de la temporada i posa la lupa en el futur immediat, especialment en la renovació de Salma Parayuelo. Premi inesperat per un jugador del Real Madrid a la Champions. La UEFA designa els millors de la Champions en premi inesperat per un jugador del Real Madrid. L'Arsenal es dona un bany de masses per oblidar la derrota a la Champions. La rua de l'equip per Londres ha comptat amb més d'un milió de seguidors, mentre la festa del PSG a París s'ha concentrat amb unes 100.000 persones. Araujo convocat amb l'Uruguai per al Mundial, Luis Suárez fora. Suárez es perd per primer cop una cita mundialista des de l'any 2010, la seva primera Copa del Món a Sud-àfrica. L'Europa no controla els detalls i haurà de guanyar Balaïdos. Ha estat empat a 1. Jordi Cano ha avançat l'equip per Antanyón en el temps afegit i després d'una mala sortida s'ha empatat els gallecs. En bàsquet, derrota històrica del Barça al Palau, 77-102. Xavi Pascual ha dit que és duríssim, que han fet el ridícul. Xavi Pascual s'ha mostrat molt decebut pel partit dels blaugranes contra el València. L'efemèride musical d'avui és amb Ron Wood, amb el grup Jeff Beck. Compleix 79 anys el guitarrista de Londres, músic que va passar per diverses bandes britàniques.

0: dia Calafell Matí amb Mireia Romaguera.
1: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Avui comencem ja setmana, és dilluns, dia 1 de juny, comencem setmana i més. Aquest és el magazín Calafell Matí. Avui estarem amb vosaltres la Roser Ribas i jo mateixa, la Mireia Romaguera. T'acompanyarem al llarg d'aquestes 4 hores de programa. Anem a repassar el que serà el programa d'avui. Com sempre, els oferirem d'aquí a un no res les efemèrides del dia. Avui parlarem d'actualitat i sabrem com va anar l'acte del CREAC de Calafell, que ha celebrat en motiu de la Setmana de la Natura. Tindrem la secció Amb altres ulls, Vida saludable, el repàs a les ofertes laborals i de formació. Espècies i paisatges de Calafell amb la Núria Martínez. L'Espai de Salut amb Lourdes Alonso. Entrevista cultural, l'agenda cultural i moltes més sorpreses aquí al Calafell Matí. Molt bon dia a totes i a tots.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera. Les dades del dia.
1: L'1 de juny es celebra el Dia Mundial de les Mares i els Pares, una jornada proclamada per les Nacions Unides. Aquesta efemèride ret homenatge a la tasca i responsabilitat de mares i pares en la criança i l'educació dels fills, destacant el seu paper fonamental en el desenvolupament i el futur de la societat. L'1 de juny també celebra el Dia Mundial dels Esculls, una jornada dedicada a consciència sobre els perills que amenacen aquests ecosistemes marins. L'objectiu és alertar sobre problemes com l'escalfament dels oceans, la sobrepesca i la contaminació, que afecten greument els esculls de corall i la biodiversitat marina. Més efemèrides del dia, avui 1 de juny es celebra el Dia Mundial de la Llet, una jornada proclamada per la Food Agricultura. Aquesta efemèride té com a objectiu donar visibilitat al sector lacti i destacar la importància de la llet i també dels productes làctics en l'alimentació i la nutrició arreu del món. Aquestes són les efemèrides del dia. Recordem una secció que ens prepara cada dia el nostre estudiant en pràctiques, el Cristian. I ara és el moment de les efemèrides musicals. Simon Gallup va néixer l'1 de juny del 1960, baixista de The Cure, molt reconegut dins del rock alternatiu i del moviment post-punk pel seu estil característic i la seva llarga trajectòria amb la banda. Avui compleix 66 anys.

I seguim endavant amb les efemèrides musicals. Pat va néixer a l'1 de juny del 1934. Cantant dels Estats Units, va ser una de les grans estrelles del pop dels anys 50 i 60. Conegut pels seus èxits romàntics i la seva enorme popularitat a la televisió nord-americana, Pat compleix avui 92 anys.

0: leave me all alone.
1: Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.
2: I avui, 1 de juny, ve carregat el dia d'efemèrides musicals. Alanis Morissette va néixer tal dia com avui del 1974. Cantant i compositora canadenca considerada una de les artistes més influents del rock alternatiu dels anys 90, gràcies a àlbums icònics. Avui compleix 52 anys.

Ella és Alanis. I Ron Wood compleix l'1 de juny avui del 1947 anys, guitarrista de The Rolling Stones, una de les bandes més importants i influents de la història del rock. També ha desenvolupat una destacada carrera en solitari i amb altres grups mítics. Avui compleix 79 anys.

0: Mireia Romaguer. Calafell Matí, el temps.
1: Doncs vinga, som-hi, és moment de conèixer la previsió meteorològica amb el meteoròleg Josep Miró. Bon dia.
2: Bon dia, el temps avui es presenta variable amb alternança de sol i núvols gran part del dia. I amb més sol al migdia seran núvols sobretot baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda i també amb algun núvol prim per sobre. I amb una temperatura que ha pujat de nit, hem tornat a tenir nit tropical per sobre dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima serà semblant a la d'ahir, que estarà entre els 26 i 27, amb una humitat força alta i ja amb una mica de xafogor. Vent feble amb terral a primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejola a la tarda. Per demà esperem un temps semblant, amb domini del sol, amb núvols prims gran part de la jornada i alguns núvols baixos a primera hora del matí i alguns allunyants a mitja tarda, amb una temperatura que aquesta nit no quedarà tan alta, estarà entre 19 i 20 graus de mínim, mentre que demà ens mantindrem entre els 26 i 27, amb una humitat alta i amb una mica de xafogor, ben feble, amb terrals a primera hora i de xaloc, cops moderats a primera hora de la tarda. Això farà que la mar augmenti de marejol a maró, sobretot a partir de la tarda.

I a aquesta hora és moment de repassar les portades dels diaris digitals comarcals. Comencem pel Diari de Tarragona, a la secció Costa. Els veïns de Cunit decoren el mur de França que recorrerà la C31. Han decorat una barrera groga amb diferents elements icònics del municipi de Cunit. Arriba a la platja del Vendrell el cos d'un tauró d'aigües profundes. És un exemplar que podria haver estat dèbil o bé desorientat. La litografia de Calafell, que es va salvar de la destrucció sota una muntanya. La família la va amagar a l'inici de la Guerra Civil, quan es van destruir molts símbols religiosos. Per la família del calafellenc Joan Santacana, catedràtic d'Històrica, afincat a Calafell, aquell quadre tenia un significat molt especial. La Festa del Vent tornarà a omplir de color i activitats familiars. L'Hospitalet de l'Infant serà el 6 de juny. Els policies del municipi de Torredembarra portaran boies per si tenen que tirar-se al mar a fer algun rescat. De fet, els cotxes de la policia local s'equipararan amb dispositius autoinflables. A més de polsadors SOS que ja es col·locaran, i les platges estrenaran diferents taules per salvar la vida amb ús públic. I del Diari de Tarragona passem al Diari Més, a la secció Penedès. Marta Sandoz i Andy actuaran a Calafell el 25 de juny amb motiu de Cadena Dial, la gira de l'estiu. El Vendrell transforma Rieres en un nou pulmó verd per la ciutat. Més titulars dels diaris digitals comarcals. Repassem la ciutat del Penedès-Garraf. El Vendrell se suma a la 16a edició de la campanya Compra i Descobreix Catalunya, amb més de 100 establiments participants. La campanya arrenca avui, 1 de juny, i es desenvoluparà durant tot el mes. Calafell ampliarà el cap de Segur amb 4 noves consultes. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú impulsa millores en 4 camins rurals, amb un pressupost de 18.000 euros. Detingudes 2 persones per intentar empadronar-se amb contractes falsos a Sant Pere de Ribes. El futur establiment del grup Bon Preu tindrà 3.000 metres quadrats de superfície a Calafell i comptarà amb 2 plantes soterrani d'aparcament. I més titulars ara a l'Eix Diari. Una 50a de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Garraf hi haurà 3 espais, un menys que l'any passat per les obres que es fan a Cubelles i una al Baix Penedès, al Vendrell. Llorenç del Penedès rebutja l'avantprojecte del Plater per l'impacte sobre el sòl agrícola i vitivinícola. El ple ha aprovat una moció que alerta del risc de desprotecció de zones agràries i reclama una revisió del planejament d'energies renovables. Més de 350 alumnes participen al projecte educatiu Teixint Músiques del Museu Pau Casals. El projecte culminarà demà, 2 de juny, a l'Auditori Pau Casals, amb una actuació final on els alumnes compartiran el resultat del seu treball creatiu. La Ciutadella Ibèrica de Calafell tindrà un nou pont per connectar-la amb el passeig marítim. El projecte executiu té un pressupost de més de 108.000 euros i les obres podrien arribar al 1 milió d'euros. Aquest és el repàs als diferents titulars destacats dels diaris digitals comarcals.

0: una del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és

0: on vegis peix de llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

0: Totes les novetats i els èxits més recents els trobaràs al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Pocs minuts ens separen del punt de 2:15 del matí. Moment en què arribarà l'avanç informatiu. Abans, però, Maroon 5 i altres temes.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. Calafell inicia la redacció del nou Pla d'Acció Municipal pel 2027-2031. L'actual PAM 2023-2027 està executat en un 71,90%. Calafell desplegarà agents cívics als carrers per millorar la sensibilització ciutadana i també alliberarà efectius policials. La Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní s'han reunit amb l'alcalde de Calafell per tractar la problemàtica de l'alta velocitat a la carrerada d'en Ralet i al carrer Ramon y Cajal. El CREAC de Calafell ha celebrat aquest passat dissabte diferents activitats a les seves instal·lacions en motiu de la Setmana de la Natura. Ho explicarem als informatius. Llorenç del Penedès rebutja l'avantprojecte del Plater per l'impacte sobre el sòl agrícola i vitivinícola. El ple ha aprovat una moció que alerta del risc de desprotecció de zones agràries i reclama una revisió del planejament d'energies renovables. Una cinquantena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Garraf hi haurà tres espais, un menys que l'any passat per les obres a Cubelles. També al Baix Penedès, al Vendrell, n'hi haurà una. Els batejos pugen un 10,5% en un any i reverteixen la tendència a la baixa. Les primeres comunions i els casaments catòlics cauen al voltant d'un 3% i continuen reduint-se. Les línies elèctriques provoquen 708 morts d'aus a Tarragona en 5 anys. Més del 75% dels animals afectats són espècies protegides i entre l'1 i el 5% estan amenaçades. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Borja Espinosa s'ha incorporat com a entrenador del FEM 11 del Club Patí Calafell en aquesta temporada. Enguany, les noies s'han classificat per als campionats de Catalunya i han fet un canvi notable. Avui ens acompanya el tècnic per parlar de la seva trajectòria i del futur de l'hoquei femení a Calafell.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Dos minuts passen de 2:15 del matí i, com sempre, aquesta hora és moment de l'espai d'actualitat. Ens trobem al CREAC de Calafell i parlem amb la seva directora, amb la Juli. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A punt de començar, no?, aquesta activitat amb motiu de la Setmana de la Natura, una activitat per donar a conèixer les vostres instal·lacions i la feina que feu i com es va crear. Com està tot preparat?
1: Bé, ara estem esperant ja la gent. Tenim una presentació molt bonica, no?, amb tota la història del centre i amb moltes ganes de veure la gent que està interessada en conèixer la nostra feina.
0: Per tant, doncs, donareu una explicació de com va començar el CREAC, no?, des dels seus inicis.
1: Sí, mira, clar, tenim moltes fotos relacionades a tot el procés que ha tingut el centre per començar a créixer i com està l'actualitat també. És molt bonic perquè, evidentment, la gent no sap com comença ningun lloc. Uh-huh. És a dir, i molt menys un centre de fauna i de recerca, així que comptar com va ser tot el procés de començar les instal·lacions, com es va determinar on fer un laboratori o una sala de menjar o la sala de rèptils, pues, des de l'inici fins al que fem ara.
0: Imagino, no?, que molt important per vosaltres va ser quan us van dir que havíeu trobat un lloc. Sí. Per poder començar, no?, aquí, sí, a Calafell.
1: Sí, sí. A l'inici ens havíem parlat de tres jocs diferents, però cadascú tenia algun problema, per dir-lo així, per exemple, no?, que al port no, però al port no es poden tenir animals. Va ser un continu, no?, com un moment de buscar qual seria aquest lloc ideal per poder tenir animals i que s'adaptassin, no?, a la feina que nosaltres tenim.
0: A més, en aquell lloc, doncs, vosaltres vau començar molt poquet, però és un lloc que s'ha pogut anar ampliant, que tenia més espai.
1: Sí, sí. El nostre centre, jo crec que una de les coses que ho fa diferent i molt bonic és que quasi tot és reciclat. Clar, per poder tenir, què sé jo, pues mira, les gàbies o els reptilarios, pues era de gent que deixava de tenir animals a la seva casa o de llocs on tenen venta d'animals que ja tancaven i ens regalaven el material. I tot aquesta, no, tot aquest material reciclat, pues aquí li hem donat una segona vida per animals que també tenen una segona vida.
0: També, que necessiten molt de la vostra ajuda.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè ja ho comentaves, no?, a la ràdio, que molts d'ells, gairebé tots, venen ferits, no?
1: Sí, bàsicament, clar, és molt difícil que un animal arribi bé, és a dir, hi ha animals que arriben bé perquè és directament la persona la que ha decidit deixar l'animal, és a dir, mira, no ho puc tenir per X o per Y, doncs mira, aquí està, clar, l'animal arriba molt bé.
0: Clar.
1: Però els altres casos on la gent és que ja no vol l'animal, ja estan cansats i simplement deixen que l'animal vaya fent, però quan arriba un moment que ja és crític, pues a la calle.
0: Clar.
1: Al carrer.
0: Per tant, ara quan arribi la gent els hi fareu aquesta explicació i després què més?
1: Sí, un dels objectius que tenim ara és deixar clar la importància dels centres de fauna, no?, dels refugis també per a la fauna exòtica, fauna que evidentment aquí amb les temperatures i tot moririen al carrer. I l'objectiu és que la gent aprendre que no davant de comprar, no?, i de tenir de forma responsable animals a la seva casa, és millor anar a la natura i veure els animals o anar a llocs on ja se tenen animals de segona, amb una segona vida, de veure què es fa i poden col·laborar d'altres maneres, voluntariats, pràctiques, poden tenir una relació amb aquests animals sense la necessitat de comprar-los. Així clar. Que un dels objectius d'aquesta presentació és parlar d'això i deixar-lo molt clar.
0: I també conèixer que vosaltres, doncs, sou aquest punt de referència aquí a Calafell, no només de Calafell, us truquen d'altres poblacions, no?
1: Sí, sí. Sí, realment, mira, nosaltres som el segon centre de refugi d'amfibis i rèptils de Catalunya. Des de fa 30 anys no es feia un. El primer que es va fer és el CRARC, que és un punt clau de tota aquesta labor en general. I després, clar, vam començar nosaltres aquest projecte ja fa 7 anys, més o menys, 7 a 8 anys, i és un referente a nivell de tota Catalunya, i per no dir que hi ha gent de fora de Catalunya que també ens truquen d'Andorra, d'Extremadura, perquè s'han donat de compte de la gestió que nosaltres fem, i és com que, mira, jo tinc aquest animal que puc fer, i no sé com, però truquen des d'allí. Així que, clar, és un punt clau el nostre centre.
0: També teniu relació amb altres centres, en aquest cas també de Pirineu, un exemple quan la guineu, no?, que la veu agafar, després la veu retornar cap allà, no? Teniu estreta col·laboració.
1: Sí, jo crec que fer xarxa entre els diferents centres és de molta importància, i més perquè aquí arriba de tot, mamífers, ocells, i nosaltres tenim permisos de refugi per amfibis i rèptils exòtics, però tenim un permís de molt curt per tenir, pues, animals que siguin diferents. És a dir, que podem rebre aquests animals, però hi ha que gestionar-los. És a dir, que davant d'anar a altre centre, formem part de la xarxa de clíniques de recollida de la Generalitat, i per tant, tota la fauna salvatge protegida que arriba aquí per part d'agents rurals o de la gent quan truca de tot el Baix Penedès i el Tarragonès que s'ha sumat aquest any, arriba aquí, i després nosaltres, després d'estabilitzar l'animal, fem, pues, que arribi, per exemple, a Torreferrusa, que és el centre fauna de la Generalitat, on terminen de criar-los o de sanar-los, i després fan l'alliberament. I per altra part, pues, estan els animals que són exòtics, en plan d'ocells i tal, que sí que tenen que ir a altres tipus de centres o refugis, i clar, doncs aquesta xarxa és molt important.
0: Molt bé. Doncs Juli, que vagi molt bé la jornada d'avui, perquè per la tarda també teniu coses, i sí, molt important, no, participar en una setmana com aquesta important, no? La Setmana de la Natura, on vosaltres també heu volgut formar part, no?
1: Sí, la difusió de tota aquesta labor, de tota aquesta tasca, és de molta importància. La gent a lo millor no dimensiona tot el treball que hi ha detrás, no, darrere de tota aquesta feina, i és molt bonic donar-les a conèixer i poder participar també una mica.
0: Molt bé, Juli, moltes gràcies, i que vagi molt bé. Bon dia.
1: Merci, adéu.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
1: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

8 minuts ens separen de les 10 del matí, moment en què arribaran més seccions, en aquest cas amb altres ulls i vida saludable. Després, a partir de 11:15, les ofertes de feina, les ofertes laborals i de formació. Ara seguim amb més música fins a arribar al punt de les 10 del matí. És Bob Sinclair i Chiesa.

0: en el Calafell Matí amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gàmez.
1: Calafell per la bona feina. Calafell es pot tornar a sentir orgullosa. Fa molt de temps que ja no és només un lloc al mapa. És un municipi que s'aixeca, que reinventa, que no es conforma. I aquest retorn al top 10 de la OC no és un simple reconeixement tècnic. És la prova que fins i tot, després de moments difícils, quan la pandèmia va obligar a prioritzar les persones per davant dels indicadors, el camí ben fet sempre acaba trobant el seu lloc. Setena posició, 87 punts, un estalvi de més de mig milió d'euros. Són xifres que impressionen, sí, però el que realment emociona és el que hi ha darrere. Hi ha la voluntat d'un ajuntament que aposta per un govern obert al 100%, que entén que la transparència no és un eslògan, sinó un compromís amb la gent. Hi ha la feina de tants treballadors públics que, lluny del focus, han anat teixint una administració més àgil, més clara i més humana. I també hi ha una lliçó. Quan Calafell va perdre posicions, no va ser per deixadesa, sinó perquè va decidir posar el focus on tocava, en el comerç, en les famílies, en els sectors que patien. Ara, amb aquesta nova embranzida digital, el municipi recupera terreny i ho fa amb projectes que miren endavant. Un espai digital personalitzat per a cada ciutadà. Una relació més directa, més senzilla, més pròxima. Aquest premi, sumat al segell InfoParticipa i al reconeixement Mentor, dibuixa un municipi que no només vol fer les coses bé, sinó compartir el camí i ajudar els altres, ajudar les administracions, ser referent en participació i transparència. És una Calafell que no presumeix, inspira. I potser això és el que més commou, que darrere de cada punt, de cada indicador, hi ha una idea molt simple i molt poderosa. Servir millor, fer-ho fàcil, fer-ho clar, fer-ho amb honestedat. Perquè al final la transformació digital no va de tecnologia, va de confiança, va de persones, va de mirar el futur sense perdre l'essència. Va de mirar-lo amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
0: En el Calafell Matí, amb altres ulls. Amb Sabel Gàmez. Porta'ns allà on vagis. Sent Calafell allà on siguis. De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, Calafell Matí, a Calafell Ràdio.
2: I aquesta hora és moment de l'Espai Vida Saludable. Avui parlem de tabaquisme.
3: Moment d'engegar una nova edició de l'Espai Vida Saludable cada setmana en diferents espais aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Avui volem parlar de la Setmana Sense Fum que se celebra entre el 25 i el 31 de maig. Aquest motiu ens acompanya la infermera d'atenció primària del CAP de Calafell, és la Laura Parrilla. Molt bon dia, Laura.
4: Bon dia.
3: Doncs parla'ns, en què consisteix exactament aquesta Setmana Sense Fum?
4: Pues és una campanya que organitza cada any el Departament de Salut i la fa coincidir amb el Dia Mundial Sense Tabac. I al final l'objectiu d'aquesta setmana és informar la població sobre els riscos que té el tabac i promoure pues, tant hàbits saludables com que les persones que són fumadores, que després en parlarem, però no només parlem de tabac, sinó que ja parlem també d'altres com vapers, pues, tinguin un espai per ajudar-los i explicar-los quins són els beneficis de deixar de fumar.
3: Cada any, en cada edició, hi ha un lema. Aquest any és Inhala la vida. Quin és el missatge que voleu traslladar a través d'aquesta frase, Inhala la vida?
4: Pues aquest missatge d'Inhala la vida no és una mica el que deixaríem d'inhalar si deixessin d'un costat el tabac. Totes les... un aire net i totes les substàncies que té el tabac, que al final no és només la nicotina, sinó que té d'altres com l'alquitrà i moltes altres substàncies. I els vapers també tenen molts productes que són químics, que si mirem la composició són similars als productes que utilitzem per la neteja.
3: Està clar, el missatge que voleu fer arribar, el que és molt perjudicial, el tabac, el tabaquisme, el fumar per la salut de les persones, i moltes persones, les que fumen, doncs tenen aquesta dificultat, pensen que tenen problemes a l'hora de deixar de fumar i que això és molt difícil. Què els hi diríeu? Quan es plantegen aquests dubtes, no? Aquest repte de deixar de fumar i que ho veuen molt complicat, molt difícil.
4: Sobretot que el podem ajudar, no? Que és un hàbit i, per tant, sobretot el tabac el que genera és una dependència tant a nivell físic físic com emocional i han d'estar molt conscienciats per deixar de fumar i, a més, que estiguin en una situació estable, que no estiguin més nerviosos, que no sigui una situació que pot comportar més augment de l'ansietat que el que ja comporta deixar aquest tabac, no? I per això nosaltres, des d'atenció primària, el que fem és un seguiment, una primera visita en la que fem pues, una mica d'abordatge del tabac, quan fumes, has deixat de fumar alguna vegada, tens al·lèrgies, patologies, etc. I hi ha tractaments que estan financiats, que normalment són comprimits. Hi ha un intent a l'any que està financiat per aquest tipus de pacients, excepte que tinguis alguna patologia que contraindiqui pues, aquest medicament.
3: Abans de començar doncs, això, a deixar el tabac, el que tenim que tenir molt clar és doncs, aquesta intenció, aquesta voluntat, eh? Perquè sense aquesta intenció és complicat arribar a assolir el repte.
4: Exacte, això és el més important, estar conscienciat, no? I ser, donar el pas de voler deixar el tabac.
3: Un cop aquestes persones comencen, evidentment, no és senzill, però assolir aquest repte de que mica en mica van deixant enrere aquest tabaquisme, suposo que és ràpid que comencen a notar, no?, els beneficis de deixar a un costat el tabac.
4: Sí, si mirem els beneficis de deixar el tabac, a les poques hores de l'últim cigarro, al final el que millora sobretot és l'oxigenació del cos i disminueix aquest monòxid de carbon que tenen a la sang, no?, i en poques setmanes millora molt la respiració, veuran que quan caminen no s'ofeguen, disminueix el risc pues, de tindre infarts, ictus, de tot el nivell cardiovascular, i a la llarga, sobretot, el nivell de tindre pues, un càncer, no? Que al final és el que tothom sap que el tabac pot comportar.
3: Clar, hi ha les cigarretes tradicionals, les de tota la vida, però què passa amb els vapejadors, també les cigarretes electròniques? Moltes persones les deixen el tabac convencional per utilitzar aquest tipus de vapejadors, perquè pensen que això no comporta, no?, les malalties vinculades al tabaquisme.
4: Pues això és un gran repte, no?, perquè les vapers van sortir fa poquet i, a més, es donen molt entre les poblacions més joves. I, bueno, es perceben com que són menys perjudicials, però contenen substàncies que són tòxiques, a part de nicotina, molts d'ells. I llavors moltes persones deixen el tabac convencional per passar el vaper, però al final té els mateixos problemes o altres pitjors que no prendre el tabac normal. Genera la mateixa addicció i ens preocupen molt, entre tant com adolescents com joves, perquè a més tenen unes substàncies que com que tenen un sabor diferent, pues, són molt addictius.
3: Això et anava a preguntar, a part d'aquestes substàncies que ens posem en el cos, també l'addicció important. A vegades pensem que el vapejar doncs, aquestes cigarretes electròniques potser no és tanta l'addicció, però pel que dius genera doncs, aquesta addicció de la mateixa forma.
4: Sí, és el mateix, conté també nicotina i a part pues, tenen aquests sabors, no?, de fresa, de fruites, de molts sabors i llavors encara potser és millor l'addicció que comporten perquè a més pues, el tabac normalment, no?, les persones que ja tenen un hàbit pues, sí que els agrada, però al començament sobretot no agrada aquest sabor, però en els vapers pues, és diferent i per això a la població jove pues, és molt més addictiu.
3: Fa molts anys que es fan aquestes campanyes de conscienciament. Quines serien les activitats que van vinculades aquesta setmana en contra del tabaquisme o més que en contra per evitar el tabaquisme, Laura?
4: Pues naltros com a cap de Calafell, com a l'àrea bàsica, el dia 2 de juny, el dimarts, realitzarem un punt informatiu a la porta del CAP i a més pues, en activitats per la conscienciació, sobretot per aquestes persones que són fumadores, no?, que s'estan pensant el deixar de fumar, pues, puguin apropar-se, li puguem explicar com funcionem, quina ajuda podem donar i sobretot pues, també que es conscienciïn una miqueta més.
3: En el cas d'aquelles persones que doncs, vulguin deixar de fumar, quina seria la primera passa que ha de fer?
4: Pues demanar hora amb la seva infermera o comentar-li al metge quan tinguin una primera visita, però poden demanar hora directament amb la seva infermera i el que he explicat abans una mica, pues abordarem primer l'hàbit, no? Li indicarem com pot disminuir una mica abans de començar el tractament, que és com serà més efectiu, i una vegada començat el tractament, si està adequat, pues donarem aquest tractament que estigui financiat i si no, igualment, farem un seguiment. Normalment el seguiment pues el fem al començament del tractament i després durant les setmanes següents i després ja anem aplaçant una mica. Una persona no deixa de ser fumadora fins que porta un any sense fumar i llavors anem fent seguiment.
3: I sobretot, no recaure. Jo una cigarreta només i segur que no. Qualsevol petit vinculació amb una cigarreta doncs pot comportar tirar enrere tota la feina que hem fet.
4: Nosaltres com professionals sí que és veritat que al final pues, demanem, no?, que no torna enrere, però al final sabem que les persones tenen problemes i que de vegades es pot recaure, no?, i continuem estant allà per donar aquesta ajuda, però sí que és veritat que al final una cigarreta en aquest any que encara no ha passat, si encara no ha passat aquest any, pot comportar una altra vegada el mateix hàbit. Una situació que sigui més estressant, doncs pot comportar també tornar a fumar.
3: Mm. On podem trobar més informació sobre aquesta campanya i també sobre els recursos per deixar de fumar?
4: Pues, si volen trobar informació que sigui de qualitat, no? A la Generalitat de Catalunya hi ha un apartat que és el del tabac i, a més, a la campanya d'aquest any es diu Sense Tabac 2026 i al Departament de la Generalitat trobaran totes les activitats que es fan durant la setmana o que estan planificades durant aquest mes i també informació per a pacients de com reduir aquest hàbit, com millorar tot això.
3: Mm. Hi ha molts fumadors entre la societat. Tenim dedades?
4: Pues, naltros, pel que tenim de cribatge, podem dir que estem entre un 30 i un 40. T'hauria de mirar com sona això a la resta de Catalunya.
3: Què vol dir un 30 o un 40?
4: De població total.
3: Un 30% o un 40%?
4: Per cent.
3: Això és molt, no?
4: Mm. Bastant. Per això és un hàbit que és molt
3: important.
4: És a dir,
3: amb les campanyes, amb tot el que... Et parlava un exfumador, vull dir que ja fa anys d'això, no? Però sí que és veritat que amb totes les campanyes de conscienciació que es van fent, esperem que hi hagi més resultats, no? Perquè, déu-n'hi-do, entre un 30 i un 40% de la població que continuï fumant, és una dada preocupant, podríem dir.
4: Sí, sí que és veritat que està disminuint bastant, no? Sobretot a les nostres consultes veiem molta gent que vol deixar de fumar i que ara mateix està més conscienciada, potser que abans. Jo crec que sabem més una mica els riscos i, a més, pues, la gent pot donar aquest pas.
3: Entre els usuaris més joves, quines sensacions tenim? Quines dades es registren?
4: Sí que és veritat que entre els usuaris més joves, quizás el tabac no és tan... no està tan... com a la població general.
3: Sí, normalitzat. Eh?
4: Exacte. Però sí que és veritat que el que dèiem, no? Vapers, quan surto als bars, pues, aquestes com catximbes que hi ha, sises que li diuen, pues sí que és bastant... bastant també es dona també a la població jove.
3: Abans d'acabar, quin missatge voldries fer arribar als oients, a la població en general, que ens puguin escoltar ara mateix en aquest espai de vida saludable?
4: Pues que mai no és tard per cuidar la salut i que al final, tinguis l'edat que tinguis, no? cada intent compta i cada dia sense tabac pues és una victòria per a aquestes persones.
3: Doncs recordem, el dimarts, dia 2 de juny, hi haurà un punt informatiu sobre aquest tabaquisme i aquesta setmana, com li dieu, quin és el títol de la setmana?
4: Sense fum.
3: Exacte. Doncs ens ha acompanyat la Laura Parrilla, és infermera d'atenció primària en el CAP de Segur de Calafell. Gràcies, Laura, que vagi molt bé.
2: I després de l'espai Vida Saludable i abans d'arribar al bloc publicitari, Anthony i Pablo Alborán, Besos Dorados. Molt bon dia.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. 2 hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: tienes que buscar.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio.
2: De Blas Cantó passem a Pablo López. Aquest tema es diu Esdrújula.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. Calafell inicia la redacció del nou Pla d'Acció Municipal pel 2027-2031. L'actual PAM 2023-2027 està executat en un 71,90%. Calafell desplegarà agents cívics als carrers per millorar la sensibilització ciutadana i també alliberarà efectius policials. La Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní s'han reunit amb l'alcalde de Calafell per tractar la problemàtica de l'alta velocitat a la carrerada d'en Ralet i al carrer Ramon y Cajal. El CREAC de Calafell ha celebrat aquest passat dissabte diferents activitats a les seves instal·lacions en motiu de la Setmana de la Natura. Ho explicarem als informatius. Llorenç del Penedès rebutja l'avantprojecte del Plater per l'impacte sobre el sòl agrícola i vitivinícola. El ple ha aprovat una moció que alerta del risc de desprotecció de zones agràries i reclama una revisió del planejament d'energies renovables. Una cinquantena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Garraf hi haurà tres espais, un menys que l'any passat per les obres a Cubelles. També al Baix Penedès, al Vendrell, n'hi haurà una. Els batejos pugen un 10,5% en un any i reverteixen la tendència a la baixa. Les primeres comunions i els casaments catòlics cauen al voltant d'un 3% i continuen reduint-se. Les línies elèctriques provoquen 708 morts d'aus a Tarragona en 5 anys. Més del 75% dels animals afectats són espècies protegides i entre l'1 i el 5% estan amenaçades. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Borja Espinosa s'ha incorporat com a entrenador del FEM 11 del Club Patí Calafell en aquesta temporada. Enguany, les noies s'han classificat per als campionats de Catalunya i han fet un canvi notable. Avui ens acompanya el tècnic per parlar de la seva trajectòria i del futur de l'hoquei femení a Calafell.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Doncs ha arribat el moment de les ofertes de feina, ofertes laborals i de formació. A Calafell es necessita un auxiliar administratiu o administrativa per gestionar coordinació de viatges a corporatius, gestió documental de plataformes de seguretat laboral, control, entrega i inventari de roba de feina, sol·licitud i seguiment de transport i maquinària i suport general en tasques administratives d'oficina. S'ofereix jornada laboral completa amb temps indefinit. Es valora permís de conduir bé i vehicle propi. Es requereix un any d'experiència demostrable, un nivell mitjà-alt d'anglès i disponibilitat per fer horari partit. A Calafell es necessita un ajudant o ajudanta de cambrer o cambrera de cuina. També un ajudant de cuina planxista, en aquest cas. Jornada laboral completa, tipus de contracte indefinit, sense estudis. Això sí, amb un any d'experiència. Es valoraran coneixements d'idiomes. Cubelles precisa un pastisser o pastissera per elaboració diària de pastisseria, preparació de masses, decoració i acabat acurat dels pastissos. La jornada laboral és completa, amb un any d'experiència que es demana i amb ganes de treballar i que li agradi l'ofici. Incorporació a aquest mes de juny. A Vilafranca del Penedès, operari i operaria de magatzem i muntador de mobiliari. Les funcions: recepció de material, control i preparació de comandes, muntatge del mobiliari i lliurament. Jornada laboral completa amb temps indefinit. Es demana la formació reglada del títol graduat en educació secundària obligatòria i permís de conduir. A Cunit es necessita un dependent o dependenta de cafeteria. Es requereix atenció al client, tasques de caixa i servei de barra i taula. La incorporació immediata es demana al certificat d'escolaritat, català i castellà i un any d'experiència. Al Vendrell es precisa un mecànic o mecànica oficial de primera per fer diagnosi, manteniment i reparació de vehicles. Temps indefinit, 4 anys d'experiència, permís de conduir bé. Es valorarà domini d'eines de diagnosi i saber treballar en equip i de manera autònoma. Conductor o conductora de camió de recollida de residus urbans al Vendrell. Per treballar en dos torns, diurn i nocturn. Jornada laboral intensiva, certificat d'escolaritat i permís de conduir C. Més ofertes de feina. A Cunit, auxiliar d'atenció personal domiciliària. Jornada parcial, temps de contacte, tipus indefinit, un any d'experiència i titulació relacionada amb atenció personal domiciliària. S'ha de disposar de vehicle propi. Aquestes són les ofertes d'ocupació, les ofertes laborals al municipi de Calafell, però també repassem la formació que s'ofereix, formació presencial i online. Pel que fa a la formació presencial, facturació electrònica. L'objectiu d'aquesta sessió formativa és comprendre el marc normatiu i les obligacions legals associades a la facturació electrònica, segons la llei Crea i Creix. Està organitzat per l'Ajuntament de Calafell i el del Vendrell, una acció subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Un altre curs que es durà a terme amb formació presencial. El dia 30 de setembre, operacions auxiliars en l'organització d'activitats i funcionament d'instal·lacions esportives. Un curs també 100% subvencionat d'atenció al client, amb 260 hores de durada i modalitat presencial. S'obtindrà el certificat professional. I fins aquí les ofertes de feina. Molt bon dia.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Pocs minuts ens separen de les 11 del matí. Continuarem ara amb més temes musicals i a partir de les 11 doncs prendrà el relleu del magazín Calafell Matí l'acompanya Roser Ribas, que estarà amb vosaltres fins la 1. I ara aquest tema amb ritme de Jennifer López i David Guetta.

0: amb Roser Ribas.
1: Moment de conèixer la previsió del temps per part de Josep Miró. Endavant, bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta en conjunt estable. Sí que es va imposant el sol, però encara queden alguns núvols baixos dels que hem tingut gran part del matí. La tendència és que vagin a menys a partir de mig matí i sobretot de migdia, imposant-se més el sol amb algun núvol prim, però aquests núvols baixos tornarien a fer acte de presència més cap a partir de mitja tarda i ser més abundants al final del dia. I amb unes temperatures que avui han tornat a pujar, hem tingut una mínima tropical de 20 graus llargs, mentre que a hores d'ara ja tenim temperatures força altes, de properes als 26, i contem que la màxima avui pugui arribar fins als 27, amb una humitat que serà en conjunt força alta o més moderada ara al centre del dia, amb vents febles, amb domini del xaloc, que faran que la mar, que ha estat plana a primera hora i arrissada de la resta ara, tingui una miqueta de marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem que el temps en conjunt sigui semblant al d'avui, dominat pel sol, tot i que amb intervals de núvols, amb alguns núvols baixos a primera hora del matí, bandes de núvols prims gran part del dia i alguns núvols d'evolució llunyans de cara a la tarda, amb unes temperatures que no han de variar gaire o baixar una mica de nit, ja que contem que aquesta nit estarem entre els 19 o 20 de mínima i demà en conjunt es mantindran entre els 26 i 27 amb una humitat alta i amb una mica de xafogó ben feble, amb terrals a primera hora del matí i amb domini del xaloc en cops moderats al centre del dia o primera hora de la tarda. Això farà que demà la mar estigui una miqueta més moguda que avui, amb marejol i àrees de maró a partir de migdia.

0: amb Roser Ribas.
1: I com sempre, a aquesta hora, a les 11 del matí, tenim amb nosaltres a la Núria Martínez. Benvinguts i benvingudes a Espècies i Paisatges de Calafell. Aquí tenim de nou a l'estudi a la nostra naturalista de capçalera. Bon dia, Núria, com estàs?
2: Bon dia, Roser, molt bé. I bon dia a tots. M'alegra de tornar a ser aquí un dilluns més per parlar de tot allò que em fascina i alhora em preocupa.
1: De què ens parlaràs avui? Què és el que et preocupa?
2: Doncs mira, del que està passant o a punt de passar en aquest moment a les nostres platges. Més enllà, això sí, de que comencem ja a emplenar-les de maques i tot això. I és que resulta que no estem sols i les platges no les fem servir només nosaltres. Hi ha animals que busquen en elles el seu aliment i, a més, intenten reproduir-se per la continuïtat de l'espècie. I ho fan en condicions, podem dir, complicades. Avui parlaré del corriol cama negra, de la gavina corsa i de la tortuga babaua. Tres espècies, tres històries i una mateixa platja.
1: Doncs, Núria, si et sembla, comencem parlant del corriol cama negra. Què ens pots dir d'ell, que ja no sapiguem?
2: Això és realment complicat, però farem un repàs pels que encara no el coneixen. El seu nom científic és Charadius alexandrinus, és un d'aquests noms que potser dels poquets que m'agraden, dels noms científics. És un ocell petit, d'uns 15 o 17 centímetres, que no sempre podem reconèixer a primera vista perquè es pot confondre amb altres corriols. Una cria pot semblar una pedreta de color de la sorra que es mou, però l'adult té el dors de color marró grisenc clar, el ventre blanc, el bec curt i fi de color negre i les potes, com diu el seu nom, de color negre o d'un gris molt fosc. Durant l'època reproductora, els mascles mostren una banda negra com una corona al cap, per davant, i dos taques als costats del pit, com un collar obert per baix, que en les femelles són simplement de color marró grisenc. És un dimorfisme sexual que ajuda a distingir-los.
1: I pel que sabem, fan els seus nius, Núria, a la mateixa sorra de la platja, no?
2: Doncs sí, Roser, el corriol no construeix cap niu elaborat, fa una petita excavació i diposita dos o tres ous camuflats de color beix amb taquetes marrons molt semblants a la sorra que els envolta. Cria entre l'abril i l'agost, justament el període en què les nostres platges s'omplen de banyistes i poden passar per sobre d'un niu, nosaltres, sense adonar-nos, i moltes vegades, desgraciadament, és exactament el que passa.
1: Per tant, estan envoltats de perills, oi?
2: Sí, i de moltes procedències, a més. D'una banda, la nostra presència. Les màquines que netegen les platges, les hamaques, les criatures que juguen sense saber que corren per sobre d'un niu. També assenyala els gossos, que van deslligats, però la veritat és que en aquesta època està prohibit que entri a la sorra i la seva presència, en comparació a la nostra, és accidental. Però en qualsevol d'aquests factors pot destruir una posta en qüestió de segons, de vegades sense que ningú se n'adoni. I si el niu fracassa, la parella pot intentar una posta de reposició, normalment en fa una de primerenca entre l'abril i el maig i una altra de tardana entre finals de maig i juny. Però cada intent és anar contra el rellotge i contra les probabilitats de portar els pollets a bon terme.
1: I segurament també en tenen de depredadors, altres animals que es mengen els ous o els corriols mateixos.
2: Exacte. D'altra banda, tenen els depredadors naturals, que a la nit poden ser mamífers, com guineus, eriçons i altres, tot i que les nostres platges no s'acosten gaire a aquests animals. I de dia, aquests sí una mica més, els còrvids, els rapinyaires i sobretot les gavines, que són les reines de la platja, tot i que algunes s'han adaptat a viure a terra endins i menjant tot el que troben, com el cas de la gavina cama groga, una oportunista que, igual que es menja les restes d'un McDonald's, es menja una cria d'un altre ocell.
1: I per si no hi hagués prou amb tot, la pèrdua dels seus ecosistemes també els deu afectar molt.
2: I tant, Roser. Hem d'afegir el factor estructural, que és la pèrdua d'hàbitat. la neteja mecànica de les platges elimina l'escassa vegetació i les acumulacions naturals de sorra, on el corriol pot trobar una mica de cobertura i també els organismes, que són insectes i crustacis, dels quals s'alimenta. Les platges netes i llises que tant ens agraden a nosaltres com a banyistes, per ells són un desert.
1: I malgrat tot, Núria continua venint a les nostres platges a criar.
2: Continua venint, perquè a més no té moltes alternatives i la situació és prou greu com perquè el corriol camanegre que figurava al Libro Rojo de las Aves d'Espanya, de SEO BirdLife, com una espècie vulnerable, hagi passat a en perill d'extinció, que això vol dir un perill imminent de la seva desaparició total. Amb una població reproductora que s'estima entre les 2.500 i les 6.000 parelles, concentrada sobretot al litoral mediterrani i a Andalusia. Una xifra que realment és molt petita per a una espècie que un dia va ser comuna a totes les platges.
1: I Núria, has parlat de gavines com a depredadors i ens vas comentar que havies vist una gavina que no és tan comuna per aquí. Quina era?
2: Sí, i la veritat és que m'ha fet molta il·lusió. Fa uns dies vaig veure alguns individus de gavina corsa o d'Audouin i estaven volant per la platja de Calafell. I dic il·lusió perquè la gavina corsa, tot i ser mediterrània, no es veu gaire per aquí.
1: En què es diferencia de les gavines que veiem cada dia?
2: A primera vista es pot confondre, però fixant-hi una mica més és inconfusible. Té una mida mitjana, uns 50 centímetres, però té un aspecte estilitzat i elegant, i el que la delata sobretot és el bec, que és vermell, d'un color intens amb una banda negra, i les potes, que són de color negre verdós.
1: I és una espècie amenaçada?
2: Doncs, als anys 60 del segle passat, era una de les gavines més amenaçades del planeta. Tan sols unes 1.000 parelles en tota la seva àrea de distribució, que es limita pràcticament a tot el Mediterrani. Un desastre silenciós, difícil de veure, perquè nidifica en illots i zones allunyades. Des dels anys 80, gràcies a la protecció de les colònies al Delta de l'Ebre, Columbretes, Xafarines i moltes més, la població ha crescut fins a uns 20.000 exemplars, un èxit de la conservació. Però l'espècie continua sent considerada gairebé amenaçada per la Unió Internacional de Conservació de la Natura. I la seva situació és fràgil. Depèn molt dels recursos pesquers del Mediterrani, un mar que la sobreexplotació i la contaminació disminueixen any rere any.
1: Però llavors la gavina corsa no és la que ataca els nius del corriol, no?
2: En principi no, ja que està principalment especialitzada en els peixos. Les gavines que amenacen els nius del corriol són les espècies oportunistes. Però vull explicar una observació que m'ha quedat així com un dubte, i va ser una cala de Mallorca l'any passat que vaig veure una gavina camagroga que patrullava la zona de banyistes, com sempre, vigilant qui porta entrepà o alguna cosa per menjar. Però al seu costat, a certa distància, hi havia una gavina corsa que feia exactament el mateix. Però clar, la diferència de mida i agressivitat entre les dues era evident, perquè la camagroga és més gran, i gairebé totes les ocasions era la camagroga la que s'emportava el tros de menjar, però la corsa ho intentava amb insistència. La pregunta és, estava aquell exemplar malalt, incapaç de pescar i per això recorria als humans? O és que la gavina corsa, com altres gavines, ha començat a creuar, a llindar cap a l'oportunisme, forçada per l'escassetat del seu aliment natural? És clar que no tinc dades per tenir clar si això és veritat o no, però les dues gavines corses que he vist ara recentment a la platja semblaven estar competint en els coloms perquè els empaitaven. Potser la causa era diferent, però la pressió de la sobrepesca i les restriccions europees als descarts han reduït molt el que abans era el seu aliment principal, les sardines i seitons que capturaven a mar obert.
1: Molt bé, d'acord, Núria. Ja veurem amb el temps el que passa amb la gavina corsa. Passem ara a la tortuga babaua. Calafell té una relació especial amb ella, no?
2: molt especial, perquè va succeir allò que jo mai a la vida m'hagués imaginat. Una tortuga babaua arribant a la platja de Calafell, on va depositar 146 ous. O sigui, va ser un moment extraordinari en l'any 2021. I el 2015 jo havia estat fent pràctiques a l'estació biològica del Parc Natural del Delta i hi havia algunes tortuguetes de la primera posta que va haver a Tarragona el 2014. I cada dia durant 15 dies els hi donava el menjar. Em fa molta il·lusió després lo de Calafell, la veritat. La tortuga babaua, careta careta, és un rèptil marí que pot superar els 100 quilograms. Tenen una closca en forma de cor, un cap gran amb potents mandíbules i adaptat per trencar mol·luscos, equinoderms i crustacis. S'estima que pot arribar a 70 o 80 anys i triga fins a 20 anys en arribar a la maduresa sexual. Això fa que cada individu adult sigui tremendament valuós per a la població.
1: A més, Núria, les femelles tornen a desovar les mateixes platges on van néixer.
2: Exacte, Roser. L'espècie és vulnerable, figura com a espècie protegida en tota la legislació europea. Les seves amenaces inclouen la captura accidental amb palangres, la ingestió de plàstics que confon amb les meduses, la contaminació lumínica de les platges que desorienta les cries quan surten del niu i han de trobar el mar, i, és clar, la presència humana durant la posta i l'eclosió.
1: Bé, Núria, doncs arribem al fi de l'espai d'avui. Vols destacar alguna cosa del que no hem dit o no hem parlat encara?
2: Una de sola, que crec que ja l'he dit, però que les platges no són només nostres. Pel Corriol Camanegre són la seva llar on cria i troba refugi i aliment. Per les gavines també són un recurs alimentari i un lloc de descans. I les tortugues babaues, que van néixer aquí, un dia hi tornaran. Jo estic segura que podem conviure, si volem.
1: I què podem fer nosaltres, concretament?
2: Doncs respectar les zones senyalitzades quan hi ha nius de corriol, que l'Ajuntament i les entitats de conservació solen marcar-les, i avisar també els 112 si detectem rastres molt clars de tortuga marina a la platja, i també tenir la humilitat de reconèixer que les platges que fruïm i netegem cada estiu es converteixen en deserts sense voler-ho per als animals que les necessiten com a lloc de cria i alimentació. Per això, preservar zones amb vegetació i recuperar el sistema dunar és tan important per protegir les platges de l'erosió com per a les diferents formes de vida, inclosa la nostra.
1: Molt bé, Núria. Voldries afegir alguna cosa més?
2: Doncs sí, Roser, perquè estic molt emocionada i ho vull compartir, que el divendres marxo 10 dies de viatge a Tanzània.
1: Ostres!
2: I bueno, ja m'imagino absorbint natura per tots els sentits, els mamífers, ocells, la sabana, el serenguet, i bueno, tornaré l'últim dilluns del mes, potser amb algunes espècies africanes, que també van ser de Calafell, ara fa com uns 40.000 anys.
1: Déu-n'hi-do, eh? On vas a Tanzània? O sigui, fas un recorregut o vas a alguna... La capital és Dar es Salaam, veritat?
2: No, allà no anem.
1: No.
2: Aterrissem a l'aeroport del Kilimanjaro.
1: Molt bé.
2: D'allí anem a Arusha.
1: Arusha, ahir he estat jo. Sí, me'n recordo.
2: Després a Karatu, em sembla, i després ja anem cap al Serengeti i a l'Ngorongoro.
1: Serengeti,
2: Sí.
1: És increïble, el Noronoro és meravellós. O sigui, jo crec que és dels únics llocs, realment, que no tant el Serengeti, t'estic parlant del Noronoro, em vaig quedar mirant el paisatge i em va entrar com una... no sé, una cosa especial, d'alguna cosa que no havia vist mai i que és molt impressionant. O sigui que et desitjo un molt bon viatge i que t'ho passis genial.
2: Moltíssimes gràcies, Roser.
1: Que vagi molt bé, Núria.
2: Gràcies, igualment.

0: amb Roser Ribas. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

tres sardines i un bacallà. Rock, punk i els homes radicals de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: amb Roser Ribas. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. Calafell inicia la redacció del nou Pla d'Acció Municipal pel 2027-2031. L'actual PAM 2023-2027 està executat en un 71,90%. Calafell desplegarà agents cívics als carrers per millorar la sensibilització ciutadana i també alliberarà efectius policials. La Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní s'han reunit amb l'alcalde de Calafell per tractar la problemàtica de l'alta velocitat a la carrerada d'en Ralet i al carrer Ramon y Cajal. El CREAC de Calafell ha celebrat aquest passat dissabte diferents activitats a les seves instal·lacions en motiu de la Setmana de la Natura. Ho explicarem als informatius. Llorenç del Penedès rebutja l'avantprojecte del Plater per l'impacte sobre el sòl agrícola i vitivinícola. El ple ha aprovat una moció que alerta del risc de desprotecció de zones agràries i reclama una revisió del planejament d'energies renovables. Una cinquantena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Garraf hi haurà tres espais, un menys que l'any passat per les obres a Cubelles. També al Baix Penedès, al Vendrell, n'hi haurà una. Els batejos pugen un 10,5% en un any i reverteixen la tendència a la baixa. Les primeres comunions i els casaments catòlics cauen al voltant d'un 3% i continuen reduint-se. Les línies elèctriques provoquen 708 morts d'aus a Tarragona en 5 anys. Més del 75% dels animals afectats són espècies protegides i entre l'1 i el 5% estan amenaçades. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Borja Espinosa s'ha incorporat com a entrenador del FEM 11 del Club Patí Calafell en aquesta temporada. Enguany, les noies s'han classificat per als campionats de Catalunya i han fet un canvi notable. Avui ens acompanya el tècnic per parlar de la seva trajectòria i del futur de l'hoquei femení a Calafell.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: amb Roser Ribas.
1: Dilluns 1 de juny de 2026. Són 11:45 del matí. Com sempre, el dilluns a aquesta hora tenim amb nosaltres l'Espai de Salut amb la Lourdes Alonso. Benvinguda a Calafell Ràdio. Lourdes, com estàs?
2: Molt bé, Roser, bon dia.
1: De què ens parlaràs avui?
2: Avui parlarem de l'herpes zòster.
1: Què és això de l'herpes zòster?
2: Doncs mira, hi ha gent que el coneix com la culebrilla. Llavors diu la culebrilla, diuen, ah, sí, ja ho saben. De fet, la paraula herpes ve del grec, que vol dir raptar, i s'utilitza també per les serps. La herpetologia és la ciència que estudia les serps. I zòster ve del llatí, en aquest cas, i vol dir cinturó. Llavors, aquí ens dona una mica una idea que són unes lesions, una erupció de la pell, unes vesiculetes que apareixen començant a la columna i que molt sovint doncs, van només per un costat i que van fent un caminet cap endavant com si fos mig cinturó. Mm-hmm. I, a més, fa molt de mal. I o pica també, i la persona són agrupacions de vesiculetes i la persona es troba malament i es troba molt cansada.
1: Així, doncs, apareix el tronc, diguéssim.
2: A veure, mira, apareix començant per la columna a qualsevol lloc. Pot ser al cap, a la cara, o sigui, començant pel clatell i que vagi cap a la cara i al cap. Pot començar per la zona lumbar també, no? O pot començar anant cap a baix i, des de la zona lumbar baixa i baixar per la cama també. I sobretot només afecta un costat del cos. I en casos raríssims pot afectar els dos costats. Això, de fet, és en persones amb la immunitat molt baixa. Jo no ho he vist mai, no he vist mai cap cas. I el que passa que hi ha l'imaginari col·lectiu que diuen allò de ui, si la culebrilla t'abraça, llavors estàs ben fumut.
1: Mm-hmm. I per què apareix, Lourdes?
2: La causa és el virus de la varicel·la, que potser la van passar fa 60 anys, però se'ns ha quedat guardadet el virus en un punt al costat de la columna i en algun moment en què tenim les defenses molt baixetes, que ens baixen molt pel que sigui, es reactiva i va seguint. En lloc d'així com la varicel·la és per tot el cos, en aquest cas segueix el caminet d'un nervi. I pot aparèixer persones de qualsevol edat, però sobretot amb gent gran.
1: És el mateix virus de l'herpes que apareix al costat de la boca o de l'herpes genital?
2: No. És, de fet, són aquests de la boca o genital, és l'herpes simple, que és el tipus 1 i tipus 2, i que també fa agrupacions de vesiculetes, però no tenen més relació, no.
1: Podem agafar l'herpes zòster per un contagi?
2: No, només és perquè se'ns reactiva el nostre propi virus que el tenim guardat. I, en canvi, el que sí que pot passar és que una persona amb un herpes zòster pugui ser contagiós perquè dins de les vesícules hi ha el virus i llavors si tenim l'herpes zòster hem d'evitar estar en contacte amb persones molt fràgils o que no hagin passat la varicel·la i no estiguin vacunats. Per exemple, nens petitets que encara no estan vacunats i aquestes persones sí que poden agafar la varicel·la, no un herpes, sinó la varicel·la. I per evitar la transmissió del virus, les persones que l'estan patint s'han de tapar la zona fins que desapareguin i es formi crosta. I això pot passar, pot ser 7 o 10 dies o poden passar 4 setmanes, això depèn. I també rentar-se les mans sovint. Sobretot pensar en que, al contrari, pots contagiar tu amb una persona fràgil.
1: I quines molèsties causa?
2: El primer és el dolor. Fa molt de mal. Cremor, picor a la zona. Tens com un mal d'esquena, però dius, és diferent. No varia segons em moc, només és a un costat. I llavors se li ajunta picor, una cuissor també, no? I passats uns dies, potser 3-5 dies, comencen a aparèixer unes vesiculetes en grupets, envoltades de vermell, no? Són unes butllofes petitetes amb líquid a dins i que van seguint un caminet. I aleshores, al cap d'uns dies, s'assequen i formen crosta. A vegades aquests dies poden ser 4-5 setmanes, depèn. I també pot causar febre, calfreds, mal de cap, malestar general i sobretot molt, molt de cansament. I sobretot això, que saber que no es resol en pocs dies i que s'ha de tenir paciència, poden ser 2 a 4 setmanes, a vegades més, i tenir molta paciència, no voler fer vida normal, perquè és una malaltia que està, tot el teu cos està posant totes les teves energies en curar-ho, i si tu vols fer moltes coses no li deixes el temps. Llavors la persona, també els que l'envolten han de tenir paciència i entendre que la persona es troba molt cansada i adolorida, i tenir paciència, perquè clar, quan portes tot un mes que no tens ganes ni de fer res, doncs allò és molt pesat. Però bueno, s'ha de tenir paciència al malalt i els que l'envolten.
1: Quin és el tractament?
2: A veure, la primera idea clau és que com abans es comenci el tractament, millor. És un tractament contra el virus en concret, i milloraran les molèsties, curarà millor i tindrem menys complicacions. Això és la primera idea, que com abans comencem el tractament, millor. No, jo de no, espero una mica. No s'ha d'esperar. Després l'altra cosa és que això pica i tu estàs tenint un dolor i de cop et comença a picar en un lloc, i és molt normal la tentació de gratar. Doncs no s'ha de gratar mai. En general mai s'han de gratar les coses que piquen, però en aquest cas no s'ha de gratar. S'ha de deixar que les butllofes estiguin tranquil·letes, que no petin, que no es compliquin, que no s'infectin, i sobretot no es posar-se una mica de fred, a vegades ajuda per aquesta picor. Hi ha la loció de calamina, cosetes així que poden ajudar, i sobretot no portar res que apreti, com que és una zona, a vegades la cintura, la zona de la roba interior, que si gomes, que si coses que apreten, tot això s'ha d'evitar. Cotó, molt suau i res que apreti. I després també s'ha de tractar el dolor. És a dir, hem dit començar l'abans possible el tractament contra el virus, no gratar-se, deixar, evitar tot el que apreta, tot el que augmenta el picor, i després tractar el dolor amb els medicaments. Per exemple, el paracetamol pot anar molt bé, els antiinflamatoris també, i després hi ha també, a vegades com que el dolor és molt fort, s'utilitzen coses més fortes, per exemple, com el tramadol, però s'ha de saber que ja de per si tu estàs que no tens gana, no menges gaire, no et bellugues gaire, és possible que ja tendeixis al restrenyiment. El teu budell, a lo millor, com que estàs tenint un dolor, ja no es belluga gaire, perquè a vegades el budell fa com una reacció. I què passa? Tu prens, a més, un medicament que restreny i pots fer un tap tremendo, que hagis de posar-te lavatives i tot, perquè el restrenyiment que pot haver-hi és important. I després, després, pel tractament del dolor, com sempre, si és un dolor que estàs tenint intens, que no t'està aportant res de bo, perquè a vegades el dolor et serveix per ajudar-te de dir... Ei, no facis això, que si ho fas te faràs mal, no? Però en aquest cas ja saps el que tens, doncs, i per bellugar-te no millorarà ni empitjorarà, doncs el que hem de fer és prendre el tractament cada quant t'han dit, cada 6 hores, cada quan sigui necessari per intentar disminuir-ho. No esperar-te que el dolor hagi pujat, el de sempre,
1: És molt difícil això, Lourdes, de no gratar-se quan et pica alguna cosa.
2: Sí.
1: Sobretot ara que arriben els mosquits, jo estic plena de picades i quan em pica m'haig de gratar. Quins són els efectes que poden quedar després d'un herpes?
2: El primer és cansament. Això causa molt de cansament. És normal sentir-se fatigat durant l'herpes, durant tot el brot, i també mentre t'estàs recuperant. És una malaltia d'aquelles de que després necessites tenir clar que estàs en recuperació després d'una malaltia. I després també pot passar que aquest cansament es quedi després d'una temporada bona. I després també una altra cosa que pot quedar a part del cansament és dolor a la zona. Un dolor que pot durar temps, a vegades mesos, a vegades anys.
1: Podem prevenir l'herpes zòster?
2: Sí, tenim la vacuna. La vacuna de l'herpes zòster que disminueix molt, molt, molt les possibilitats de tenir un herpes, però si per casualitat el tinguessis, perquè estiguis fluixíssim, etc., serà molt fluix i amb poques complicacions. I després, aquesta vacuna... està inclosa des de fa pocs anys al calendari de vacunació a les persones que fan 65 anys i 80. I, I a més es recomana a totes les persones de més de 90 anys o totes les que tenen, estan en grups de risc de tenir la immunitat baixa. I és important saber que no són virus vius, és una vacuna que el que té és un trosset d'una proteïna del virus, és a dir, no et farà cap mal, no causarà res. És lo que no és un virus atenuat, sinó que és un trosset de virus, és un virus inactivat. I llavors només serveix per evitar que si un dia comença el virus a voler donar molèsties, pam, no, les nostres defenses el paren. I són dues dosis, una i al cap de 2 mesos una altra.
1: Qui es pot vacunar contra l'herpes zòster?
2: Això, les persones que fan 65 anys o 80 anys, en principi, i totes aquestes que diem de més fràgils, etc. Això es va començar l'any 22. Potser hi ha hagut persones que, pel que sigui, no se'ls ha vacunat, però bueno, es poden posar la vacuna. I si aquestes persones no les han vacunat, doncs poden preguntar al CAP, a la infermera, a la seva infermera, demanen hora amb la infermera i li mirarà el calendari vacunal i li mirarà si li toca la vacuna de l'herpes.
1: Caldran dosis de record en un futur?
2: No. Es veu que la vacuna és potent i dura fins a 10 anys. De moment no es planteja. Clar, les persones que amb 65 anys, als 75, se'ls hi haurà passat la immunitat, no ho sabem encara. Això haurem d'anar veient, però de moment dura 10 anys.
1: I ens podem vacunar si hem patit la varicel·la?
2: Sí, precisament. Quan, a veure, no fa, no, si l'has patit fa pocs dies, però precisament el virus de l'herpes zòster el tens perquè vas passar la varicel·la, potser fa 60 anys, i s'ha quedat allà guardadet fins que ha dit, doncs mira, ara em reactivo.
1: I si no l'hem passada, què?
2: Si tens la edat o formes part d'un grup de risc, sí. Moltes vegades també passa que l'hem passada i no ho sabem, però...
1: I si hem passat, per exemple, precisament un herpes zòster?
2: Sí, les persones que han patit un herpes i són d'un grup de risc, han de rebre la vacuna. A veure, si són d'un grup de risc, just al cap de poc d'haver passat la malaltia ja es poden vacunar. En persones sanes s'espera un any. Després d'haver passat l'herpes, al cap d'un any es fa la vacunació.
1: I els efectes secundaris de la vacuna?
2: A veure, com qualsevol fàrmac pot haver-hi efectes, doncs, per exemple, que al lloc de la punxada et fa mal, a vegades aquest dolor, bueno, per exemple, em recordo la del Covid, déu-n'hi-do, feia mal, no?
1: Sí, i tant.
2: Doncs
1: sí.
2: Això, et pot degenerar dolor, te pots trobar més cansat, mal de cap, febre, perquè és tot el cos es reactiva contra això i durant uns dies, però vaja, això és molt poc freqüent, I vaja, i a la segona dosi tampoc no apareix més.
1: Mm-hmm. Tenim algun full per a pacients que parli de l'herpes zòster?
2: Doncs mira, no, de l'herpes zòster no, i doncs, això ens va passar també quan vam parlar de la rinoconjuntivitis al·lèrgica i vam dir, el farem i ja l'estem fent. I aquest de l'herpes l'hem de fer també, perquè cal donar ànims, cal donar suport, eines per saber què fer a les persones que el tenen, que l'estan passant.
1: Molt bé. Doncs arribem al final d'aquest espai de salut amb la Lourdes Alonso. Ja saps de què parlaràs la setmana que ve o estàs pensant encara?
2: No, sempre vaig pensant, havia pensat en alguna cosa. La setmana que ve sí. No t'ho dic encara. Sí que ho sé, però no ho recordo.
1: Vale, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Lourdes, per venir aquí una setmana més al Calafell Matí, a Calafell Ràdio. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
2: Gràcies, Roser.

0: amb Roser Ribas.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
1: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calpil Ràdio, amb Samuel Baus. Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: amb Roser Ribas.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
3: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
3: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Sovint desitgem el que no tenim i lluitem per aconseguir allò que creiem que és millor per nosaltres. Potser cal confiar més en la vida i entendre que el que tenim és justament el que necessitem per ser feliços, abans que perdre-ho ens faci veure-ho clar.

0: amb Roser Ribas. A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Vinga, som-hi, doncs ja passen pràcticament 7 minuts de 12:45 del migdia i anem a fer un repàs de l'agenda cultural d'aquesta setmana. Demà dimarts, 2 de juny, la festa de cloenda dels cursos de Cal Bolavà. Celebraran la cloenda dels cursos de confecció, patchwork, brodat, pintura, dibuix i anglès. Serà una bona ocasió també per compartir una estona agradable, acomiadar el curs i gaudir en comunitat. Això es farà, com hem dit, demà dimarts, 2 de juny, al Cal Bolavà, al Jardí de Cal Bolavà. I ja el 5 de juny, Misteris de Calafell, el llinatge de la Ciutadella. Serà el divendres 5 de juny a les 6 de la tarda a la Ciutadella Ibèrica. Una energia desconeguda ha activat una força que manté ocult i protegit un exvot sagrat, una peça ritual imprescindible per als cultes comunitaris. Sense aquest exvot, la tribu no pot celebrar el ritu anual de renovació que manté l'equilibri amb els esperits del territori. Els joves, doncs, són convocats com a representants de clans antics per recuperar-lo. Per fer-ho, hauran de recórrer la Ciutadella Ibèrica resolent proves rituals i trobant fragments d'un mapa i paraules sagrades. Aquest mapa els permetrà localitzar la zona protegida per l'energia sagrada. Aquesta activitat és gratuïta i està adreçada a joves a partir de 12 anys. Màxim 25 places per torn. Els adults acompanyants, en cas que vulgueu acompanyar el vostre fill menor, caldrà també que feu una inscripció i participeu de l'activitat. Cal fer, doncs, la inscripció prèvia per assistir a l'activitat. Es prioritzaran joves de 12 a 35 anys. Més informació a joventut.calafell.cat. I ja passem a parlar de la Fira del Mar, perquè se celebra aquest cap de setmana. Hi ha una exposició que es diu Tallamars, des del 6 de juny fins al 7 de juny, és a dir, dissabte i diumenge, des de les 11 del matí fins a les 9 del matí. És gratuïta. L'exposició Tallamars és de llaüts, gussis, sardinals i altres barques de treball. L'exposició és de Francesc Ferrer Grau. Com hem dit, dies 6 i 7 de juny, dissabte i diumenge, d'11 a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 9 de la nit. La inauguració és el dissabte 6 de juny a 6:45 de la tarda, amb l'actuació de jazz Tanyoles, Elisabet Raspall i Belén Cabanes. Serà el Centre Cívic Cinema Iris de Calafell Platja. Com dèiem fa una estoneta, l'entrevista cultural també tindrà lloc aquest dissabte 6 de juny, l'obra de teatre Nadie es Perfecto. És gratuïta. És aquest dissabte, a les 6 de la tarda, al Teatre Joan Colet, obra d'intriga i comèdia en castellà. Intent d'assassinat i molt més. S'apareix i desapareix a tothom. L'entrada és gratuïta, recordem. I ja passem al 12 de juny perquè hi ha un taller de cuina, Coca de Sant Joan. Serà a 6:45 de la tarda i acabarà a 7:45 del vespre. El taller de cuina, la Coca de Sant Joan, a càrrec de Mari Herrera, del Petit Bistró Gastroteca. Divendres 12 de juny, de 6:45 de la tarda, com hem dit, fins a 7:45 del vespre, i serà al Centre Cívic Cinema Iris. S'aprendrà els ingredients bàsics i el procés pas a pas per preparar una Coca de Sant Joan casolana i els trucs perquè quedi esponjosa, saborosa i perfecta per compartir durant la revetlla. I com hem dit, aquest dissabte i diumenge se celebra la Fira del Mar a Calafell Platja, sobretot a la localització de la plaça del Manila. Hi haurà la típica ja subhasta de peix, també la recollida de peix des del mar fins a la zona de la confraria per part de llaguts de Calafell. Em consta també que es podrà sortir a bogar tant dissabte com diumenge. Es podrà anar amb llaguts de Calafell. Tenim també aquesta exposició que hem dit de Tallamars i serà tot un goig gaudir de la Fira del Mar aquest cap de setmana.
0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: amb Roser Ribas. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:45 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:45 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
3: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: amb Roser Ribas.
1: Faltant 10 minuts per arribar a la una del migdia, moment en què posarem punt i final al Calafell Matí d'avui per donar pas a mitja hora de música en català. I a dos quarts de dues del migdia ja serà hora dels serveis informatius amb la Mireia Romaguera. De moment us deixem amb una selecció musical fins a la una del migdia, com hem dit, que donarem pas a mitja hora de música en català.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa't. 977 69 44 44.

0: vagi molt bé.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.
3: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 1 de juny.
2: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
3: Calafell inicia la redacció del nou Pla d'Acció Municipal pel 2027-2031. L'actual PAM està executat en un 71,90%, a manca d'un any per acabar el mandat. En parlem en uns minuts, abans tenim altres notícies del dia, que primer de tot les resumim en titulars. Calafell desplegarà agents cívics als carrers per millorar la sensibilització ciutadana i alliberar efectius policials. La Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní s'han reunit amb l'alcalde de Calafell per tractar la problemàtica de l'alta velocitat a la carrerada d'en Ralet i al carrer Ramon y Cajal. El CREAC de Calafell ha celebrat activitats a les seves instal·lacions en motiu de la Setmana de la Natura. En parlarem avui a l'informatiu. Llorenç del Penedès rebutja l'avantprojecte del Plater per l'impacte sobre el sòl agrícola i vitivinícola. El ple ha aprovat una moció que alerta del risc de desprotecció de zones agràries i reclama una revisió del planejament d'energies renovables. Una cinquantena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Garraf hi haurà tres espais, un menys que l'any passat per les obres a Cubelles i una al Baix Penedès, al Vendrell. Els batejos pugen un 10,5% en un any i reverteixen la tendència a la baixa. Les primeres comunions i els casaments catòlics cauen al voltant d'un 3% i continuen reduint-se. Les línies elèctriques provoquen 708 morts d'aus a Tarragona en 5 anys. Més del 75% dels animals afectats són espècies protegides i entre l'1 i el 5% estan amenaçades. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
4: El Borja Espinosa s'ha incorporat com a entrenador del FEM 11 del Club Patí Calafell en aquesta temporada. Enguany, les noies s'han classificat per als campionats de Catalunya i han fet un canvi notable. Avui ens acompanya el tècnic per parlar de la seva trajectòria i del futur de l'hoquei femení a Calafell.
3: S'ha celebrat a Calafell l'audiència pública per iniciar el procés de redacció del nou Pla d'Acció Municipal, el PAM, per al proper mandat 2027-2031. El PAM és el full de ruta que relaciona i prioritza els objectius, les línies estratègiques i les accions que l'Ajuntament de Calafell es compromet a dur a terme durant el proper mandat. És per aquest motiu l'opinió ciutadana i el màxim de consens social en la seva elaboració. Per això es fa un ampli procés de participació ciutadana que pretén ajustar l'acció municipal a les necessitats dels calafellers i calafellenques. Aquest procés aporta, apunta a l'Ajuntament, coneixement dels projectes i actuacions concretes que es duran a terme. El procés per la redacció del nou PAM 2027-2031 ha de facilitar una reflexió compartida amb la ciutadania i els agents socials, construint una visió compartida sobre el futur de Calafell i les prioritats del municipi pels propers anys. Per a fer-ho possible es faran 5 taules de debat temàtiques, una per cadascun dels eixos de l'actualitat actual PAM. El procés es podrà seguir a la plataforma Decidim Calafell. Però primer de tot cal passar balanç de l'estat d'execució de l'anterior PAM 2023-2027. És del 71,90% a manca d'un any per acabar el mandat. L'anterior PAM tenia un total de 100 accions i s'estructurava en 5 àmbits: la ciutat accessible i equipada, la ciutat ecològica, oberta, participativa i connectada, la ciutat per viure i conviure, la promoció de la ciutat, Es poden veure quines accions queden per acabar i quines estan ja executades al 100% al decidim.calafell.cat. Per tant, doncs, encara queden coses per fer i algunes que s'han de fer en els propers anys, apunta l'Ajuntament de Calafell. Per aquest motiu, s'ha elaborat el PAM per als propers anys.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
3: I ara és moment de parlar dels agents cívics de Calafell. Aquesta notícia ens la porta el David Burillo.
0: L'Ajuntament de Calafell incorporarà pròximament nous agents cívics als carrers del municipi amb l'objectiu de combatre l'incivisme i reforçar la conscienciació ciutadana. Els treballadors i treballadores ja han estat contractats a través d'un pla d'ocupació i actualment estan acabant la seva formació abans d'incorporar-se al servei. Ens dona tots els detalls l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
5: Breu començaran també doncs, ja a veure's uns agents cívics que aniran pel carrer, que ja estem contractats amb un pla d'ocupació i que s'està fent la formació dels mateixos. I ara doncs, aviat es veuran pel carrer ja i es veuran doncs, que van passejant d'un lloc per un altre amb aquest objectiu, amb l'objectiu de que es millori l'incivisme, es millori també doncs, la sensibilitat ambiental, es millori doncs, també això, no? Una mica la resposta ciutadana que sigui la correcta i que aquests incívics no ens facin doncs avergonyir els altres de com està la via pública.
0: Com bé comentava l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, aquests agents actuaran especialment en tasques de prevenció i sensibilització, vigilant conductes incíviques a la via pública i fomentant actituds més respectuoses amb l'entorn. També assumiran part del control de les entrades i sortides de les escoles, una feina que fins ara feia la policia local. Segons el govern municipal, això permetrà alliberar efectius policials perquè puguin reforçar la seva presència en zones comercials i espais amb més afluència de gent. Els agents cívics estaran distribuïts per diferents zones del municipi seguint la planificació que està preparant la prefectura de la policia local.
5: Estaran dividits en zones que el cap de policia doncs, està organitzant. Majoritàriament també faran tot el que són entrades i sortides d'escola, que ara ho cobrim amb la policia local. Això permetrà també que la policia local doncs, pugui fer altres coses, doncs, estar més present en els carrers, en les zones comercials, en zones així més de trànsit de gent i no haver d'estar pendents doncs, de l'entrada i sortida dels col·legis, sinó que això ho poden fer els agents cívics, però també faran altres tasques doncs, aquestes d'incivisme i també doncs, de vigilar doncs, que no es produeixin accions d'aquestes a la via pública.
0: El contracte dels nous agents serà aproximadament d'un any, tot i que el consistori no descarta ampliar el servei en el futur amb nous plans d'ocupació.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
3: Més notícies, la Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní s'han reunit amb l'alcalde de Calafell per tractar la problemàtica de l'alta velocitat a la carrerada d'en Ralet i al carrer Ramon i Cajal. La trobada s'ha produït arran de les reiterades queixes veïnals per la circulació de vehicles a velocitats molt superiors al límit establert de 30 km per hora, una situació que genera un evident risc per la seguretat viària i una creixent preocupació entre els residents, especialment a l'entorn del barri de el Romaní. A la reunió s'ha informat que en els pròxims dies començaran les obres de millora als trams afectats de la carrerada d'en Ralet i al carrer Doctor Ramon i Cajal, unes actuacions destinades a reforçar la seguretat viària. S'ha presentat el projecte d'intervencions viàries impulsat per l'Ajuntament i compartit amb matisos per l'Ajuntament del Vendrell, amb l'objectiu de reduir la velocitat del trànsit, minimitzar el risc d'accidents i reforçar la seguretat del conjunt d'aquesta via. També s'ha informat que en els pròxims dies començaran les obres de millora en els trams afectats, destinades a reforçar la seguretat. Des de la Federació Xarxa Vendrellenca volen expressar l'agraïment a l'Ajuntament de Calafell i també a l'alcalde per la predisposició, la rapidesa i la resposta i la voluntat d'afrontar aquesta demanda ciutadana amb mesures concretes. També es destaca la coordinació i el treball conjunt entre la Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní en el marc del conveni de col·laboració existent entre les dues entitats, un fet que ha permès analitzar amb detall la situació actual. De fet, doncs, la part de la carrerada d'en Ralet corresponent al terme municipal de Calafell compta amb el compromís ferm d'actuar amb la màxima celeritat possible. Atesa la singularitat administrativa d'aquesta via, ja que es troba situada entre dos termes municipals, el del Vendrell i el de Calafell, s'insta a l'Ajuntament del Vendrell a implicar-se plenament en l'execució coordinada de les mesures previstes. Per tant, des de la Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní apunten que continuaran fent seguiment de l'evolució del projecte.
2: Les notícies de Calafell.
3: I el CREAC de Calafell ha celebrat aquest passat dissabte activitats relacionades amb la Setmana de la Natura. S'han celebrat les activitats a les seves instal·lacions amb la participació de persones que han volgut conèixer com és el CREAC de Calafell. Així ens ho ha explicat la directora, la Juli.
6: Sí, mira, clar, tenim moltes fotos relacionades a tot el procés que ha tingut el centre per començar a créixer i com està l'actualitat també. És molt bonic perquè, evidentment, la gent no sap com comença ningun lloc, és a dir, i molt menys un centre de fauna i de recerca, així que comptar com va ser tot el procés de començar les instal·lacions, com es va determinar on fer un laboratori o una sala de menjar o la sala de rèptils, pues, des de l'inici fins al que fem ara.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
3: L'Ajuntament de Llorenç del Penedès ha aprovat en el darrer ple municipal una moció de rebuig a l'actual proposta de l'avantprojecte del Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables, en considerar que pot posar en risc la protecció de diverses zones agrícoles i vinícoles i el conjunt del Penedès. La moció va comptar amb el suport dels grups municipals d'Esquerra Republicana i el PSC, així com la regidora no adscrita. El grup municipal Compromís amb Llorenç es va abstenir en la votació. Segons el text aprovat, el consistori de Llorenç considera que la proposta actual suposa un canvi rellevant a la planificació territorial, ja que redueix els nivells de protecció sobre espais agrícoles que fins ara havien estat preservats pel seu valor productiu, paisatgístic i identitari. El document alerta que aquesta modificació podria facilitar la implantació de grans instal·lacions fotovoltaiques en terrenys agrícoles i vinícoles amb possibles afectacions sobre el paisatge. Tot i el rebuig a la proposta actual, l'Ajuntament de Llorenç ha reiterat el seu suport a la transició energètica cap a un model basat en les energies renovables, però defensa que aquest procés s'ha de dur a terme de manera ordenada i compatible amb la preservació dels espais productius. En aquest sentit, la moció insta les administracions competents a revisar l'avantprojecte del Plater i a garantir la protecció dels sòls agrícoles i vitivinícoles de valor estratègic, evitant la pèrdua de les garanties de preservació que tenien fins ara.
2: Les notícies del Baix Penedès.
3: I ja ho hem avançat en els titulars d'avui. El litoral català tindrà 50 platges amb espais habilitats per al bany amb gossos aquest estiu, una xifra similar a la de l'any passat, però amb alguna novetat. El Tarragonès, per exemple, a Vilaseca, estrena la seva primera zona delimitada a la platja de la Pineda. A Tarragona en tindrà també per primera vegada dues. En canvi, Cubelles, enguany, no en tindrà degut a unes obres a la zona on es permetien. En suma, més del 60% de la setantena de municipis costaners catalans que ofereixen espais per a gossos a la platja, amb o sense limitació d'horaris. Per exemple, també destacar les principals novetats de la temporada. Al Garraf també hi ha tres espais, un menys que l'any passat per les obres a Cubelles, com dèiem. Finalment es compta amb un parell de platges habilitades també a la comarca del Baix Llobregat, Barcelonès, Baix Camp i Baix Ebre. També una a la nostra comarca, al Baix Penedès, al Vendrell. De fet, cal destacar que el recompte de platges que habiliten espais per a gossos a l'estiu, a les portes de l'inici de la temporada alta de bany, en moltes localitats, constata que la situació no ha variat gaire respecte a l'estiu passat. Enguany hi haurà a 43 municipis de Catalunya. I ara obrim la plana general. Els batejos van pujar un 10,5% el 2024 respecte a l'any anterior a Catalunya, segons recull la memòria anual de la Conferència Episcopal Tarraconense. L'any 2024 es van celebrar 14.190 baptismes, una xifra més alta que els 12.835 de l'exercici anterior. El repunt trenca una tendència a la baixa que s'arrossegava, segons la mateixa font, des de com a mínim el 2017, el primer any en què s'ofereixen dades. D'altra banda, en el cas de les primeres comunions i dels casaments catòlics, la tendència a la baixa no s'ha aturat i cauen al voltant del 3% el 2024. Fent un càlcul aproximat, assumint que els bebès es bateixen el mateix any natural en què neixen, al voltant d'un 25% dels nounats haurien passat per l'Església en les primeres setmanes de vida l'any 2024, un augment respecte al 2023 del 23%, però sense arribar al pràcticament 30% del 2027, el primer amb dades de la Tarraconense. Així, malgrat el repunt del 2024, la xifra encara queda lluny dels 19.856 baptismes de fa 9 anys. D'altra banda, les primeres comunions van caure un 2,8% el 2024. Es van quedar en les 9.375, una xifra menor que el 2023 i amb una tendència reduccionista que no s'atura des de l'inici de la sèrie històrica. Pel que fa als casaments per l'Església, la dinàmica és similar, amb una caiguda del 3,6% fa 2 anys respecte a l'anterior i quedant-se en els 2.696 enllaços. L'any 2027, la Conferència Episcopal Tarraconense en va recollir 4.002 casaments. Les dades també reflecteixen un repunt de les confirmacions, un altre dels segments d'iniciació catòlica dut a terme després de la primera comunió. Després d'una caiguda durant anys, se'n van sumar 5.478 el 2024, un 10% més que l'any passat. Pel que fa a les uncions de malalts, les 3.860 comptabilitzades són un 9% menys que el 2023.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
3: Les línies elèctriques de mitja i alta tensió continuen situant-se com la principal causa de mort de les aus a Catalunya. Les infraestructures humanes van provocar les ferides, afectacions i defuncions de més de gairebé 4.000 ocells entre el 2020 i el 2025. Segons dades de SEO BirdLife, basades en registres de centres de protecció i recuperació catalans, 708 dels quals van ser trobats al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Entre les estadístiques actualitzades de l'últim lustre destaca la casuística de les espècies protegides i amenaçades. En total, un 75% de les aus afectades constaven dins del catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna de la Generalitat de Catalunya. Són els casos del duc, l'àstor comú i l'aligot comú, aquest últim situant-se com l'au més afectada per les línies elèctriques a la província tarragonina, amb 136 electrocucions. La resta, curiosament, també figura entre les 4 més morts registrades. Per altra banda, d'entre l'espècie recollida pels centres, entre l'1 i el 5% es defineixen com a fauna amenaçada o en perill d'extinció. Dins d'aquesta categoria ressalta la demarcació de Tarragona. El cas de l'àguila cuabarrada comptabilitza fins a 13 accions en situacions d'electrocució i pel qual associacions i entitats com el GPEC o no a l'AMAT reclamen mesures urgents de prevenció. A Tarragona, a més, s'han registrat morts d'espècies com el milà reial o el trencalós, amb 2 en perills d'extinció, i més de 13 espècies han registrat més d'una electrocució o col·lisió. Una afirmació que des del 2020 s'ha traslladat en dades on les electrocucions continuen sent la principal forma de mort dels ocells a Tarragona, quadriplicant la xifra respecte a les col·lisions. En el cas de les Terres de l'Ebre es feia incís en el cas dels flamencs, una de les espècies predominants de la zona, la qual pateix més en l'àmbit de les col·lisions. Gairebé una quarantena de flamencs, 37, s'han comptabilitzat els últims anys. Les morts d'ocells a la demarcació de Tarragona es divideixen entre electrocucions i col·lisions per facilitar l'accés als registres dels experts, però també es determina si la línia on es provoca la mort és d'alta o mitjana tensió. En aquest sentit, els experts coincideixen a dir que les principals problemàtiques les generen les línies de mitjana tensió. L'alta tensió, diuen, no acostuma a tenir morts, però principalment provoquen ferides o col·lisions. L'investigador de l'ornitòleg Màrius Domingo relatava que les grans dimensions de les línies d'alta tensió permeten el pas de les aus més petites, per això afecten principalment els ocells més grans. Respecte a les infraestructures, gairebé el 70% de les morts s'han produït per un espai natural protegit per on passa una línia d'alta tensió. Per aquest motiu, la Generalitat continua implementant el programa de zones de protecció per l'avifauna amb la finalitat de reduir els riscos d'electrocució, tot i que els experts asseguren que des de fa anys no és eficaç. En el cas de Tarragona, aquestes zones de risc ocupen gairebé la totalitat de la demarcació, exceptuant el tram de costa entre l'Hospitalet de l'Infant i Cunit i un percentatge menor a la Conca de Barberà. La majoria d'ocells registrats es troben durant les cerques d'agents rurals o les rutes de particulars per zones boscoses.
2: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
3: Amb la Roser Ribas.
4: El Borja Espinosa s'ha incorporat com a entrenador del FEM 11 del Club Patí Calafell en aquesta temporada. Enguany, les noies s'han classificat per als campionats de Catalunya i han fet un canvi notable. Avui ens acompanya el tècnic per parlar de la seva trajectòria i del futur de l'hoquei femení a Calafell.
7: És el meu primer any com a entrenador, és un any d'experiència, de noves incorporacions de jugadores també, de noves vivències, tant de partits, d'entrenos, però tenia aquest aquesta entusiasme per començar aquesta nova aventura, jo crec, amb nenes i nens que t'ajuden, que et fan il·lusió, alegria cada entreno, que volen donar una mica més d'esforç, una passa endavant, i ha sigut increïble. Ningú s'hagués imaginat que al setembre arribaríem al Campionat de Catalunya, qualsevol hagués firmat aquesta fita històrica pel Club Patí Calafell, i volem més per l'any següent i tot el que queda de futur del club.
4: Volem conèixer el Borja més de prop. Explica'ns la teva història, com vas començar l'hoquei, per què vas començar?
7: Doncs mira, jo l'hoquei ve de família, directament del meu pare i el meu tiet, són d'aquí de Calafell, de poble, de tota la vida, i van començar de ben petits, i jo amb 3 anys pràcticament ja vaig començar amb els patins. Vaig començar a l'escola de patinatge del Club Patí Calafell a fer esplais i campus amb la meva germana, que ha sigut patinadora del patinatge artístic del Calafell, i ja als 3 i mig, 4, vaig començar amb la base, el meu pare em va ajudar, el meu tiet també, i al final és l'herència de la família, no? L'experiència de l'hoquei, i anar vivint any rere any, anar somiant, dient-li a la família i als meus pares que volia competir, encara més i més, arribant a viure experiències inimaginables amb el Club Patí Calafell, que porto tota la meva vida. Mai he sortit perquè sempre he confiat fins l'últim moment, i avui dia segueixo confiant en donar el màxim, en posar el Club Patí Calafell a l'avantguàrdia de l'hoquei estatal, i s'ha arribat a aconseguir aquests objectius, experiències, i tant de bo ara aquesta nova com a entrenador pugui transmetre a les petites generacions tot l'après, que és el que sempre volem nosaltres.
4: Vas estar al primer equip, Borja. Correcte. Com va ser aquesta experiència? També estaves amb el Sergi Miras i doncs, el Jan Escala, crec que també estava.
7: Sí, també, mm-hmm. També. Va començar des de que vaig tenir 16 anys, on vaig començar a fer entrenaments amb el Jordi Esteve en aquella època. Vaig començar a viure l'experiència de la Copa Princesa un dels primers anys, ja començava en dinàmica d'entrenaments, però no podia entrar en dinàmica del primer equip com a convocatòria pel fet d'estar a una categoria inferior, havia de ser juvenil abans, i quan vaig començar a ser juvenil amb 17-16 anys ja començava a entrar en la convocatòria de rotació d'entrenaments, i amb fitxa federativa, fins que es va donar l'oportunitat, abans d'arribar a la pandèmia, amb 17 anys, de votar el Joan Hurtoll amb tota l'afició. Va ser, jo crec que és una experiència que tant de bo tothom pogués viure-la, perquè amb l'afició que té el Calafell, que és la millor del món, jo crec que és una experiència inexplicable, no té paraules per definir-la. I després, any rere any, vaig convèncer amb mi mateix de seguir treballant, jugadors veterans, com dius tu, Sergi Mires, Eloi Mitjans també, i avui dia els joves, com Aleix Marimont, que també els conec, que són de la meva edat i ja vam competir en categories inferiors, t'ajuden a créixer i a motivar-te, i jo crec que tot el viscut, estic totalment orgullós d'haver-ho viscut aquí a Calafell i haver aportat el meu granet de sorra quan es va aconseguir dues copes catalanes, la famosa CERS, no? Copa d'Europa, i d'anar endavant a ajudar l'equip i el club en tot el que es pugui fer.
4: Ara mateix, concretament, amb el FEM 11, és obvi que l'hoquei femení aquí a Calafell no brilla molt, diguéssim, perquè no tenim un equip sènior. Com esteu treballant això des del club?
7: Doncs des del club es vol apostar, ja ens ho va comunicar el Guillem Castany, com a una mica coordinador, i el José també del club, que la temporada següent, 26-27, es vol apostar 100% pel hoquei femení, amb generació de FEM 17, si es pogués FEM 15 també. Tenim un FEM 13 molt bo, i FEM 11 hi ha moltes jugadores també, per consolidar equips, i a partir de la base s'ha d'anar escalant mica en mica per arribar, i no es nega en cap moment des del club que la temporada següent o l'altra es pugui generar un sènior femení, començant per segona catalana. Veiem clubs al voltant que ho han assolit i es poden mantenir amb tranquil·litat. Llavors, a partir d'aquí, apostar per la gent jove. Tenim un FEM 17 amb noies molt maques i que treballen molt bé, amb el Dani Sanz, que és el seu entrenador, i qui no diu que puguem arribar, jo crec que sí, el club vol apostar. També fem una crida fora pels jugadors que vulguin venir a provar, tant per a categories més avançades com per categories noves de més base, pre-Benjamí o Benjamí, i estan totalment convidades, i jo crec que en un futur, jo ja vaig comunicar al club que ajudaré en tot moment per l'hoquei femení. He provat aquest any nou, m'ha encantat, i jo crec que amb experiència i amb l'ajuda de tots, tenim un bon staff, diguéssim, per recolzar i donar suport en un futur femení.
4: Com és l'experiència? Et volia preguntar també més profundament, no? O sigui, amb les noies, perquè són boníssimes, s'ha de dir. jo crec que deu ser molt divertit, per una banda.
7: No. Sí, jo vaig sobtar molt perquè al final pensava que seria exercicis més de categories superiors, però em vaig donar la realitat que al final són nenes petites, eren benjamins de 8-10 anys, i has de fer una metodologia diferent, no? Ja ens va ajudar en tot moment el Guillem a gestionar-la, i jo vaig saber agafar altres exercicis després d'experiències passades. I et dones compte que al final és, tot i les derrotes, hi ha una felicitat enorme en tot moment al vestuari. Acabem els vestuaris i l'alegria és que ens donarà xutxes la delegada, i després d'això jo crec que es donen compte de que a vegades perdre un partit 1-2 és molt millor que perdre un partit 1-10, i això també ens ha donat el passet d'arribar a campionats, de victòries a Voltregà, que van fer un 0-1, que en 2 minuts van aconseguir guanyar, i aquí a partir d'aquí ens van començar a creure que podíem arribar a campionats, i jo crec que l'alegria seva es transmet, et dona aquest punt de relaxació, no? De no estrès, perquè al final ha vingut tot sol i tot rodat, i ha estat una part molt humil de l'equip, que les més petites i les que no han pogut venir convocades han ajudat en tot, i tothom forma part d'aquest projecte i d'aquesta fita històrica, tant els entrenadors que han vingut a ajudar, les jugadores, i el club també en tot moment. És una alegria immensa, i ho dius tu, són maquíssimes, i em feien dibuixos, em feien regals d'Amic Invisible, de tot, postals, i una felicitat enorme.
4: Oh, de moment se t'està donant molt bé, això de gestionar equips.
7: Sí, és el primer any, hi ha molta pressió per arribar a campionats, però...
4: Però vaja, que... T'has incorporat al FEM 11 i de sobte doncs ha fet una molt bona temporada, no? Serà per alguna cosa també.
7: Sí, no sé, hi haurà alguna connexió, o la meva manera d'explicar, o no sé, al final és el que sempre he dit, no? Intentar transmetre tot allò que jo hagués volgut que ens transmetessin de petit i m'haguessin ensenyat, això i tot el que jo he après per elles o per ells, qui sigui, i ho agafin amb ganes, perquè al final jo crec que tot el que li puguis donar a un nen o nena l'agafarà amb ganes de seguir creixent, l'ajudarà en l'experiència i en l'aprenentatge, i aquesta manera de corregir-los els ajudarà a arribar més lluny.
8: Molt bé. Borja, ens hem deixat alguna cosa? Voldries afegir?
7: No, res, bueno, al final fer la crida que el club també em demanava cap a l'hoquei femení del Club Pati Calafell per diferents categories, tant com si som Fem 17, Fem 15, Fem 13 o Fem 11, estan les portes obertes, tant gent de les escoles que vulgui venir a provar està totalment convidadíssima, si necessiten patins o qualsevol altre material el club està obert a donar i a fer proves, i es pot enviar un correu sense cap tipus de problema al club per venir a provar, i les proves serien els divendres, un dia més còmode no existeix perquè l'endemà és dissabte, així que un divendres a la tarda, estan tothom convidadíssim, ja sigui dels pobles del costat com del propi Calafell, per venir a provar, i endavant, sense por, i que estem tots a favor de qui vingui, amb les portes obertes.
8: Aquesta entrevista sencera en format vídeo la podreu veure pròximament al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
9: O fi del conflicte o vaga indefinida. Els docents ja voten el preacord amb el Departament d'Educació. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
9: Fa un parell d'hores ha començat la votació online de mestres i professors per tal de validar o no l'acord de l'USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. Serviria per desconvocar les vagues o rebutjar-lo i començar una vaga indefinida dilluns que ve, Joan Bota.
10: Són les dues opcions sobre la taula, i en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, fa un advertiment.
11: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical.
9: Tot i això, la CGT, la Intersindical, la COS i la CNT mantenen el calendari de vagues territorials i abanderen el no al pacte.
10: Avui a Girona 400 docents s'han concentrat davant la seu de la Generalitat a la ciutat.
9: Anem cap allà, Núria Peraire.
12: Organitzats en diferents grups de treball, els docents han analitzat en ple carrer el preacord i consideren que hi ha mancances importants. Es decanten pel no, però els fa dubtar el fet que aquesta opció es vinculi a una vaga indefinida. En aquesta protesta els ha convocat la coordinadora d'assemblees de docents de Girona, que creuen que els sindicats no han aconseguit prou mesures.
9: Mentrestant, canvi d'estratègia dels metges en les seves protestes. Després de mesos de vagues, avui deixen de fer hores extres en més d'una trentena de centres.
10: Amb la campanya Ni un minut més, volen forçar el govern a negociar millores al sector, evidenciant que si no treballen més enllà del seu horari laboral, el sistema es pot col·lapsar. Sentiu Alfredo García, que és director del Servei Català de la Salut.
13: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera.
9: En la crònica política no hi ha gaires novetats. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, que serviria només per convocar eleccions. Això el dia en què es compleixen 8 anys de la moció de censura contra Rajoy, que va portar precisament Pedro Sánchez a la Moncloa. Madrid, Paula Brujats.
14: Sí, el líder del PP alimenta l'opció d'una moció de censura instrumental i pressiona Junts i al PNB per fer fora Pedro Sánchez a canvi de convocar eleccions de manera immediata. El PSOE, però, ni s'immuta i torna a dir que tot és una operació política i judicial orquestrada per fer caure el govern espanyol.
15: Yo hago un llamamiento muy claro y muy transparente. Verá usted, yo solamente quiero limpiar las instituciones del Estado de forma inmediata y convocar las elecciones.
16: ¿Esto es casualidad o es causalidad? Todo este barrullo y que se ha generado para que bajemos los brazos.
9: Això el dia després en què tinguéssim un doble tiroteig ahir a Catalunya relacionat amb el tràfic de drogues. Un de molt mediàtic a Badalona i un altre, que va passar més desapercebut, a Tordera, al Maresme.
10: Aquest segon s'investiga com un narcoassalt i hi ha dos detinguts, un d'ells ferit de bala, mentre que el de Badalona, en què una nena va quedar ferida lleu per un impacte d'una bala perduda, els Mossos confien a resoldre aviat la investigació.
9: Anem al barri de Sant Roc, on es van produir els fets. David Àngela.
17: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada aquesta investigació sobre aquest tiroteig que vinculen amb un conflicte entre clans relacionats amb el món del narcotràfic. Recordem que ahir una bala rebotada al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc, va ferir al braç una nena de 10 anys que va ser traslladada en un cotxe particular a l'Hospital de l'Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet.
9: I com sempre, vespre. Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
18: Bon dia.
9: L'Atlètic de Madrid tanca la porta a la sortida de Julián Álvarez.
18: El seu president, Enrique Cerezo, ha dit que el davanter argentí seguirà a Madrid moltes temporades. Ha fet aquestes declaracions enmig de l'interès del Barça per enviar una oferta de 100 milions d'euros pel jugador a l'Atlètic de Madrid. Sentirem al Catalunya Migdia el tècnic del Barça femení, Pere Romeu, i també la capitana Irene Paredes, que han passat per Catalunya Ràdio les últimes hores, i parlarem de la situació del Barça de bàsquet, que no ha millorat gens després de perdre ahir per 20, de 25 punts amb el València i rebre una gran xiulada del Palau.
9: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
19: Molt bon dia. Doncs està complicant de sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per dues incidències que tallen un carril. És un vehicle variat a la C58 que s'està tot just retirant i un vehicle que s'ha incendiat a la C33. Les dues poc després de la bifurcació, i també hem de destacar ara un altre vehicle que també s'ha incendiat a l'A2, en aquest cas a Palau d'Anglesola, direcció Cervera i Barcelona, i té uns 2 quilòmetres de cua.
9: I ens falta el temps.
20: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
9: Comencem un mes de juny després d'un maig que ha estat marcat per un molt contrast de temperatura entre la primera quinzena i els últims 10 dies del mes. Aquesta última setmana de maig les temperatures han arribat a 35 graus a l'interior de Catalunya, nits tropicals a la costa i l'àrea metropolitana de Barcelona. Una calor intensa que ha sorprès per la seva durada d'entre 5 i 6 dies consecutius i que, Francesc Mauri, bon dia.
21: Bon dia.
9: Que s'hagi acabat el maig no vol dir que s'hagi acabat aquesta calor, vull dir, continuarà el juny.
21: Doncs sí, de fet, ho has equilibrat molt bé amb aquests primers dies de maig d'una manera i després aquesta part final i fins i tot aquesta part final ha situat la balança a la banda més càlida dels últims 100 anys. A Barcelona, el Fabra, tercer maig més càlid de la història des de 1914, tot i els 10 primers dies, 15, relativament frescos. Déu-n'hi-do, i sí, continua el juny per llogar-hi cadires. Sí que és veritat que es desinfla un pèl la temperatura, ho ha fet el cap de setmana, ho fa avui, ho farà demà fins dimecres, però se'n tornem-hi amb la calor a l'acabar aquesta setmana.
9: Molt bé, doncs ens donarem de paciència. Gràcies, Francesc, bon dia.
21: Bon dia.
20: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Passen 6 minuts de les dues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que guanyarà el sí a la consulta sobre el preacord a què van arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris, l'USTEC i professors de secundària. La consulta, impulsada per l'USTEC, ha començat avui a les 12 del migdia i es tancarà dijous a la mateixa hora. La poden respondre 90.000 mestres i professors, Sara Canyeté.
22: Sí, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Niubó diu que si guanyés el no s'arribaria a un escenari de caos i que estan en joc les millores pactades, tant laborals com de millora del sistema educatiu.
23: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
22: Avui ha començat la consulta on els docents han de respondre si accepten el preacord a què es va arribar divendres. Hi ha dues respostes, el sí o un no, però és un no condicionat amb el compromís de fer les vagues, diu textualment, necessàries fins a acabar el curs. Això suposaria, per tant, obrir la porta a una vaga indefinida.
9: Doncs en paral·lel a aquesta consulta, avui es mantenen les vagues i les mobilitzacions als territoris convocades en aquest cas per la CGT i per la Intersindical i també per algunes assemblees territorials de mestres i professors. Avui és el torn de Girona i de la Catalunya Central. I el seguiment ha estat del 9%, segons les últimes dades facilitades pel Departament d'Educació. Uns 400 professors es manifesten a Girona davant la seu de la Generalitat convocades per la Coordinadora d'Assemblees de Docents. Consideren que el preacord és insuficient. Girona, Núria Peraire.
24: Hola, bon dia. Repartits aquí en grups de treball han analitzat el que diu el preacord i consideren que hi ha mancances importants en la defensa d'altres professionals, com per exemple els educadors socials. Es reivindiquen aquí els docents com un col·lectiu al marge dels sindicats perquè creuen que no han pressionat prou. Aquí el sentiment majoritari és votar que no, amb alguns dubtes.
25: Penso que no, en part perquè, a veure, professors de secundària han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 0 a 3 anys.
26: Tot i que jo
0: estic molt a favor de les vagues i que les hem fet quasi totes i tot el que vulguis, ara no ens pots amenaçar amb sí o no i vaga indefinida.
1: Jo en un primer moment tenia el no clar, però la meva intenció era venir aquí a informar-me de com anava tot, doncs ara tinc els meus dubtes, si el no o el sí.
24: Alguns docents han passat la nit aquí perquè la protesta va començar ahir amb una acampada amb 17 tendes.
9: Doncs avui també és jornada de protestes en l'àmbit sanitari. La majoria dels metges d'una trentena de centres de tot el país han deixat de fer hores extres per tal d'evidenciar la sobrecàrrega de feina que pateixen. El CatSalut xifra l'impacte en prop d'un 20% de l'activitat diària, Cristian Roldán.
3: Doncs sí, més del 70% dels metges de 112 serveis, entre els quals hi ha els hospitals més grans del país, com ara el de Bellvitge o la Vall d'Hebron de Barcelona o el Josep Trueta de Girona, s'han adherit a la campanya Ni un minut més. A través d'aquesta iniciativa impulsada pel sindicat majoritari del sector, Metges de Catalunya, els facultatius d'aquests centres hospitalaris i també de centres d'atenció primària deixaran de fer activitat extraordinària, és a dir, hores extres. L'objectiu és evidenciar l'esgotament del col·lectiu i exigir millores laborals. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
4: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
3: Des del Servei Català de la Salut calculen que la campanya pot afectar fins a un 20% de l'activitat diària. Alfredo García, director del CatSalut, assegura als matins de TV3 que repercutirà principalment en les llistes d'espera.
13: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera. A mig termini, jo crec que els propis centres tenen mecanismes per buscar la manera d'adaptar-se a aquesta disminució de l'activitat.
3: Des del govern emplacen el sindicat a les taules de negociació, mentre que Metges de Catalunya preparen noves mobilitzacions per a mitjans de juny.
9: I no deixem de parlar de salut, perquè la població espanyola va més al metge, consumeix més fàrmacs i emmalalteix més que els immigrants. Són dades del Ministeri de Sanitat que també reflecteixen com la població migrada acaba utilitzant més el servei d'urgències perquè no accedeixen a les consultes mèdiques continuades per barreres d'idioma o de desconeixement de com funciona el sistema sanitari. Madrid, Àngels Lafuente.
5: L'informe de Sanitat ofereix dades per desmentir les acusacions de la dreta i la ultradreta, que acusa els immigrants de col·lapsar la sanitat pública. En concret, els espanyols visiten entre un 18 i un 52% més el metge de família, consumeixen entre un 32 i un 69% més medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més de malalties cròniques que la població nascuda fora d'Espanya. Aquest menor ús dels serveis bàsics sanitaris per part dels immigrants, ha explicat la ministra Mònica García, els acaba generant més ingressos hospitalaris.
6: Las personas migrantes acuden menos a los centros de atención primaria, acuden menos a las consultas de seguimiento, pero al final acaban teniendo que recurrir a los servicios de urgencias con una mayor exposición a los ingresos hospitalarios.
5: La ministra ha defensat que els immigrants, una població majoritàriament jove i sana, contribueixen de ple al finançament de la sanitat pública amb els seus impostos.
6: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
5: L'informe de Sanitat recull que, a més dels entrebancs legals, administratius i lingüístics que dificulten l'accés als serveis de prevenció i diagnòstic precoç, la salut de l'immigrant empitjora amb el temps per la precarietat de les condicions laborals, la dificultat d'accedir a un habitatge digne i per una alimentació poc saludable.
9: I encara una cosa més sobre sanitat, perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron té des d'avui una nova planta pediàtrica d'oncologia i hematologia, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. S'hi han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar un espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts. Barcelona, Mònica Mas.
26: Bon dia. Hem passat d'habitacions compartides a individuals. 12 habitacions tipus apartament familiar, àmplies, lluminoses, amb lavabo propi, llit confortable pels acompanyants i fins i tot microones per escalfar el menjar. La planta d'oncologia hematològica compta amb una gran terrassa i espais d'oci amb sales diferenciades en funció de la situació mèdica dels pacients, on fins i tot es pot jugar a la PlayStation. Tot seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat aquest espai.
27: La tipologia de malalties que vostès tracten aquí doncs fan estades llargues, no estan un o dos dies, i que, per tant, que se sentin més a gust doncs és molt important. I doncs, també té un impacte en la recuperació emocional i física d'aquests pacients.
26: Hem parlat amb l'Ainhoa, que té 11 anys i està aquí ingressada amb la seva família.
2: Me llamo Ainhoa y tengo un tipo de leucemia
7: mieloide
2: medulóblastica y llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
8: En los diferentes ciclos de quimioterapia, pero al ser más intensa, tiene que recibirlas aquí ingresadas, sobre
9: María
8: todo.
9: José, Mara de la Ainhoa.
8: Tienen precaución del hígado, de los riñones.
11: También pasamos mucho tiempo aquí, los fines
9: Lef,
11: de semana.
9: Mara de la Ainhoa.
11: Hacer algo con ella. También se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Entonces intentamos eso, que dentro de lo que es la estancia que estamos aquí, no sea tan avorrida ni tan amargada.
26: Part de la inversió l'han aportat tres fundacions privades.
9: Més coses. Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig d'ahir al vespre, en què va resultar ferida de caràcter lleu una nena de 10 anys al barri de Sant Roc, a Badalona. Mentrestant, l'alcalde del municipi demana més recursos per combatre les màfies i la delinqüència organitzada. Badalona, David Àngela.
12: Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, es mostrava confiat que la investigació donarà fruit aviat.
14: Jo tinc la certesa de que la investigació està ben encaminada. Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
12: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reconeix que al barri de Sant Roc hi ha veïns que viuen amb por i que calen més recursos policials i judicials per combatre les màfies i el narcotràfic.
15: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
12: En menys de 10 dies, a Badalona hi ha hagut dos tirotejos que de moment els Mossos no han relacionat.
9: Però és que els Mossos d'Esquadra també investiguen un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme. Hi ha dues persones detingudes, una de les quals va quedar ferida per arma de foc. Tot plegat hauria passat en el context d'un possible narcoassalt, és a dir, un robatori entre traficants, Miquel Jarque.
16: Sí, la policia local de Tordera va iniciar la persecució d'un vehicle sospitós que fugia a gran velocitat pels carrers del municipi. Els Mossos d'Esquadra s'hi van afegir, els van seguir i van aturar el vehicle a l'altura de Salrà, al Gironès. A l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferit per arma de foc, que va ser traslladat a l'hospital. Tots dos van quedar detinguts i la policia el relaciona amb un narcoassalt que hauria hagut minuts abans en una plantació marihuana en un habitatge de Tordera.
9: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Una pausa i de seguida anem amb l'actualitat política.
28: Catalunya migdia.
29: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
30: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
31: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
32: amics,
31: rialles,
32: llocs, moments,
31: 130 milions, en 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
33: Ves que el teu estiu es faci realitat amb Special Tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge d'Special Tours amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
34: Tota comunitat necessita un cor.
35: Un cor? Per què?
34: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
35: I reforçar la identitat?
34: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
35: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
36: Catalunya migdia.
9: Les 2:18. Avui fa exactament 8 anys d'això.
0: Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. Se considera investido de la confianza de la Cámara. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
9: Avui fa 8 anys de la moció de censura que va investir per primera vegada a Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Just 8 anys després, i amb diverses investigacions judicials en marxa contra el PSOE, el seu màxim rival, Alberto Núñez Feijóo, pressiona a Junts per Catalunya i el PNB per treure Sánchez de la Moncloa a través d'una nova moció de censura. Aquesta vegada, però, només amb l'objectiu de dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
9: Seria una moció de censura que el Partit Popular es resisteix a presentar perquè té nules opcions de tirar endavant, oi?
1: Sí, exacte, perquè no li surten els números, però Feijóo porta l'iniciativa, creu que alguna cosa s'està movent i ha formalitzat avui la seva oferta a Junts i al PNB, proposa votar una moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez i convocar eleccions de manera immediata. No hi haurà, dit Feijóo Telecinco, millor moment per fer-ho.
3: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
1: Però l'oferta no ha tingut cap efecte per ara en el PNB ni Junts. Ningú vol la foto amb PP i Vox ni obrir-los tampoc la porta de la Moncloa i el PSOE, que s'ho mira amb absoluta tranquil·litat. Els socialistes passen a l'atac. Les investigacions contra ells no són casualitat, diu la portaveu del partit Montse Mínguez, i culpa Feijóo d'aprofitar-se d'una operació política i judicial per tombar Pedro Sánchez.
4: El amigo del narco promete ahora una regeneración. Que los éxitos de este país son gracias al impulso del gobierno y son gracias al apoyo de los socios de investidura. ¿Esto es casualidad o es causalidad? Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno.
1: Pedro Sánchez ha reunit avui aquí a Ferraz a la direcció del partit i no hi ha hagut cap veu crítica a la seva estratègia per resistir fins l'estiu del 2027. Tot i això, sí que hi ha nervis al Partit Socialista perquè tenen per davant un mes infernal. El mes immediat seran nous detalls del cas de Leire Díaz, de les suposades clavegueres del Partit Socialista.
9: I en paral·lel, el PSC intenta blindar-se de les investigacions judicials que esquitxen el PSOE i assegura que ja ha enviat tota la informació a l'Audiència Nacional. Les factures de l'última campanya del PSC a les eleccions catalanes estan sota la lupa del jutge Santiago Pedraz. Però el PSC torna a negar qualsevol irregularitat i descarta ara com ara que el president Salvador Illa doni explicacions al Parlament. Anem a la seu del PSC. Albert Prat, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Sí, la direcció del partit reconeix obertament que els militants estan impactats, però demana prudència i respecte a la presumpció d'innocència. Esquerra s'ha sumat a Junts, al PP i Vox per demanar que Illa doni explicacions en seu parlamentària, però els socialistes catalans no ho veuen necessari. Elisenda Alemany i Lluïsa Moret.
10: Calen explicacions de Pedro Sánchez el més aviat possible i alhora també calen explicacions per part de Salvador Illa sobre el que la UCO ha dit recentment.
13: No ho creiem oportú des del partit socialista, no creiem oportú aquesta compareixença i per tant no hi estem d'acord.
7: La portaveu del PSC ha dit que el temps posarà les coses al seu lloc.
13: El PSC ha fet bé les coses, ha fet bé les coses. Hem respectat en tot moment la legislació electoral i hem actuat amb total transparència.
7: I ha admès que a dia d'avui no saben ben bé per quin motiu l'Audiència Nacional els ha demanat les factures de fa 2 anys. Moret, això sí, ha negat rotundament qualsevol acusació que el PSC hagi participat en una guerra bruta per desacreditar rivals polítics.
9: I encara sobre la situació al voltant del PSOE, l'Audiència de Badajoz ha retirat un dels delictes de què acusava a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Pilar García.
17: Sí, el tribunal que el jutge, arran del càrrec que va ocupar com a coordinador dels conservatoris a la Diputació de Badajoz, considera prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal, com va demanar la seva defensa. En el judici avui han declarat com a testimonis directors dels conservatoris que han assegurat que David Sánchez anava a treballar i feia la feina. I l'exdirector Evaristo Valentí també ha declarat que en el correu en què s'hi referia com l'hermanissimo no era perquè se sabés que se li adjudicaria a la plaça, sinó perquè rumorejava que hi optaria.
18: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar a la plaza.
9: I ara sí, en un altre judici. El comissari jubilat José Manuel Villarejo canvia la seva versió. Ara diu que ningú li va encarregar l'operació Kitchen per espiar i robar material perjudicial pel Partit Popular. Existia una operació legal, segons Villarejo, per seguir el rastre dels diners que l'extresorer tenia a l'estranger i també informació sobre tràfic d'armes que, segons ha dit davant del tribunal, podrien implicar el rei emèrit. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Diu Villarejo que abans havia declarat coaccionat i emprenyat perquè l'havien tancat injustament a la presó.
5: Ahora, hoy, tengo la obligación de decir la verdad, sin resquemores y sin historia, porque, de verdad, por mi estado de salud, no creo que me quede mucho tiempo.
2: I tot i les seves gravacions i agendes, ara ha defensat que l'operació perseguir i espiar Bárcenas era legal i que perseguia els diners que l'extresorer tenia a l'estranger. També informació que comprometia, diu, la seguretat de l'Estat, per exemple, sobre tràfic d'armes, que segons Villarejo fins i tot involucrava el rei emèrit. Segons ha dit l'expresident Mariano Rajoy, amb qui sí diu que parlava directament dels resultats, els va enganyar tots.
5: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
2: Villarejo ha reconegut que

0: Sobre del riu Litani, avui han tornat a posar en el punt de mira la capital, Beirut. A banda, ha tornat a ordenar més evacuacions al sud del país en una ofensiva que genera reticències entre la comunitat internacional, Albert Manyà.
1: El pla israelià és la plasmació de l'estratègia de Netanyahu d'ampliar el control territorial sobre el Líban. El ministre de Defensa, Israel Katz, feia l'anunci aquest matí.
2: El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem ordenat a l'exèrcit israelià atacar objectius terroristes a la majoria dels suburbis del sud de Beirut. El destí d'aquest districte de Beirut serà el mateix que el de les localitats del nord d'Israel. Si no hi ha calma al nord, tampoc no hi haurà calma a Beirut.
1: Automàticament s'han generat cues de vehicles per sortir de la zona. No és l'únic lloc on han de fugir dels israelians. 9 pobles més del sud han hagut de marxar per ordre dels soldats.
0: I quines reaccions hi ha hagut?
1: D'entrada, la de França, el seu president Emmanuel Macron considera que res justifica aquesta escalada i per això, a petició seva, el Consell de Seguretat de l'ONU analitzarà aquesta tarda la situació al Líban, on ja han mort 3.400 persones. En aquesta línia, Brussel·les ha fet una crida a Israel a aturar l'escalada militar.
0: I ara ens fixem en dues eleccions. Els colombians hauran de triar entre l'extrema dreta i el continuisme d'esquerra en una segona volta a les eleccions presidencials el dia 21 de juny. Abelardo de la Espriella, admirador de Donald Trump o del líder del Salvador, Nayib Bukele, va ser ahir el més votat a la primera volta. S'enfrontarà al candidat oficialista Iván Cepeda, que aspira a succeir Gustavo Petro. Buenos Aires, Joan Biosca.
3: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
4: Representa el regreso al pasado para político, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país.
3: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores. Ja ha començat la que serà una duríssima segona volta. De la Espriella celebrava la victòria a Barranquilla protegit per una cabina antibales situada en una plataforma nàutica.
5: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de los FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
3: La derrotada dreta tradicional uribista ha demanat el vot per l'extrema dreta balotatge, doncs, el 21 de juny.
0: Però on també hi ha eleccions, diumenge que ve en aquest cas, és a Armènia. I Rússia intensifica la campanya per evitar la victòria del primer ministre i candidat proeuropeu Nikol Pashinyan. A les notícies falses, ara el Kremlin hi ha afegit l'amenaça d'una guerra econòmica. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
6: Bon dia. Els vots del Kremlin fa mesos que inunden les xarxes armènies amb desinformació per influir en les eleccions. Han publicat centenars de vídeos falsos on s'especula que Pashinyan podria conduir el país a una guerra amb Rússia. L'expert en ciberseguretat, Samvel Martirosyan, explica a Catalunya Ràdio que en els últims dies les pressions són sobretot econòmiques.
7: El que s'està difonent és que sense Rússia desapareixerem, ens congelarem a l'hivern i ens morirem de gana perquè l'economia armènia no està molt diversificada i està molt lligada a Rússia.
6: El Kremlin amenaça Yerevan amb tallar-li l'aixeta del gas i el petroli i ja ha prohibit que arribin a Rússia productes armenis com ara flors, aigua mineral, conyac o vi. Armènia era un dels països més prorussos del món fins que Moscou no va fer res per defensar l'Alt-Karabakh quan l'Azerbaidjan el va envair l'any 2023. Tot i això, segons Martirosyan, tampoc es fan il·lusions que Europa es converteixi en el seu nou garant.
7: La societat armènia veu com davant d'una amenaça directa i a l'exemple d'Ucraïna, en què la Unió Europea sembla que els vol ajudar però no pot evitar el que li està passant.
6: El que no podrà fer el Kremlin és influir directament en les eleccions perquè és un procés totalment analògic i només s'hi pot votar des d'Armènia. Això vol dir que la diàspora de Rússia, que és la més gran del món i la més favorable als partits opositors prorussos, ho tindrà molt complicat per barrar el pas a Pashinyan en el seu rumb cap a Europa.
0: Deixem la informació internacional. El rebut de la llum serà almenys 8 o 10 euros més car a partir d'aquest mes i el del gas 4 o 5 euros més car. Això és perquè avui ha decaigut la rebaixa de l'IVA i d'altres impostos que el govern espanyol va decidir aplicar a aquests subministraments a causa de la guerra. Ara són dos quarts. L'executiu analitza ara què farà amb la reducció fiscal que beneficia els carburants i que en aquest cas es manté vigent com a mínim fins al dia 30 d'aquest mes, Jordi Canal.
8: Sí, l'executiu assegura que continua fent el seguiment de les mesures necessàries per pal·liar els efectes del conflicte i i que, juntament amb els agents socials, decidirà què cal fer quan vencin les actuals a finals de mes.

0: És la que ja s'ha desactivat, però és, com dèiem, la rebaixa impositiva de l'electricitat i el gas, que ha mantingut els preus estables malgrat la guerra. L'organització de consumidors Facua, però, lamenta, el seu portaveu Rubén Sánchez considera que l'IVA de la llum hauria de ser reduït permanentment.
1: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
0: En el cas dels carburants, la guerra sí que ha disparat els preus, diu l'executiu. El govern espanyol assegura que sense la rebaixa d'impostos els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal ho han fet menys de la meitat, i afegeix que això ha contribuït a moderar la inflació en prop d'un punt percentual.
2: I arrenca la temporada de caça del senglar a tot Catalunya, que s'avança un mes per reduir-ne la població. Un dels motius és la lluita contra la pesta porcina. La crisi va esclatar fa just 6 mesos i el mercat de la carn de porc continua alterat. El preu que marca la llotja de referència, que és la de Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders encara perden diners, i alhora preocupa el terreny que estan guanyant països competidors com ara el Brasil. Anem a Lleida, Estela Bussoms. Algú s'ha atrevit a posar xifres a les pèrdues?
3: Doncs sí, Unió de Pagesos, que parla de 243 milions a Catalunya i 900 milions de pèrdues al global de l'Estat. La cotització de Merco Lleida no ha arribat encara als nivells previs a la crisi i és un 27% més baixa que fa un any. Els productors, mentrestant, resisteixen tirant d'estalvis. Rossend Saltiveri és el responsable del sector d'Unió de Pagesos i Jordi Siscart, el de JARC.
4: A part d'una baixada important, amb pèrdues importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
5: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
3: Segons el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, s'espera que els preus pugin una mica més animats pel turisme, però amb molta mesura, perquè el context a Europa és de molta producció i consum estancat.
6: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, baixa.
3: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
2: Passant gairebé 3 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
7: Catalunya migdia.
8: El balcó gastronòmic és un lloc...
9: Que bo.
8: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
9: Parella, tots podem partir.
8: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
13: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
12: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Ets una genocida del temps.
2: La millor hora del dia.
12: Catalunya migdia.
2: Passant 4 minuts de 2 quarts. Aquesta cançó, Blue Team, la va compondre Sophie Auster pel seu pare, Paul Auster, que va morir l'any 2024 d'un càncer de pulmó. La seva vídua, l'escriptora Siri Hashbett, fa una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació a Històries de fantasmes, que avui presenta a Barcelona. Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb l'autora, Montse Camps.
14: Sí, és un llibre honest i ple de bellesa en què l'escriptora relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència.
15: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
14: Husvet, que té una vessant molt científica, també ha abordat de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema de la mort.
15: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
14: Són fragments de l'entrevista que li ha fet Agnès Marquès i que podreu escoltar íntegre avui al Catalunya Nit.
2: Més coses? Els jocs per mòbils ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs a tot el món. Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per la ciutat de Barcelona, Òscar Callao.
16: Segons un estudi de la companyia King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, els videojocs per mòbils i tauletes van generar l'any passat 91.000 milions d'euros i es van convertir en un puntal del negoci global. El president de King, Todd Green, ha destacat a l'escena que més de la meitat dels 722 milions d'euros que va ingressar als videojocs de mòbils a l'estat l'any passat es van generar a Catalunya. I un dels grans centres del negoci és Barcelona, que plega més de 120 empreses, incloses multinacionals com Bandai, Namco, Scopely o la mateixa King.
17: Una de les raons per les quals vam obrir el nostre estudi aquí el 2012 és per aquesta combinació increïble de talent creatiu i tècnic. Hem pogut construir equips molt forts i diversos aquí. L'impacte del sector dels jocs mòbils, específicament a Barcelona, és realment enorme.
16: L'informe de King també destaca que 3 de cada 4 usuaris d'aquests jocs a Europa són adults.
2: I ara anem al sud del país. Esta casa sí que és casa. Amposta ha engegat un projecte per recuperar les aubades, un cant tradicional que és patrimoni immaterial de les Terres de l'Ebre, que es va perdre a començaments del segle XX. Històricament se li dedicava a l'alcalde perquè donés permís per començar les festes dels pobles. Amposta, Jordi Barranca.
18: Fins a finals de juliol, cada dues setmanes, es fan uns tallers aquí a la capital del Montsià per recuperar aquest cant tradicional. Els imparteix Josemi Sánchez, versador i Dolça Iné valencià. Els alumnes són, sobretot, versadors abrencs experts. Això sí, amb versos de 5 síl·labes i no de 7, com molts d'ells estan acostumats.
19: Estem acostumbrats d'una manera, però, bueno, en la voluntat d'ell i nosaltres ens sortirem, però, claro, hem de canviar una mica el xip.
20: Trobo que és un repte molt gran, perquè te torno a repetir que a Tortosa per Nadal hem cantat aubades i a Roquetes també, però com més heptasil·làbic les hem cantat i m'ha sortit la mare de bé.
18: Però exactament com sonaria el fragment d'una aubada, aquest n'és un i, a més, personalitzat.
21: El dial t'avisa que buscar és precís. Catalunya Ràdio, Ràdio del País.
18: L'objectiu és recuperar el cant aquest mes d'agost durant les festes d'Amposta.
2: I ara, la tele. I may ask you a question. What is your worst fear? El Cabo del Miedo torna ara en format sèrie i protagonitzada per Javier Bardem. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López. Marc Garriga.
22: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen aquesta nova adaptació del Cabo del Miedo i compten amb Bardem pel paper que van fer en el seu dia Robert Mitchum i Robert De Niro. L'assassí Max Cady, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó, i comença a assetjar els seus advocats. Arriba a Apple TV divendres. També arriben dues sèries interessants. El Testigo, a Netflix, dijous, un thriller basat en fets reals sobre un nen que presencia de petit l'assassinat de la seva mare i que anys després s'ha d'enfrontar a la reobertura del cas. I Dear England, a Movistar Plus, divendres, una minissèrie que ficciona l'etapa de Gareth Southgate al capdavant de la selecció anglesa de futbol. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena al streaming, destaca Turbulència en l'oficina, a Netflix, divendres, una comèdia romàntica previsible però amb encant, on Jennifer López interpreta la estricta directora d'una empresa que prohibeix les relacions entre treballadors fins que ella mateixa s'enamora d'un dels seus advocats.
2: I una cosa més abans dels esports. TV3 lidera les audiències al mes de maig amb un 14,4% de quota impulsada per l'èxit del futbol tant masculí com femení. De fet, l'audiència de les competicions femenines ha crescut aquesta temporada un 25%. I el Super 3 és la cadena infantil que més creix. Aconsegueix un 10% de quota entre el públic de 4 a 12 anys. Pel que fa a l'ecosistema 3Cat Info, més de 4 milions de catalans s'hi han connectat durant el mes de maig. Això després de l'èxit de la festa 3Cat en viu, aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica, en què han participat prop de 50.000 persones.
12: Catalunya migdia.
2: Dit això, anem a la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Amb les negociacions per Julián Álvarez com a tema principal.
0: Que es cuinaran a foc lent si es poden cuinar.

0: un nom, el nom d'un jugador que és més protagonista al mercat de fitxatges, el d'aquest estiu és el de Julián Álvarez. L'Atlètic de Madrid està complicant i molt les negociacions pel davanter argentí. Hem passat dels tuits al compte oficial de l'Atlètic de Madrid en riença de l'oferta de 100 milions que volia fer el Barça, a sentir directament també el president Enrique Cerezo tancant la porta a una possible sortida. Ramon Salmó, reactualitzem el cas Julián.
1: Julián Álvarez és jugador de l'Atlètic de Madrid i no només per aquesta temporada, sinó per moltes més. Aquestes són les declaracions que ha fet aquest migdia Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, respecte al futur del davanter argentí. Tot això en aquest context de tensió constant i creixent entre Barça i Atlètic de Madrid de cara al fitxatge de Julián Álvarez. Quan parles amb el Barça, el que queda evident és que Julián és un futbolista desitjat. I el que tenen molt clar a Can Barça també és que la propietat de l'Atlètic de Madrid, Apolo, necessita ingrés de capital, necessita l'ingrés d'una venda d'un futbolista com la de Julián. Però, paral·lelament a això, és cert que les tensions entre uns i altres doncs van pujant de to, començant per aquests tuits, per la reacció amb to burlet a les xarxes socials per part de l'Atlètic de Madrid, passant per les declaracions d'avui d'Enrique Cerezo. En qualsevol cas, el que queda clar és que si el fitxatge ha de ser Julián Álvarez, serà una negociació llarga i que haurà d'anar costant posicions i postures a poc a poc.
0: Doncs així és com tenim el cas de Julián Álvarez, aquest traspàs que li agradaria al Barça del davanter argentí, però d'ell n'ha parlat avui un company. Un company a l'Atlètic de Madrid és Marc Pubill i ho ha fet des de la concentració de la selecció espanyola. Roger Bosà.
2: Sí, és un dels nou catalans convocats per aquest Mundial amb la selecció espanyola, novetat amb la selecció de Luis de la Fuente i company de Julián a l'Atlètic de Madrid. Ell diu que no sap absolutament res, que no ha parlat amb el davanter argentí i reconeix que aquí a la concentració, a les Rozas, amb els jugadors del Barça, algun comentari ha caigut.
3: Yo no tengo ni idea, no le voy a escribir tampoco para preguntarle, así que cuando lo decida ya lo veréis todos, igual que lo veré yo, no creo que me enteré antes.
4: Oye, amb el Julián, no sé si algú del Barça d'aquí t'ha preguntat per ell o t'ha fet alguna broma.
3: No, tots fan bromes, però ningú pregunta.
0: Bé, doncs de moment poques pistes sobre Julián amb el que ha dit Marc Pubill. Un altre dels noms que poden ser protagonistes d'aquest mercat de fitxatges és el de Rodri, el migcampista del City, però en aquest cas no enclou Barça, sinó del Madrid.
2: Sí, perquè sona molt pel Madrid. De fet, és un dels noms que porta Enrique Riquelme, candidat a les eleccions a la presidència del Club Blanc. Avui li han preguntat al mateix Rodri, el capità de la selecció espanyola, sobre el seu futur i sobre el Madrid, i ell és veritat que diu que ara està focalitzat al 100% en aquest Mundial, però que ja pensarà en el seu futur un cop s'acabi el torneig.
5: Es algo normal, forma parte del fútbol, el que pueda rondar nombre de jugadores para distintos clubes. Entiendo que pueda sonar algún ruido, pero por mí, evidentemente, voy a focalizarme en el Mundial, no voy a dedicar mi tiempo en eso y luego ya del Mundial ya se verá.
2: I avui Rodri també ha parlat de Lamine Yamal. A Lamine el vam sentir ahir en aquesta entrevista que li va fer la Federació Espanyola, en què el jugador del Barça reconeixia que havia tingut por de perdre's el Mundial a finals d'abril, quan es va lesionar el bíceps femoral. Doncs avui li hem preguntat també a Rodri per la figura de Lamine i pel camí que està seguint, i sobretot per aquest Mundial d'aquest estiu, i el que li demana el capità de la selecció espanyola és sobretot lideratge.
5: Bueno, muy tranquilo, yo creo que teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión, está completamente recuperado, creo que en estos días entrará ya con nosotros y bueno, le tocará, creo yo, un rol diferente en este Mundial, ya es una de las caras visibles de este equipo, tiene que proyectar, si no es el liderazgo, también en el campo y le veo, como siempre, fantástico.
2: I també avui hem sentit Eric, jugador del Barça, convocat en aquest Mundial, que ha entrat a última hora a la llista de Luis de la Fuente i que és conscient que segurament el que l'ha dut aquí és la seva polivalència, i això és el que posa en valor el central del Barça.
6: Yo siempre he jugado de central, lateral también en el año del Girona ya jugué y me encuentro muy cómodo ahí también, y si tengo que jugar de pivote, pues también jugaré de pivote. El año del Girona encontré la regularidad que quería y después, pues obviamente en el Barça he jugado en diferentes posiciones que creo que también me ha hecho crecer, ¿no?, como futbolista.
0: El Barça Barça femení, després d'una setmana intensa de comiats i acabada la temporada amb una nova victòria a la Lliga, un 4-0 contra el Madrid Club de Futbol, l'equip continua la feina als despatxos per intentar reforçar la plantilla després de les baixes d'Ona, Mapi i Alexia Rutvilà.
7: L'objectiu principal és el fitxatge de jugadores per a la defensa, que és la línia que queda més debilitada amb les baixes, com explicava ahir el club de la mitjanit l'entrenador Pere Romeu.
8: En això estem. Jo confio en la plantilla que tenim, jo confio en les jugadores que tenim actualment. Seguim tenint molt nivell, però evidentment el que vol el club és seguir competint per tot i haurem d'incorporar algunes posicions per seguir sent competitives i referents a Europa. Crec que al mig del camp tenim bastanta gent, perquè crec que hi ha molta futbolista que potser en partits grans encara no han tingut les oportunitats, però les acabaran tenint, i a darrere crec que hem de fer un esforç per poder incorporar.
7: Quan diu confiar en la plantilla vol dir que s'ha de renovar Graham, que té les negociacions molt avançades, Salma, amb qui el club intenta trobar un punt mitjà entre les pretensions econòmiques de la jugadora i les possibilitats de l'entitat, i també Torrejón. Tot i que s'han incorporat darrerament al club joves amb molt de talent, com la central Julia Torres, de 17 anys, una de les capitanes, i Irene Paredes, demanava ahir en una entrevista al Tot Gira la incorporació de futbolistes de primer nivell.
9: Quan hi ha bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
7: Irene Paredes i les internacionals amb la selecció espanyola ja són a Palma, Mallorca, on avui faran el primer entrenament de cara als pròxims partits de classificació pel Mundial.
0: Comença avui la nova campanya d'abonaments Rebels d'Arrel, pensant ja en la temporada que ve.
10: Gran correu, família, que sou els últims. Escolteu, que això dels últims no ho he dit pas per la samarreta, eh?
0: Doncs així comença el vídeo promocional de la campanya d'abonaments a l'Espanyol, que viu un dels millors moments de la seva història en l'aspecte social, amb xifres rècord, Marcos García.
11: L'Espanyol tanca la temporada 25-26 amb gairebé 38.000 socis, més de 31.000 abonats, les millors dades de la seva història i assistència rècord de mitjana, 28.500 espectadors per partit de mitjana a l'RCD Stadium. Per això l'Espanyol congela els preus. Els preus per la propera temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. Què farà l'Espanyol? Durant el mes de juny el club farà ja les renovacions als actuals socis i abonats. La primera setmana de juliol hi haurà el canvi de seients als abonats que ho desitgin, i a partir del 15 de juliol moment de les noves altes de socis. A la campanya aquesta que hem sentit, una família de l'Espanyol puja al telefèric i la filla fa un munt de preguntes al pare sobre quants clubs catalans hi ha a Catalunya, a Espanya. Quan el pare ja no pot assumir més preguntes, la filla repla amb la darrera pregunta.
12: I papa, quants pericos hi ha a Barcelona?
13: Amor, no importa el que hi hagi. L'important és que sempre hi ha lloc per un rebel més.
11: L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Cal recordar, això sí, que els abonats que posin el seu carnet a la venda se'l retorna un 40% del preu de l'entrada d'aquell dia.
0: Dos apunts més a futbol. Íñigo Pérez, fins ara tècnic del Rayo Vallecano, dirigirà a partir de la temporada que ve el Villarreal. Amb 38 anys substitueix Marcelino García Toral i firma per les pròximes 3 temporades. I el Celta ha anunciat el fitxatge del lleidatà Aleix Febas fins al 2029.
14: El ridícul, o prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, i realment sorprenent.
0: Doncs així definia Xavi Pascual el partit d'ahir del Barça de bàsquet davant el València, de ridícul. Va acabar el partit amb una contundent derrota blaugrana per 77-102, derrota i xiulada inclosa al Palau, just abans, Ernest Macià, que comencin demà els play-offs pel títol.
15: Sí, i una derrota que fa que el Barça hagi de començar demà i no dimecres, i que tingui una ruta molt difícil, perquè es podria trobar el Madrid a semis, ei, sempre i quan passi amb el Múrcia, perquè a més té el factor camp en contra com a conseqüència de la derrota d'ahir. 77-102, un partit que va recordar molt el del 7 d'abril contra el Panathinaikos, o el del 7 de novembre contra el Madrid, quan el Barça va jugar davant de rivals infinitament superiors. Al final del partit, tant Xenguelia, que va ser l'únic que se salvava de la crema, i Xavi Pascual deien això.
14: Guió és el pitjor de tots, no? Nosaltres hauríem d'haver jugat el nostre últim partit de la Lliga regular a Andorra, tenir 5 dies per preparar-nos, no ha sigut així, hem de jugar avui, a més hem de jugar dimarts contra els de dimecres, bueno, és horrorós.
16: Claramente no ha sido buen día hoy, no tenemos explicaciones. Lamentable, hay que espabilar desde ya para empezar a jugar como hemos jugado hasta ahora.
15: Bé, vergonyós, lamentable, els mateixos protagonistes ho qualifiquen i bé, doncs aquesta setmana les eliminatòries de play-off de Barça i Penya queden de la següent manera. De la següent manera, dimarts-dijous el Barça a les 7 de la tarda els dos partits, dimecres i divendres la Penya a les 9 del vespre. Si calgués un desempat, la Penya amb el Baskonia, Vitòria, també en pista contrària. El diumenge hi hauria el final, el desenllaç, el cinquè partit de la Penya i el dissabte hi hauria, si cal, també el tercer partit del Barça.
0: 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després seguirem parlant de bàsquet, de l'NBA i una final que feia molt temps que no es veia.
17: Catalunya migdia.
18: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
19: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
20: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
21: Amics.
20: Rialles.
21: Llocs. Moments.
20: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loterías et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
23: Tuya, tuya.
22: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
23: Sí, tu prima.
24: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
17: Som 3CAT.
18: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
0: El que dèiem abans de la pausa, parlarem ara de l'NBA, la final que ja té protagonista, la disputaran els Spurs i els Knicks, en una final que no és inèdita, però que fa gairebé 3 dècades que no la veiem, Jan Ortuzar.
25: Aquesta final es va donar el 1999 i se van emportar els Spurs amb un global de 4-1. Aquella va ser l'última final que van jugar els Knicks, mentre que els de San Antonio van estar presents també a les del 2014. Els de Texas hi arriben després de vèncer els vigents campions, els Oklahoma City Thunder, en una sèrie que s'ha allargat fins als 7 partits. Els de Nova York, per contra, van superar per 4-0 a Cleveland i fa una setmana que descansen esperant rival per les finals. L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, s'ha mostrat molt emocionat després de classificar-se per la seva primera final.
26: Tinc moltes ganes de tornar a sentir el que he sentit quan s'ha acabat el partit. Totes les hores que treballes són per aquest tipus d'emocions. Tinc tantes ganes de guanyar que és com si la meva vida depengués d'això.
25: El primer partit de la final la jugarà San Antonio a la matinada del dijous 4.
0: I en motos, Marc Márquez es recupera avui i demà de l'esforç al Gran Premi d'Itàlia, d'on torna molt content perquè el seu físic ha aguantat una de les curses més dures de la temporada. El Tro de Cervera passa amb bona nota aquest punt de partida després de la darrera lesió de Mi Aguilar.
27: Li van demanar que es posés nota després d'acabar 5è dissabte i, sobretot, 7è diumenge.
28: Jo, un 10.
29: Yo he hecho un fin de semana muy bueno para mí personalmente y sobre todo para punto de partida. Luego veremos, lógicamente no quiero acabar quinto, no quiero acabar séptimo en carrera y no quiero acabar a 10 segundos del líder. Pero ahora mismo es lo que hay y toca aceptarlo.
27: La seva actitud de ferro no ha canviat. Vol entrar en les batalles que fins i tot pugui perdre però ahir sobretot es tractava de mesurar bé i evitar una caiguda en un circuit que no perdona. Avui i demà el seu millor amic és el gel aplicat a l'espatlla dreta. I ara té per endavant quatre curses en les quals el 2025, quan va ser campió, va guanyar tots els punts possibles. La primera, aquest cap de setmana, a Hongria. No el sentireu dir que viatja per tornar a guanyar. Al capdavall dependrà de la resistència física que el seu cos sigui capaç d'oferir.
0: I també motor, Àlex Palou ha guanyat la cursa de Detroit de la IndyCar i reforça així el seu lideratge en aquest campionat que ja ha guanyat fins a quatre vegades les últimes tres consecutives. El Giro ha acabat amb la victòria del gran favorit d'aquesta edició, Jonas Vingegaard. El danès s'ha convertit en el vuitè corredor de la història que ha guanyat les tres grans per etapes, el Tour, Giro i Vuelta, Biel Cadilla.
26: Sí, el danès ha aconseguit un altre dels seus somnis d'infantesa, guanyar el Giro d'Itàlia. Virtualment, de fet, ja l'havia guanyat dissabte després de la penúltima etapa, però ho va certificar ahir en la 21ena i última amb sortida i arribada a Roma. Vingegaard va acabar la ronda italiana amb 5 minuts i 22 segons de marge sobre el segon, l'austríac Félix Gall. Visiblement emocionat, el líder de l'equip Visma celebrava la gesta a la sala de premsa.
1: It's amazing. It's something I...
2: És increïble. És una cosa que he somiat tota la meva vida. I poder aconseguir-ho ara és especial. Sí, és un dia molt especial per a mi. I guanyar aquesta cursa és una cosa que he somiat des de... Bé, no en tinc paraules.
26: Vingegaard marxa d'aquest Giro com a guanyador de la General i amb 5 victòries d'etapa i s'inscriu en el grup dels 8 ciclistes que han aconseguit guanyar el Giro, el Tour i la Vuelta, entre els quals hi ha Anquetil, Merckx, Hinault o Contador.
0: Les lligues de futbol sala i d'hoquei patins encara no s'han decidit. Amb els play-off en marxa, avui es disputen partits amb presència d'equips catalans. Comencem ja pel futbol sala amb el segon enfrontament dels quarts de final.
25: S'enfronten el Valdepeñas i el Barça a les 9 del vespre en aquest segon partit dels quarts, amb els blaugranes al davant a l'eliminatòria gràcies al 4-1 de divendres passat en el partit disputat al Palau Blaugrana. L'entrenador dels barcelonins, Javi Rodríguez, ha dit que és més important sumar victòries que el resultat final.
3: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
0: I en hoquei patins, ronda ja de semifinals amb el segon partit de l'eliminatòria que es juga a 5 entre el Barça i l'Igualada.
25: Amb el Barça al davant a l'eliminatòria després de guanyar per 4-1 al Palau. Ara els igualadins buscaran empatar en aquest segon partit que es disputa a les 7 de la tarda i també es juga al Palau, abans de viatjar a Igualada per jugar el tercer i el quart partit. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, ha dit que han de jugar sense por.
4: No hem d'estar derrombats. Tenen 10 vegades més pressupost que nosaltres i estem competint amb ells a les semifinals de play-off i han fet un punt més que nosaltres en tota la fase regular. Per tant, no hem d'estar derrombats, hem d'estar orgullosos del que hem fet, hem de ser ambiciosos i hem de treure aquest caràcter de no tenir aquesta por que tenim en segons quins moments.
25: Tots els partits es podran seguir en directe per Esport 3.
0: Tenim temps també per parlar d'altres qüestions al dia en format més breu i amb la Marta Garcia i començarem amb el tennis.
5: Amb enfrontaments de quarts de final de Roland Garros, alguns que ja estan definits. En el quadre masculí, el tenista de Leganés Rafa Hodar jugarà contra l'alemany Alexander Zverev i el txec Jakub Mencic s'enfrontarà al brasiler Joao Fonseca. Fa pocs minuts que s'ha classificat també l'italià Flavio Cobolli en una jornada on destaca el partit que en els pròxims minuts de vuitens de final han de disputar l'argentí Juan Manuel Cerúndolo, botxí del número 1 mundial Jannik Sinner en la segona ronda, davant l'italià Matteo Berrettini i també el que disputaran en breu el canadenc Félix Auger-Aliassime i el xilè Alejandro Tavilo. I en el quadre femení, Mirra Andreieva i Sorana Cirstea d'una banda i el duel ucraïnès entre Elina Svitolina i Marta Kostiuk són els partits ja definits de quarts de final i la número 1 mundial, la bielorrussa Arina Sabalenka, juga esta vesprada contra la japonesa Naomi Osaka, buscant la classificació precisament també per als quarts de final.
0: Doncs d'un-hi-do la quantitat de noms que ens acaba de dir la Marta Garcia fent aquest repàs de l'actualitat esportiva del tennis. Deixem aquí l'actualitat esportiva. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández a les 7. Més esports al tot costa.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la queixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44. Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Totes les novetats i els èxits més recents els trobaràs al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp, al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
4: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
5: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
6: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
7: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
3: Cada dia aprenem coses noves.
8: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
9: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
10: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents socials.
3: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
11: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
12: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
13: A punt de frena amb la Júlia Pont.
14: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
3: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
15: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.
16: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com han.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:15 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: et vagi molt bé.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 1 de juny.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell inicia la redacció del nou Pla d'Acció Municipal pel 2027-2031. L'actual PAM està executat en un 71,90%, a manca d'un any per acabar el mandat. En parlem en uns minuts, abans tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. Calafell desplegarà agents cívics als carrers per millorar la sensibilització ciutadana i alliberar efectius policials. La Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní s'han reunit amb l'alcalde de Calafell per tractar la problemàtica de l'alta velocitat a la carrerada d'en Ralet i al carrer Ramon y Cajal. El CREAC de Calafell ha celebrat activitats a les seves instal·lacions en motiu de la Setmana de la Natura. En parlarem avui a l'informatiu. Llorenç del Penedès rebutja l'avantprojecte del Plater per l'impacte sobre el sòl agrícola i vitivinícola. El ple ha aprovat una moció que alerta del risc de desprotecció de zones agràries i reclama una revisió del planejament d'energies renovables. Una cinquantena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Garraf hi haurà tres espais, un menys que l'any passat per les obres a Cubelles i una al Baix Penedès, al Vendrell. Els batejos pugen un 10,5% en un any i reverteixen la tendència a la baixa. Les primeres comunions i els casaments catòlics cauen al voltant d'un 3% i continuen reduint-se. Les línies elèctriques provoquen 708 morts d'aus a Tarragona en 5 anys. Més del 75% dels animals afectats són espècies protegides i entre l'1 i el 5% estan amenaçades. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Borja Espinosa s'ha incorporat com a entrenador del FEM 11 del Club Patí Calafell en aquesta temporada. Enguany, les noies s'han classificat per als campionats de Catalunya i han fet un canvi notable. Avui ens acompanya el tècnic per parlar de la seva trajectòria i del futur de l'hoquei femení a Calafell.
0: S'ha celebrat a Calafell l'audiència pública per iniciar el procés de redacció del nou Pla d'Acció Municipal, el PAM, per al proper mandat 2027-2031. El PAM és el full de ruta que relaciona i prioritza els objectius, les línies estratègiques i les accions que l'Ajuntament de Calafell es compromet a dur a terme durant el proper mandat. És per aquest motiu l'opinió ciutadana i el màxim de consens social en la seva elaboració. Per això es fa un ampli procés de participació ciutadana que pretén ajustar l'acció municipal a les necessitats dels calafellers i calafellenques. Aquest procés aporta, apunta a l'Ajuntament, coneixement dels projectes i actuacions concretes que es duran a terme. El procés per la redacció del nou PAM 2027-2031 ha de facilitar una reflexió compartida amb la ciutadania i els agents socials, construint una visió compartida sobre el futur de Calafell i les prioritats del municipi pels propers anys. Per a fer-ho possible es faran 5 taules de debat temàtiques, una per cadascun dels eixos de l'actualitat actual PAM. El procés es podrà seguir a la plataforma Decidim Calafell. Però primer de tot cal passar balanç de l'estat d'execució

0: de l'anterior PAM 2023-2027. És del 71,90% a manca d'un any per acabar el mandat. L'anterior PAM tenia un total de 100 accions i s'estructurava en 5 àmbits: la ciutat accessible i equipada, la ciutat ecològica, oberta, participativa i connectada, la ciutat per viure i conviure, la promoció de la ciutat. Es poden veure quines accions queden per acabar i quines estan ja executades al 100% al decidim.calafell.cat. Per tant, doncs, encara queden coses per fer i algunes que s'han de fer en els propers anys, apunta l'Ajuntament de Calafell. Per aquest motiu, s'ha elaborat el PAM per als propers anys.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ara és moment de parlar dels agents cívics de Calafell. Aquesta notícia ens la porta el David Burillo.
2: L'Ajuntament de Calafell incorporarà pròximament nous agents cívics als carrers del municipi amb l'objectiu de combatre l'incivisme i reforçar la conscienciació ciutadana. Els treballadors i treballadores ja han estat contractats a través d'un pla d'ocupació i actualment estan acabant la seva formació abans d'incorporar-se al servei. Ens dona tots els detalls l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Veureu, començaran també ja a veure's uns agents cívics que aniran pel carrer, que ja estan incontractats amb un pla d'ocupació i que s'està fent la formació dels mateixos, i ara doncs aviat es veuran pel carrer ja i es veuran doncs que van passejant d'un lloc per un altre amb aquest objectiu, amb l'objectiu de que es millori l'incivisme, es millori també doncs la sensibilitat ambiental, es millori doncs també això, no?, una mica la resposta ciutadana que sigui la correcta i que aquests incívics no ens facin doncs avergonyir els altres de com està la via pública.
2: Com bé comentava l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, aquests agents actuaran especialment en tasques de prevenció i sensibilització, vigilant conductes incíviques a la via pública i fomentant actituds més respectuoses amb l'entorn. També assumiran part del control de les entrades i sortides de les escoles, una feina que fins ara feia la policia local. Segons el govern municipal, això permetrà alliberar efectius policials perquè puguin reforçar la seva presència en zones comercials i espais amb més afluència de gent. Els agents cívics estaran distribuïts per diferents zones del municipi, seguint la planificació que està preparant la prefectura de la policia local.
3: Estaran dividits en zones que el cap de policia doncs està organitzant. Majoritàriament també faran tot el que són entrades i sortides d'escola, que ara ho cobrim amb la policia local. Això permetrà també que la policia local doncs pugui fer altres coses, doncs estar més present en els carrers, en les zones comercials, en zones així més de trànsit de gent, i no haver d'estar pendents doncs de l'entrada i sortida dels col·legis, sinó que això ho poden fer els agents cívics, però també faran altres tasques doncs aquestes d'incivisme i també doncs de vigilar doncs que no es produeixin accions d'aquestes a la via pública.
2: El contracte dels nous agents serà aproximadament d'un any, tot i que el consistori no descarta ampliar el servei en el futur amb nous plans d'ocupació.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies. La Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní s'han reunit amb l'alcalde de Calafell per tractar la problemàtica de l'alta velocitat a la carrerada d'en Ralet i al carrer Ramon i Cajal. La trobada s'ha produït arran de les reiterades queixes veïnals per la circulació de vehicles a velocitats molt superiors al límit establert de 30 km per hora, una situació que genera un evident risc per la seguretat viària i una creixent preocupació entre els residents, especialment a l'entorn del barri de el Romaní. A la reunió s'ha informat que en els pròxims dies començaran les obres de millora als trams afectats de la carrerada d'en Ralet i al carrer Doctor Ramon i Cajal, unes actuacions destinades a reforçar la seguretat viària. S'ha presentat el projecte d'intervencions viàries impulsat per l'Ajuntament i compartit amb matisos per l'Ajuntament del Vendrell, amb l'objectiu de reduir la velocitat del trànsit, minimitzar el risc d'accidents i reforçar la seguretat del conjunt d'aquesta via. També s'ha informat que en els pròxims dies dies començaran les obres de millora en els trams afectats, destinades a reforçar la seguretat. Des de la Federació Xarxa Vendrellenca volen expressar l'agraïment a l'Ajuntament de Calafell i també a l'alcalde per la predisposició, la rapidesa i la resposta i la voluntat d'afrontar aquesta demanda ciutadana amb mesures concretes. També es destaca la coordinació i el treball conjunt entre la Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní en el marc del conveni de col·laboració existent entre les dues entitats, un fet que ha permès analitzar amb detall la situació actual. De fet, doncs, la part de la carrerada d'en Ralet corresponent al terme municipal de Calafell compta amb el compromís ferm d'actuar amb la màxima celeritat possible. Atesa la singularitat administrativa d'aquesta via, ja que es troba situada entre dos termes municipals, el del Vendrell i el de Calafell, s'insta l'Ajuntament del Vendrell a implicar-se plenament en l'execució coordinada de les mesures previstes. Per tant, des de la Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní apunten que continuaran fent seguiment de l'evolució del projecte.
1: Les notícies de Calafell.
0: I el CREAC de Calafell ha celebrat aquest passat dissabte activitats relacionades amb la Setmana de la Natura. S'han celebrat les activitats a les seves instal·lacions amb la participació de persones que han volgut conèixer com és el CREAC de Calafell. Així ens ho explica la directora, la Juli.
4: Sí, mira, clar, tenim moltes fotos relacionades a tot el procés que ha tingut el centre per començar a créixer i com està l'actualitat també. És molt bonic perquè, evidentment, la gent no sap com començar ningun lloc. Uh-huh. És dir, i molt menys un centre de fauna i de recerca, així que comptar com va ser tot el procés de començar les instal·lacions, com es va determinar on fer un laboratori o una sala de menjar o la sala de rèptils, pues, des de l'inici fins al que fem ara.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Llorenç del Penedès ha aprovat en el darrer ple municipal una moció de rebuig a l'actual proposta de l'avantprojecte del Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables, en considerar que pot posar en risc la protecció de diverses zones agrícoles i vinícoles i el conjunt del Penedès. La moció va comptar amb el suport dels grups municipals d'Esquerra Republicana i el PSC, així com la regidora no adscrita. El grup municipal Compromís amb Llorenç es va abstenir en la votació. Segons el text aprovat, el consistori de Llorenç considera que la proposta actual suposa un canvi rellevant a la planificació territorial, ja que redueix els nivells de protecció sobre espais agrícoles que fins ara havien estat preservats pel seu valor productiu, paisatgístic i identitari. El document alerta que aquesta modificació podria facilitar la implantació de grans instal·lacions fotovoltaiques en terrenys agrícoles i vinícoles amb possibles afectacions sobre el paisatge. Tot i el rebuig a la proposta actual, l'Ajuntament de Llorenç ha reiterat el seu suport a la transició energètica cap a un model basat en les energies renovables, però defensa que aquest procés s'ha de dur a terme de manera ordenada i compatible amb la preservació dels espais productius. En aquest sentit, la moció insta les administracions competents a revisar l'avantprojecte del Plater i a garantir la protecció dels sòls agrícoles i vitivinícoles de valor estratègic, evitant la pèrdua de les garanties de preservació que tenien fins ara.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: I ja ho hem avançat en els titulars d'avui. El litoral català tindrà 50 platges amb espais habilitats per al bany amb gossos aquest estiu, una xifra similar a la de l'any passat, però amb alguna novetat. El Tarragonès, per exemple, a Vilaseca, estrena la seva primera zona delimitada a la platja de la Pineda. A Tarragona en tindrà també per primera vegada dues. En canvi, Cubelles, enguany, no en tindrà degut a unes obres a la zona on es permetien. En suma, més del 60% de la setantena de municipis costaners catalans que ofereixen espais per a gossos a la platja, amb o sense limitació d'horaris. Per exemple, també destacar les principals novetats de la temporada. Al Garraf també hi ha tres espais, un menys que l'any passat per les obres a Cubelles, com dèiem. Finalment es compta amb un parell de platges habilitades també a la comarca del Baix Llobregat, Barcelonès, Baix Camp i Baix Ebre. També una a la nostra comarca, al Baix Penedès, al Vendrell. De fet, cal destacar que el recompte de platges que habiliten espais per a gossos a l'estiu, a les portes de l'inici de la temporada alta de bany, en moltes localitats, constata que la situació no ha variat gaire respecte a l'estiu passat. Enguany hi haurà a 43 municipis de Catalunya. I ara obrim la plana general. Els batejos van pujar un 10,5% el 2024 respecte a l'any anterior a Catalunya, segons recull la memòria anual de la Conferència Episcopal Tarraconense. L'any 2024 es van celebrar 14.190 baptismes, una xifra més alta que els 12.835 de l'exercici anterior. El repunt trenca una tendència a la baixa que s'arrossegava, segons la mateixa font, des de com a mínim el 2017, el primer any en què s'ofereixen dades. D'altra banda, en el cas de les primeres comunions i dels casaments catòlics, la tendència a la baixa no s'ha aturat i cauen al voltant del 3% el 2024. Fent un càlcul aproximat, assumint que els bebès es bateixen el mateix any natural en què neixen, al voltant d'un 25% dels nounats haurien passat per l'Església en les primeres setmanes de vida l'any 2024, un augment respecte al 2023 del 23%, però sense arribar al pràcticament 30% del 2027, el primer amb dades de la Tarraconense. Així, malgrat el repunt del 2024, la xifra encara queda lluny dels 19.856 baptismes de fa 9 anys. D'altra banda, les primeres comunions van caure un 2,8% el 2024. Es van quedar en les 9.375, una xifra menor que el 2023 i amb una tendència reduccionista que no s'atura des de l'inici de la sèrie històrica. Pel que fa als casaments per l'Església, la dinàmica és similar, amb una caiguda del 3,6% fa 2 anys respecte a l'anterior i quedant-se en els 2.696 enllaços. L'any 2027, la Conferència Episcopal Tarraconense en va recollir 4.002 casaments. Les dades també reflecteixen un repunt de les confirmacions, un altre dels segments d'iniciació catòlica dut a terme després de la primera comunió. Després d'una caiguda durant anys, en van sumar 5.478 el 2024, un 10% més que l'any passat. Pel que fa a les uncions de malalts, les 3.860 comptabilitzades són un 9% menys que el 2023.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Les línies elèctriques de mitja i alta tensió continuen situant-se com la principal causa de mort de les aus a Catalunya. Les infraestructures humanes van provocar les ferides, afectacions i defuncions de més de gairebé 4.000 ocells entre el 2020 i el 2025. Segons dades de SEO BirdLife, basades en registres de centres de protecció i recuperació catalans, 708 dels quals van ser trobats al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Entre les estadístiques actualitzades de l'últim lustre destaca la casuística de les espècies protegides i amenaçades. En total, un 75% de les aus afectades constaven dins del catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna de la Generalitat de Catalunya. Són els casos del duc, l'àstor comú i l'aligot comú, aquest últim situant-se com l'au més afectada per les línies elèctriques a la província tarragonina, amb 136 electrocucions. La resta, curiosament, també figura entre les 4 més morts registrades. Per altra banda, d'entre l'espècie recollida pels centres, entre l'1 i el 5% es defineixen com a fauna amenaçada o en perill d'extinció. Dins d'aquesta categoria ressalta la demarcació de Tarragona. El cas de l'àguila cuabarrada comptabilitza fins a 13 accions en situacions d'electrocució i pel qual associacions i entitats com el GPEC o no Alamat reclamen mesures urgents de prevenció. A Tarragona, a més, s'han registrat morts d'espècies com el milà reial o el trencalós, amb 2 en perill d'extinció, i més de 13 espècies han registrat més d'una electrocució o col·lisió televisió. Una afirmació que des del 2020 s'ha traslladat en dades on les electrocucions continuen sent la principal forma de mort dels ocells a Tarragona, quadriplicant la xifra respecte a les col·lisions. En el cas de les Terres de l'Ebre es feia incís en el cas dels flamencs, una de les espècies predominants de la zona, la qual pateix més en l'àmbit de les col·lisions. Gairebé una quarantena de flamencs, 37, s'han comptabilitzat els últims anys. Les morts d'ocells a la demarcació de Tarragona es divideixen entre electrocucions i col·lisions per facilitar l'accés als registres dels experts, però també es determina si la línia on es provoca la mort és d'alta o mitjana tensió. En aquest sentit, els experts coincideixen a dir que les principals problemàtiques les generen les línies de mitjana tensió. L'alta tensió, diuen, no acostuma a tenir morts, però principalment provoquen ferides o col·lisions. L'investigador de l'ornitòleg Màrius Domingo relatava que les grans dimensions de les línies d'alta tensió permeten el pas de les aus més petites, per això afecten principalment els ocells més grans. Respecte a les infraestructures, gairebé el 70% de les morts s'han produït per un espai natural protegit per on passa una línia d'alta tensió. Per aquest motiu, la Generalitat continua implementant el programa de zones de protecció per l'avifauna amb la finalitat de reduir els riscos d'electrocució, tot i que els experts asseguren que des de fa anys no és eficaç. En el cas de Tarragona, aquestes zones de risc ocupen gairebé la totalitat de la demarcació, exceptuant el tram de costa entre l'Hospitalet de l'Infant i Cunit i un percentatge menor a la Conca de Barberà. La majoria d'ocells registrats es troben durant les cerques d'agents rurals o les rutes de particulars per zones boscoses.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
5: El Borja Espinosa s'ha incorporat com a entrenador del FEM 11 del Club Patí Calafell en aquesta temporada. Enguany, les noies s'han classificat per als campionats de Catalunya i han fet un canvi notable. Avui ens acompanya el tècnic per parlar de la seva trajectòria i del futur de l'hoquei femení a Calafell.
6: És el meu primer any com a entrenador, és un any d'experiència, de noves incorporacions de jugadores, també de noves vivències, tant de partits, d'entrenos, però tenia aquest entusiasme per començar aquesta nova aventura, jo crec, amb nenes i nens que t'ajuden, que et fan il·lusió, alegria cada entreno, que volen donar una mica més d'esforç, una passa endavant, i ha sigut increïble. Ningú s'hagués imaginat que al setembre arribaríem al Campionat de Catalunya, qualsevol hagués firmat aquesta fita històrica pel Club Patí Calafell, i volem més per l'any següent i tot el que queda de futur del club.
5: Volem conèixer el Borja més de prop. Explica'ns la teva història, com vas començar l'hoquei, per què vas començar?
6: Doncs mira, jo l'hoquei ve de família, directament del meu pare i el meu tiet, són d'aquí de Calafell, de poble, tota la vida, i van començar de ben petits, i jo amb 3 anys pràcticament ja vaig començar amb els patins. Vaig començar a l'escola de patinatge del Club Patí Calafell a fer esplais i campus amb la meva germana, que ha sigut patinadora del patinatge artístic del Calafell, i ja als 3 i mig, 4, vaig començar amb la base, el meu pare em va ajudar, el meu tiet també, i al final és l'herència de la família, no? L'experiència de l'hoquei, i anar vivint any rere any, anar somiant, dient-li a la família i als meus pares que volia competir, encara més i més, arribant a viure experiències inimaginables amb el Club Patí Calafell, que porto tota la meva vida. Mai he sortit perquè sempre he confiat fins a l'últim moment, i avui dia segueixo confiant en donar el màxim, en posar el Club Patí Calafell a l'avantguàrdia de l'hoquei estatal, i s'ha arribat a aconseguir aquests objectius, experiències, i tant de bo ara aquesta nova com a entrenador pugui transmetre a les petites generacions tot l'après, que és el que sempre volem nosaltres.
5: Vas estar al primer equip, Borja. Correcte. Com va ser aquesta experiència? També estaves amb el Sergi Mires i doncs, el Jan Escala, crec que també estava.
6: Sí, també, mm-hmm. També. Va començar des de que vaig tenir 16 anys, on vaig començar a fer entrenaments amb el Jordi Esteve en aquella època. Vaig començar a viure l'experiència de la Copa Princesa un dels primers anys, ja començava en dinàmica d'entrenaments, però no podia entrar en dinàmica del primer equip com a convocatòria pel fet d'estar a una categoria inferior, havia de ser juvenil abans, i quan vaig començar a ser juvenil amb 17-16 anys ja començava a entrar en convocatòria convocatòria de rotació d'entrenaments i amb fitxa federativa, fins que es va donar l'oportunitat, abans d'arribar a la pandèmia, amb 17 anys, de debutar el Joan Ortoll amb tota l'afició. Va ser, jo crec que és una experiència que tant de bo tothom pogués viure-la, perquè amb l'afició que té el Calafell, que és la millor del món, jo crec que és una experiència inexplicable, no té paraules per definir-la. I després, any rere any, vaig convèncer amb mi mateix de seguir treballant, jugadors veterans, com dius tu, Sergi Mires, Eloi Mitjans també, i avui dia els joves, com Alice Marimont, que també els conec, que són de la meva edat i ja vam competir en categories inferiors, t'ajuden a créixer i a motivar-te, i jo crec que tot el viscut, estic totalment orgullós d'haver-ho viscut aquí a Calafell i haver aportat el meu granet de sorra quan es va aconseguir dues copes catalanes, la famosa CERS, no? Copa d'Europa, i d'anar endavant a ajudar l'equip i el club en tot el que es pugui fer.
5: Ara mateix, concretament, amb el FEM 11, és obvi que l'hoquei femení aquí a Calafell no brilla molt, diguéssim, perquè no tenim un equip sènior. Com esteu treballant això des del club?
6: Doncs des del club es vol apostar, ja ens ho va comunicar el Guillem Castany com a una mica coordinador, i el José també del club, que la temporada següent, 26-27, es vol apostar 100% pel hoquei femení, amb generació de FEM 17, si es pogués FEM 15 també. Tenim un FEM 13 molt bo, i FEM 11 hi ha moltes jugadores també, per consolidar equips, i a partir de la base s'ha d'anar escalant mica en mica per arribar, i no es nega en cap moment des del club que la temporada següent o l'altra es pugui generar un sènior femení, començant per segona catalana. Veiem clubs al voltant que ho han assolit i es poden mantenir amb tranquil·litat. Llavors, a partir d'aquí, apostar per la gent jove. Tenim un FEM 17 amb noies molt maques i que treballen molt bé, amb el Dani Sanz, que és el seu entrenador, i qui no diu que puguem arribar, jo crec que sí, el club vol apostar. També fem una crida fora per jugadors que vulguin venir a provar, tant per a categories més avançades com per categories noves de més base, pre-Benjamí o Benjamí, i estan totalment convidades, i jo crec que en un futur, jo ja vaig comunicar al club que ajudaré en tot moment per l'hoquei femení. He provat aquest any nou, m'ha encantat, i jo crec que amb experiència i amb l'ajuda de tots, tenim un bon staff, diguéssim, per recolzar i donar suport en un futur femení.
5: Com és l'experiència? Et volia preguntar també més profundament, no? O sigui, amb les noies, perquè són moníssimes, s'ha de dir. Jo crec que deu ser molt divertit, per una banda.
6: Sí, jo vaig sobtar molt, perquè al final pensava que seria exercicis més de categories superiors, però em vaig donar la realitat que al final són nenes petites, eren benjamins de 8-10 anys, i has de fer una metodologia diferent, no? I ens va ajudar en tot moment el Guillem a gestionar-la, i jo vaig saber agafar altres exercicis després d'experiències passades. I et dones compte que al final és, tot i les derrotes, hi ha una felicitat enorme en tot moment al vestuari. Acabem els vestuaris i l'alegria és que ens donarà xutges la delegada, i després d'això jo crec que es donen compte de que a vegades perdre un partit 1-2 és molt millor que perdre un partit 1-10, i això també ens ha donat el passet d'arribar a campionats, de victòries a Voltregà, que van fer un 0-1, que en 2 minuts van aconseguir guanyar, i aquí a partir d'aquí ens van començar a creure que podíem arribar a campionats. I jo crec que l'alegria seva es transmet, et dona aquest punt de relaxació, no? De no estrès, perquè al final ha vingut tot sol i tot rodat, i ha estat una part molt humil de l'equip, que les més petites i les que no han pogut venir convocades han ajudat en tot, i tothom forma part d'aquest projecte i d'aquesta fita històrica, tant els entrenadors que han vingut a ajudar, les jugadores, i el club també en tot moment. És una alegria immensa, i ho dius tu, són maquíssimes, i em feien dibuixos, em feien regals d'Amic Invisible, de tot, postals, i una felicitat enorme.
5: Oh, de moment se t'està donant molt bé, això de gestionar.
6: Sí, és el primer any, hi ha molta pressió per arribar a campionats, però...
5: Però vaja, que... T'has incorporat al FEM 11 i de sobte doncs ha fet una molt bona temporada, no? Serà per alguna cosa també.
6: Sí, no sé, hi haurà alguna connexió, o la meva manera d'explicar, o no sé, al final és el que sempre he dit, no? Intentar transmetre tot allò que jo hagués volgut que ens transmetessin de petit i m'haguessin ensenyat, això i tot el que jo he après per elles o per ells, qui sigui, i ho agafin amb ganes, perquè al final jo crec que tot el que li puguis donar a un nen o nena l'agafarà amb ganes de seguir creixent, l'ajudarà en l'experiència i en l'aprenentatge, i aquesta manera de corregir-los els ajudarà a arribar més lluny.
7: Molt bé. Borja, ens hem deixat alguna cosa? Voldries afegir?
6: No, res, bueno, al final fer la crida que el club també em demanava cap al l'hoquei femení del Club Pati Calafell per diferents categories, tant com si som fem 17, fem 15, fem 13 o fem 11, estan les portes obertes, tant gent de les escoles que vulgui venir a provar, està totalment convidadíssima, si necessiten patins o qualsevol altre material, el club està obert a donar i a fer proves, i es pot enviar un correu sense cap tipus de problema al club per venir a provar, i les proves serien els divendres, un dia més còmode no existeix perquè l'endemà és dissabte, així que un divendres a la tarda estan tothom convidadíssim, ja sigui dels pobles del costat com del propi Calafell, per venir a provar, i endavant, sense por, i que estem tots a favor de qui vingui amb les portes obertes.
5: Aquesta entrevista sencera en format vídeo la podreu veure pròximament al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell
1: Calafell Ràdio. Són les 8.

Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.

Una altra nostàlgia més amb tots vosaltres aquí. Salutacions una altra setmana més, no? Com passa el temps, eh? Una altra... Ja tornem a estar amb tots vosaltres, eh? Un altre dilluns de 8 a 9 del vespre, no? Els diumenges repetició, de 10 a 11 al matí, eh? Recordant temes que van ser famosos als anys 60 i 70 principalment, no? Encara, com dic sempre, n'hi ha alguna dels anys 50 i alguna, molt poques, de començaments dels 80, però el que és la part que recordem més, no? És els anys 60 i 70. També se'n recordem dels anys 50, vaja, més o menys érem una mica més petits, no? Però els anys 50 i els anys 80, doncs, també, no? Però potser no era ja allò, els 20 anyets que tens, o 25, que ja vas cap als 30, ja no, a lo millor ja no és tan afix, o tens unes altres preocupacions a part de la música. Començarem avui amb uns senyors que han estat, doncs, molts anys. Ara ja, malauradament, ja quasi no sé si en queda un o dos, de cinc que eren germans, però... Avui començarem amb els Vigís, no? Una de les cançons encara dels anys 60, una de les començaments d'ells, un tema que ens parla d'una... que és un estat, em sembla, una ciutat, em sembla que és un estat d'Amèrica. Recordeu els Massachusetts?

Massachusetts era una de les, potser una de les primeres cançons que vam escoltar d'aquests senyors, no? Aquesta que ens parlaven de, eren australians, no? I però els van fer famosos a Anglaterra i parlaven d'un estat o d'un poble, d'un estat, que un estat dels Estats Units, o sigui que donar la volta quasi bé, donar la volta completament al món. Un altre senyor, aquest també, aquest ve d'Amèrica, no? Aquest és el senyor Neil Diamond, aquest també tenia temes molt macos, en tenia molts de temes, no? De, també molt romàntics, molt romàntics. Potser el més conegut, un dels més coneguts, és aquest, la cançó cantada en blau, no? La traducció, no? La cançó seria Son Son Blue, eh? Però el que passa és que és Son Son Blue, més o menys, no? Sí, cançó cantada en blau, segons em va a mi posar la traducció, el senyor Neil Diamond, eh? Segurament que aquesta també la recordareu.

Songs in Blue, cançó cantada en blau, més o menys era la traducció d'aquesta cançó del senyor Neil Diamond, que també recordo jo, segurament sí, últims dels 60 ja, i durant el 70 també, cançons molt romàntiques, a part que hi havia més d'una cançó d'aquest senyor, doncs, que també l'havíem escoltat versions d'altres grups o d'altres cantants, que per almenys jo recordo haver escoltat alguna cançó d'aquest senyor també. Hi ha molts cantants, hi ha moltes d'allò, doncs, que quan te'n dones compte resulta que tenen cançons que les ha versionat molta gent, més moderna, més antiga. Un tema que està versionat, doncs, de fa... Bueno, la van versionar no fa gaire, no? Era la senyora Karina, o sigui que també als anys 70 també era famosa per les cançons que cantava, però aquesta cançó és dos anys, per almenys 200 anys més antiga, més o menys, si mal no recordo, Un tema que es deia Concierto para enamorados,

Vaja, em sembla, he vingut una cançó que volia entrar sense permís, no? Bueno, aquesta era la que volíem escoltar, la que he preparat per d'allò, la senyora Karina. Aquesta cançó, em sembla que l'original era una cançó escrita, no sé si era pel Beethoven, un d'aquests, no? O sigui que era, segons tinc entès, una cançó bastant antiga, no? Llavors, al cap dels anys, doncs, li han canviat, li han posat lletra, no? I la senyora Karina, doncs, també la va fer bastant famosa als anys 70, aquest tema. El concert del Para Enamorados. I ara, uns senyors que també als anys 70, també, als anys 60 també els vam escoltar, eh? Els senyors de los HH, los hermanos Hernández, em sembla que eren, no m'acordo, bueno, eren un duet, no? Els senyors que eren los HH, i ja està, no? I un tema, doncs, aquests també eren uns senyors, digues, que cantaven èxits del moment, no? Com aquell Amanecer de Mayo,

aquel Amanecer de Mayo, no? D'un tema, un tema que també l'havíem escoltat en diverses versions, no? Que també era dels, sembla que dels anys 60 encara, eh? O sigui que és dels més antiguets que estem escoltant avui, no? Temes que ens porten, espero, com dic sempre, bons records, no? Un senyor que també em sembla que estava més acostumat a cantar desamor que d'amor, no? El senyor Juan Bau. Recordeu Juan Bau? Sí, home, als anys 70 també va ser bastant famós, tenia cançons molt romàntiques com aquesta, Devuélveme el amor.

Devolve-me l'amor, un altre tema molt, molt, molt romàntic, no? Com La dama de l'amanecer o que com se deia l'Estrella de David, no? Eren temes molt romàntics, no? Però més aviat eren quasi bé de desamor, no? Aquestes cançons així, en comptes d'amor, no? Temes que eren, sí, per ballar agafadets, molt, molt maques, no? Espero que sí, que us estiguin agradant. Aquest senyor, aquest era més conegut, aquest el vam donar en els anys 70, bueno, doncs va ser també quasi bé, quasi setmana, quasi, si una setmana no, l'altra sí, treia algun èxit, no, el senyor Camilo Sesto, eh? Camilo Sesto, quants èxits ha tingut aquest senyor? Segurament que mirem la discografia, en té una pila. Algo más.

algo más, no? Que una veu, el senyor Camilo Sesto, un dels tants temes que tenia, no? Quan tenia, pues, com deia, doncs, quasi bé va durar una temporada que potser cada setmana o cada dues setmanes treia un èxit nou. Segurament que l'heu recordat, aquest senyor, eh? Perquè aquest no es pot oblidar. Era quasi bé obligat a escoltar-lo, com deia. Continuem aquí amb una música una miqueta més antiga, no? Mogudeta, Mogudeta, no? Perquè era un estil una mica més mogudeta de música del senyor Josep Guardiola, eh? Un dels temes, pues, un tema també que tenia moltes versions, aquell del quando, quando, quando. Recordeu aquest tema?

havia la música aquella, ara no recordo, no em surt el nom, però segurament que recordareu que demanaven cançons, no? D'Espanya per les espanyoles, ara, m'ho sortit, no? Un tema recordareu, perquè quasi bé, tothom, a vegades anaves pel carrer i tot arreu senties allò, ara com ve el bon temps així, quan fa bon temps que hi ha les finestres obertes i anàvem pel carrer jugant de canalla i hi havia quasi totes les cases tenien la ràdio posada amb el programa aquest, no? Que demanaven cançons gent de l'estranger, bueno, gent que estaven a l'estranger, no? Hi havia, doncs, cançons com aquesta, doncs, n'hi havia moltes que demanaven moltes cançons d'aquest estil. Continuem ara, continuem amb la nostàlgia, continuem amb un senyor que també als anys 60 ja era famós, últims dels 60 i els 70 també, el senyor Llorenç Santa Maria, no? Que també tenia temes molt romàntics, com aquest que deia Para que no me olvides.

molts èxits, també dels anys últims dels 60, no? O sigui, havia sigut, segurament que us ho he dit més d'una vegada, no? El senyor era del 766, no? D'aquí, de Mallorca, no? I el senyor era el cantant, no? Doncs després va continuar en solitari. El grup, no sé si es va desfer o va desaparèixer, el que va passar, però del grup no s'ha... Quan ell va marxar ja no se n'ha sabut gaire coses més. Ha passat a més d'un grup, que potser eren grups famosos, no? I quan ha marxat el cantant, el resto, doncs, ja ha plegat. Continuem amb uns senyors, aquests també eren famosos a últims dels 60, comencem més dels 70, senyors de Los Puntos, Segurament que recordareu aquest tema que deia «Esa niña que me mira»,

Esa niña que me mira a los puntos. Aquesta ja era una cançó ja d'últims dels anys 70, ja segurament que la recordareu també, no? Els que... recordar-les, espero que les recordem totes. Com aquesta que es posarem ara, aquest senyor no sé si va tenir dos o tres cançons només que vam més o menys conegudes, no? Temes... Sí, sembla que eren també començaments mitjans dels anys 70. El senyor Balen, recordeu? Un senyor que cantava una cançó que es deia La mano de Dios?

Valen, La mano de Dios. L'ho recordat, aquesta? Segurament que sí, perquè aquesta també... Potser no la vam escoltar massa temps, però sí, sí que va ser un tema doncs, que en el seu moment doncs, va ser bastant escoltada. Una senyora que també triomfava a començaments dels anys 70, no? Que era també temes molt d'allò, molt macos, eh? La senyora Maria Ortiz, eh? Recordeu? Segurament que sí que la recordareu, que era estil d'allò, anava una miqueta folk, d'allò música folk, no? Segurament que recordareu la cançó aquesta que deia No sabes cómo sufrir.

No sabes cómo sufrir, no? La veu de Maria Ortiz. Aquesta senyora tenia uns temes així molt romàntics, no? És a dir, temes que... Bé, els vam escoltar, no? Els anys 70, sí, els anys 70. Hi havia... O sigui, per almenys, no sé si és per l'edat o què, però ens recordem molts més que els dels anys 60, no? Perquè resulta que hi havia més música que venia de fora, també hi ha, no? I amb els casets i tot això, em semblava que podies tenir més música desada, no? Perquè, clar, no era el mateix dur 12 discos a sota el braç que dur 12 cançons amb un caset, no? Després ja, últim, ja va venir, bueno, o més tard, ja va venir el que és el CD, no? I però els casets no, em sembla que la música tampoc era tan, se sentia tan bé com potser com un disco, no? Però mira, per anar por ahí, doncs, per portar l'escoltant amb el cotxe i tot això, em sembla, per almenys era més còmode, no? I eren temes, doncs, que escoltàvem quan sortia, quan era principalment de cara a l'estiu, no? Doncs sempre treien aquell d'allò, aquell recopilatori de los grandes temes de l'any, no? Segurament que recordareu moltes versions de molts casets, no? D'això, de lo que era lo más escuchado de l'any, o les mejores versiones de l'any, o coses així. Segurament que tot això ho recordareu, no? Als anys 70 n'hi va haver molts d'aquests casets. Continuem aquí, continuem amb la nostàlgia, continuem amb una senyora... Aquesta ja era a últims dels anys 70 quan triomfava aquí, però també venia cançons que vam escoltar bastant, eh? Eren famoses i ella va fer la seva versió com aquesta. Quiereme siempre. La senyora Paloma San Basilio.

Quierem Siempre, la senyora Paloma San Basilio, no? Aquest era un tema una mica més modern, no? Era una versió més modernitzada del que era la clàssica Quierem Siempre, no? Que era el tema, doncs, bastant conegut als anys 60 i 70, també. Els que també als anys 60 ja eren coneguts i que després als 70 també, però no gaire, no sé si vam sentir gaire temps als 70, però als 60, si els senyors de los cinco latinos, no? També tenien també tenien un munt de temes com aquest. Tu eres mi destino.

Tu eres mi destino, la veu de los cinco latinos, un altre grup, doncs, que als anys 60 el vam escoltar bastant, en temes, tenien molts de temes, molt romàntics, uns altres versions una mica més, potser una mica més mogudetes, no?, però eren temes... Aquesta sembla que la cantaven a l'any 59, ja, eh?, o sigui que ja devia ser abans d'allò, perquè aquests senyors em sembla que abans de venir aquí a Espanya i quedar-se aquí a Espanya ja, doncs, aquests havien actuat, em sembla, a Nord-Amèrica i tot, o sigui que allà més o menys a lo millor, doncs, cap a la part, doncs, de Nord-Amèrica, no?, doncs a la part que era allò de, que era més castellano parlante, que en deien, no?, que no parlaven tant a l'anglès, vaja, hi havia molta gent, doncs, que a lo millor eren immigrants i tot això de la part de Sud-Amèrica, no?, i doncs havien actuat, em sembla, i eren famosos a Nord-Amèrica aquests senyors, i després ja van venir cap aquí a Espanya i ho van acabar de rematar aquí, no?, segurament que no l'he escoltat aquesta cançó. Bueno, i ara doncs ja l'última cançó que podem escoltar avui, un tema que ens porta ara anem a Itàlia, el senyor Nicola Di Bari, que ens porta una història d'amor, no?,

Ya no estás más a mi lado, ¿eh? El señor y la historia d'un amor. El títol és la història d'un amor, eh? Ya no estás más a mi lado, potser també si dius això de ya no estás más a mi lado, no? Segurament que també recordarem a començar aquesta cançó. El senyor Nicola Di Bari ens acompanyava aquests últims minuts, ja aquest tema ja és l'últim que hem pogut escoltar, un tros del tema que hem pogut escoltar, ja acabat, s'ha acabat el temps, ja, doncs ja més o menys una horeta, no?, entre la salutació i la despedida, doncs una horeta amb tots vosaltres aquí, la nostàlgia de Calafell Ràdio, sabeu, Pep Cosidor, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre, no?, els diumenges al dematí de 10 a 11 a la matinada, no?, escoltant temes que van ser famosos, com dic sempre, espero que hàgiu tingut una bona hora, no?, que hàgiu passat molt bé i que ens tornem a trobar la setmana que ve. Salutacions a tothom. Molt bona setmana.

Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Sent, riu i plora amb els millors temes musicals. Tots els dilluns, de 9 a 10 de la nit, en repetició dissabtes de 9 a 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Un programa presentat i dirigit per Mireia Romaguera.

tal? Molt bones a tots i a totes. A punt per arrencar amb el programa, aquí als estudis de Calafell Ràdio, el Només tu i jo, que estarà doncs en actiu en aquests propers 30 minuts, oferint-te els millors temes musicals perquè els puguis disfrutar, siguis on siguis, en aquestes hores. I el primer que hem escollit per començar es diu James Arthur i amb el tema Impossible.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Un duet, en aquest cas escoltarem a David de Maria i Sergio Dalma, Precisamente ahora.

Mica en mica ens apropem a dos quarts, tenim una hora de programa i ja gairebé en portem mitja. Ara tenim a continuació un duet, són Ed Sheeran i Beyoncé amb el Perfect Duet.

0: Gràcies, Miquel.
1: De nada, Noa.
2: Vinga, i seguim endavant al Només tu i jo, el programa de música romàntica a Calafell Ràdio. Què tal esteu? Pablo Alborán i Tu Refugio.

Més temes romàntics, més ganes de gaudir i d'escoltar aquests temes musicals que t'acompanyen en aquests minuts. Ara mateix, a continuació, Sebastián Yatra i Ricky Martín amb Falta Amor.

Bonics temes, paraules d'amor i de desamor. Tot ens acompanya en aquest viatge de la música romàntica. Sergio Dalma, La quiero a morir.

Recta final del Només tu i jo, encara ens queden alguns temes. Shakira i Alejandro Sanz, recuperem un tema de fa força anys enrere. Te lo agradezco, pero no.

0: Vacilo.
1: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
2: Moment de dir-te adéu. Ens acomiadem avui amb la cantant Thalía. Cuando nadie me ve és el títol d'aquest tema musical. Gràcies per escoltar el Només tu i jo. Qui t'ha acompanyat, Mireia Romaguera.

0: A Calafell Ràdio mai es fa de nit. Per això ara pots tornar a escoltar el Calafell Matí.
1: De 9 del matí a 1 del migdia, Calafell Matí, amb Mireia Romaguera.
2: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Avui comencem ja setmana, és dilluns, dia 1 de juny, comencem setmana i més. Aquest és el magazín Calafell Matí. Avui estarem amb vosaltres, la Roser Ribas i jo mateixa, la Mireia Romaguera. T'acompanyarem al llarg d'aquestes 4 hores de programa. Anem a repassar el que serà el programa d'avui. Com sempre, els oferirem d'aquí a un no res les efemèrides del dia. Avui parlarem d'actualitat i sabrem com va anar l'acte del CREAC de Calafell, que ha celebrat en motiu de la Setmana de la Natura. Tindrem la secció Amb altres ulls, Vida saludable, el repàs a les ofertes laborals i de formació, Espècies i paisatges de Calafell amb la Núria Martínez, l'Espai de Salut amb Lourdes Alonso, entrevista cultural, l'agenda cultural i moltes més sorpreses aquí al Calafell Matí. Molt bon dia a totes i a tots.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera. Les dades del dia.
2: L'1 de juny es celebra el Dia Mundial de les Mares i els Pares, una jornada proclamada per les Nacions Unides. Aquesta efemèride ret homenatge a la tasca i responsabilitat de mares i pares en la criança i l'educació dels fills, destacant el seu paper fonamental en el desenvolupament i el futur de la societat. L'1 de juny també celebra el Dia Mundial dels Esculls, una jornada dedicada a consciència sobre els perills que amenacen aquests ecosistemes marins. L'objectiu és alertar sobre problemes com l'escalfament dels oceans, la sobrepesca i la contaminació, que afecten greument els esculls de corall i la biodiversitat marina. Més efemèrides del dia, avui 1 de juny es celebra el Dia Mundial de la Llet, una jornada proclamada per la Food Agricultura. Aquesta efemèride té com a objectiu donar visibilitat al sector lacti i destacar la importància de la llet i també dels productes làctics en l'alimentació i la nutrició arreu del món. Aquestes són les efemèrides del dia. Recordem una secció que ens prepara cada dia el nostre estudiant en pràctiques, el Cristian. I ara és el moment de les efemèrides musicals. Simon Gallup va néixer l'1 de juny del 1960, baixista de The Cure, molt reconegut dins del rock alternatiu i del moviment post-punk pel seu estil característic i la seva llarga trajectòria amb la banda. Avui compleix 66 anys.

I seguim endavant amb les efemèrides musicals. Pat va néixer a l'1 de juny del 1934. Cantant dels Estats Units, va ser una de les grans estrelles del pop dels anys 50 i 60. Conegut pels seus èxits romàntics i la seva enorme popularitat a la televisió nord-americana, Pat compleix avui 92 anys.

0: Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.
1: I avui 1 de juny ve carregat el dia d'efemèrides musicals. Alanis Morissette va néixer tal dia com avui del 1974. Cantant i compositora canadenca considerada una de les artistes més influents del rock alternatiu dels anys 90, gràcies a àlbums icònics. Avui compleix 52 anys.

Ella és Alanis. I Ron Wood compleix l'1 de juny avui del 1947 anys, guitarrista de The Rolling Stones, una de les bandes més importants i influents de la història del rock. També ha desenvolupat una destacada carrera en solitari i amb altres grups mítics. Avui compleix 79 anys.

0: aquest.
1: Calafell Matí, el temps.
2: Doncs vinga, som-hi, és moment de conèixer la previsió meteorològica amb el meteoròleg Josep Miró. Bon dia.
3: Bon dia, el temps avui es presenta variable amb alternança de sol i núvols gran part del dia. I amb més sol al migdia seran núvols sobretot baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda i també amb algun núvol prim per sobre. I amb una temperatura que ha pujat de nit, ha tornat a ser, hem tornat a tenir nit tropical per sobre dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima serà semblant a la d'ahir i estarà entre els 26 i 27, amb una humitat força alta i ja amb una mica de xafogó. Ben feble amb terral a primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem un temps semblant, amb domini del sol, amb núvols prims gran part de la jornada i alguns núvols baixos a primera hora del matí i alguns allunyans a mitja tarda, amb una temperatura que aquesta nit no quedarà tan alta, estarà entre 19 i 20 graus de mínima, mentre que demà ens mantindrem entre els 26 i 27, amb una humitat alta i amb una mica de xafogó, ben feble, amb terrals a primera hora i de xaloc, cops moderats a primera hora de la tarda. Això farà que la mar augmenti de marejol a maró, sobretot a partir de la tarda.

a aquesta hora és moment de repassar les portades dels diaris digitals comarcals. Comencem pel Diari de Tarragona, a la secció Costa. Els veïns de Cunit decoren el mur de França que recorrerà la C31. Han decorat una barrera groga amb diferents elements icònics del municipi de Cunit. Arriba a la platja del Vendrell el cos d'un tauró d'aigües profundes. És un exemplar que podria haver estat dèbil o bé desorientat. La litografia de Calafell, que es va salvar de la destrucció sota una muntanya. La família la va amagar a l'inici de la Guerra Civil quan es van destruir molts símbols religiosos. Per la família del calafellenc Joan Santacana, catedràtic d'Històrica, afincat a Calafell, aquell quadre tenia un significat molt especial. La Festa del Vent tornarà a omplir de color i activitats familiars. L'Hospitalet de l'Infant serà el 6 de juny. Els policies del municipi de Torredembarra portaran boies per si tenen que tirar-se al mar a fer algun rescat. De fet, els cotxes de la policia local s'equipararan amb dispositius autoinflables. A més de polsadors SOS que ja es col·locaran i les platges estrenaran diferents taules per salvar la vida amb ús públic. I del Diari de Tarragona passem al Diari Més, a la secció Penedès. Marta Sandoz i Andy actuaran a Calafell el 25 de juny amb motiu de Cadena Dial, la gira de l'estiu. El Vendrell transforma Rieres en un nou pulmó verd per la ciutat. Més titulars dels diaris digitals comarcals. Repassem la ciutat del Penedès Garraf. El Vendrell se suma a la 16a edició de la campanya Compra i Descobreix Catalunya, amb més de 100 establiments participants. La campanya arrenca avui, 1 de juny, i es desenvoluparà durant tot el mes. Calafell ampliarà el cap de Segur amb 4 noves consultes. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú impulsa millores en 4 camins rurals, amb un pressupost de 18.000 euros. Detingudes 2 persones per intentar empadronar-se amb contractes falsos a Sant Pere de Ribes. El futur establiment del grup Bon Preu tindrà 3.000 metres quadrats de superfície a Calafell i comptarà amb 2 plantes soterrani d'aparcament. I més titulars ara a l'Eix Diari. Una 50a de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Garraf hi haurà 3 espais, un menys que l'any passat per les obres que es fan a Cubelles i una al Baix Penedès, al Vendrell. Llorenç del Penedès rebutja l'avantprojecte del Plater per l'impacte sobre el sòl agrícola i vitivinícola. El ple ha aprovat una moció que alerta del risc de desprotecció de zones agràries i reclama una revisió del planejament d'energies renovables. Més de 350 alumnes participen al projecte educatiu Teixint Músiques del Museu Pau Casals. El projecte culminarà demà, 2 de juny, a l'Auditori Pau Casals, amb una actuació final on els alumnes compartiran el resultat del seu treball creatiu. La Ciutadella Ibèrica de Calafell tindrà un nou pont per connectar-la amb el passeig marítim. El projecte executiu té un pressupost de més de 108.000 euros i les obres podrien arribar al 1 milió d'euros. Aquest és el repàs als diferents titulars destacats dels diaris digitals comarcals.

0: Una del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
2: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

0: Trobaràs el Surfing Safari de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Pocs minuts ens separen del punt de 2:15 del matí. Moment en què arribarà l'avanç informatiu. Abans, però, Maroon 5 i altres temes.

0: Calafell Matí. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. Calafell inicia la redacció del nou Pla d'Acció Municipal pel 2027-2031. L'actual PAM, 2023-2027, està executat en un 71,90%. Calafell desplegarà agents cívics als carrers per millorar la sensibilització ciutadana i també alliberarà efectius policials. La Federació Xarxa Vandrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní s'han reunit amb l'alcalde de Calafell per tractar la problemàtica de l'alta velocitat a la carrerada d'en Ralet i al carrer Ramon y Cajal. El CREAC de Calafell ha celebrat aquest passat dissabte diferents activitats a les seves instal·lacions en motiu de la Setmana de la Natura. Ho explicarem als informatius. Llorenç del Penedès rebutja l'avantprojecte del Plater per l'impacte sobre el sòl agrícola i vitivinícola. El ple ha aprovat una moció que alerta del risc de desprotecció de zones agràries i reclama una revisió del planejament d'energies renovables. Una cinquantena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Garraf hi haurà tres espais, un menys que l'any passat per les obres a Cubelles. També al Baix Penedès, al Vendrell, n'hi haurà una.

0: Dos minuts passen de 2:15 del matí i, com sempre, aquesta hora és moment de l'espai d'actualitat. Ens trobem al CREAC de Calafell i parlem amb la seva directora, amb la Juli. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A punt de començar, no?, aquesta activitat amb motiu de la Setmana de la Natura, una activitat per donar a conèixer les vostres instal·lacions i la feina que feu i com es va crear. Com està tot preparat?
1: Bé, ara estem esperant ja la gent. Tenim una presentació molt bonica, no?, amb tota la història del centre i amb moltes ganes de veure la gent que està interessada en conèixer la nostra feina.
0: Per tant, doncs, donareu una explicació de com va començar el CREAC, no?, des dels seus inicis.
1: Sí, mira, clar, tenim moltes fotos relacionades a tot el procés que ha tingut el centre per començar a créixer i com està l'actualitat també. És molt bonic perquè, evidentment, la gent no sap com comença ningun lloc. Uh-huh. És a dir, i molt menys un centre de fauna i de recerca, així que comptar com va ser tot el procés de començar les instal·lacions, com es va determinar on fer un laboratori o una sala de menjar o la sala de rèptils, pues, des de l'inici fins al que fem ara.
0: Imagino, no?, que molt important per vosaltres va ser quan us van dir que havíeu trobat un lloc per poder començar, no?, aquí, sí, a Calafell.
1: Sí, sí. A l'inici ens havíem parlat de tres jocs diferents, però cadascú tenia algun problema, per dir-lo així, per exemple, no?, que al port no, però al port no es poden tenir animals. Va ser un continu, no?, com un moment de buscar qual seria aquest lloc ideal per poder tenir animals i que s'adaptassin, no?, a la feina que nosaltres tenim.
0: A més, en aquell lloc, doncs, vosaltres vau començar molt poquet, però és un lloc que s'ha pogut anar ampliant, que tenia més espai.
1: Sí, sí. El nostre centre, jo crec que una de les coses que ho fa diferent i molt bonic és que quasi tot és reciclat. Clar, per poder tenir, què sé jo, pues mira, les gàbies o els reptilarios, pues era de gent que deixava de tenir animals a la seva casa o de llocs on tenen venta d'animals que ja tancaven i ens regalaven el material. I tot, aquesta, no, tot aquest material reciclat, pues aquí li hem donat una segona vida, per animals que també tenen una segona vida.
0: També, que necessiten molt de la vostra ajuda.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè ja ho comentaves, no?, a la ràdio, que molts d'ells, gairebé tots, venen ferits, no?
1: Sí, bàsicament, clar, és molt difícil que un animal arribi bé, és a dir, hi ha animals que arriben bé perquè és directament la persona la que ha decidit deixar l'animal, és a dir, mira, no ho puc tenir per X o per Y, doncs mira, aquí està, clar, l'animal arriba molt bé.
0: Clar.
1: Però els altres casos on la gent és que ja no vol l'animal, ja estan cansats i simplement deixen que l'animal vaya fent, però quan arriba un moment que ja és crític, pues a la calle,
0: clar,
1: al carrer.
0: Per tant, ara quan arribi la gent els hi fareu aquesta explicació i després què més?
1: Sí, un dels objectius que tenim ara és deixar clar la importància dels centres de fauna, no?, dels refugis també per a la fauna exòtica, fauna que evidentment aquí amb les temperatures i tot moririen al carrer, i l'objectiu és que la gent aprendre que no davant de comprar, no?, i de tenir de forma responsable animals a la seva casa, és millor anar a la natura i veure els animals o anar a jocs on ja se tenen animals de segona, amb una segona vida, de veure què es fa i poden col·laborar d'altres maneres, voluntariats, pràctiques, poden tenir una relació amb aquests animals sense la necessitat de comprar-los. Així clar, que un dels objectius d'aquesta presentació és parlar d'això i deixar-lo molt clar.
0: I també conèixer que vosaltres, doncs, sou aquest punt de referència aquí a Calafell, no només de Calafell, us truquen d'altres poblacions, no?
1: Sí, sí. Sí, realment, mira, nosaltres som el segon centre de refugi d'amfibis i rèptils de Catalunya. Des de fa 30 anys no es feia un.

0: al primer que es va fer és el CRARC, que uh-huh. és un punt clau de tota aquesta labor en general. I després, clar, vam començar nosaltres aquest projecte ja fa 7 anys més o menys, 7 a 8 anys, i és un referente a nivell de tota Catalunya, i per no dir que hi ha gent de fora de Catalunya que també ens truquen d'Andorra, d'Extremadura, perquè s'han donat de compte de la gestió que nosaltres fem, i és com que, mira, jo tinc aquest animal que puc fer, i no sé com, però truquen des d'allí. Així que, clar, és un punt clau el nostre centre.
1: També teniu relació amb altres centres, en aquest cas també de Pirineu, un exemple quan la guineu, no?, que la veu agafar, després la veu retornar cap allà, no? Teniu estreta col·laboració.
0: Sí, jo crec que fer xarxa entre els diferents centres és de molta importància, i més perquè aquí arriba de tot, mamífers, ocells, i nosaltres tenim permisos de refugi per amfibis i rèptils exòtics, però tenim un permís de molt curt per tenir, pues, animals que siguin diferents. És dir, que podem rebre aquests animals, però hi ha que gestionar-los. És dir, que davant d'anar a altre centre, formem part de la xarxa de clíniques de recollida de la Generalitat, i per tant, tota la fauna salvatge protegida que arriba aquí per part d'agents rurals o de la gent quan truca de tot el Baix Penedès i el Tarragonès que s'ha sumat aquest any, arriba aquí, i després nosaltres, després d'estabilitzar l'animal, fem, pues, que arribi, per exemple, a Torreferrusa, que és el centre fauna de la Generalitat, on terminen de criar-los o de sanar-los, i després fan l'alliberament. I per altra part, pues, estan els animals que són exòtics, en plan ocells i tal, que sí que tenen que ir a altres tipus de centres o refugis, i clar, doncs aquesta xarxa és molt important.
1: Molt bé. Doncs Juli, que vagi molt bé la jornada d'avui, perquè per la tarda també teniu coses, i sí, molt important, no, participar en una setmana com aquesta important, no? La Setmana de la Natura, on vosaltres també hi heu volgut formar part, no?
0: Sí, la difusió de tota aquesta labor, de tota aquesta tasca, és de molta importància. La gent potser no dimensiona tot el treball que hi ha detrás, no, darrere de tota aquesta feina, i és molt bonic donar-les a conèixer i poder participar també una mica.
1: Molt bé, Juli, moltes gràcies i que vagi molt bé. Bon dia.
0: Merci, adéu.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

0: ser aquí.
1: 8 minuts ens separen de les 10 del matí, moment en què arribaran més seccions, en aquest cas amb altres ulls i vida saludable. Després, a partir de 11:15, les ofertes de feina, les ofertes laborals i de formació. Ara seguim amb més música fins a arribar al punt de les 10 del matí. És Bob Sinclair i Kiesa.

Shakira i Belé. Algo tu és com es titula aquest tema. Ja passen 2 minuts de les 10 del matí.

0: en el Calafell Matí amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gàmez.
1: Calafell per la bona feina. Calafell es pot tornar a sentir orgullosa. Fa molt de temps que ja no és només un lloc al mapa. És un municipi que s'aixeca, que reinventa, que no es conforma. I aquest retorn al top 10 de l'OC no és un simple reconeixement tècnic. És la prova que fins i tot, després de moments difícils, quan la pandèmia va obligar a prioritzar les persones per davant dels indicadors, el camí ben fet sempre acaba trobant el seu lloc. Setena posició, 87 punts, un estalvi de més de mig milió d'euros. Són xifres que impressionen, sí, però el que realment emociona és el que hi ha darrere. Hi ha la voluntat d'un ajuntament que aposta per un govern obert al 100%, que entén que la transparència no és un eslògan, sinó un compromís amb la gent. Hi ha la feina de tants treballadors públics que, lluny del focus, han anat teixint una administració més àgil, més clara i més humana. I també hi ha una lliçó. Quan Calafell va perdre posicions, no va ser per deixadesa, sinó perquè va decidir posar el focus on tocava, en el comerç, en les famílies, en els sectors que patien. Ara, amb aquesta nova embranzida digital, el municipi recupera terreny i ho fa amb projectes que miren endavant. Un espai digital personalitzat per a cada ciutadà. Una relació més directa, més senzilla, més pròxima. Aquest premi, sumat al segell InfoParticipa i al reconeixement Mentor, dibuixa un municipi que no només vol fer les coses bé, sinó compartir el camí i ajudar els altres, ajudar les administracions, ser referent en participació i transparència. És una Calafell que no presumeix, inspira. I potser això és el que més commou, que darrere de cada punt, de cada indicador, hi ha una idea molt simple i molt poderosa. Servir millor, fer-ho fàcil, fer-ho clar, fer-ho amb honestedat. Perquè al final la transformació digital no va de tecnologia, va de confiança, va de persones, va de mirar el futur sense perdre l'essència. Va de mirar-lo amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
0: En el Calafell Matí, amb altres ulls. Amb Sabel Gàmez. Porta'ns allà on vagis. Sent Calafell allà on siguis. De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, Calafell Matí, a Calafell Ràdio.
2: I aquesta hora és moment de l'Espai Vida Saludable. Avui parlem de tabaquisme.
3: Moment d'engegar una nova edició de l'Espai Vida Saludable cada setmana en diferents espais aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Avui volem parlar de la Setmana Sense Fum que se celebra entre el 25 i el 31 de maig. Aquest motiu ens acompanya la infermera d'atenció primària del CAP de Calafell, és la Laura Parrilla. Molt bon dia, Laura.
4: Bon dia.
3: Doncs parla'ns, en què consisteix exactament aquesta Setmana Sense Fum?
4: Pues és una campanya que organitza cada any el Departament de Salut i la fa coincidir amb el Dia Mundial Sense Tabac. I al final l'objectiu d'aquesta setmana és informar la població sobre els riscos que té el tabac i promoure pues, tant hàbits saludables com que les persones que són fumadores, que després en parlarem, però no només parlem de tabac, sinó que ja parlem també d'altres com vapers, pues, tinguin un espai per ajudar-los i explicar-los quins són els beneficis de deixar de fumar.
3: Cada any, en cada edició, hi ha un lema. Aquest any és Inhala la vida. Quin és el missatge que voleu traslladar a través d'aquesta frase, Inhala la vida?
4: Pues aquest missatge d'Inhala la vida no és una mica el que deixaríem d'inhalar si deixessin d'un costat el tabac. Totes les... un aire net i totes les substàncies que té el tabac, que al final no és només la nicotina, sinó que té d'altres com l'alquitrà i moltes altres substàncies. I els vapers també tenen molts productes que són químics, que si mirem la composició són similars als productes que utilitzem per la neteja.
3: Està clar, el missatge que voleu fer arribar, el que és molt perjudicial, el tabac, el tabaquisme, el fumar per la salut de les persones, i moltes persones, les que fumen, doncs tenen aquesta dificultat, pensen que tenen problemes a l'hora de deixar de fumar i que això és molt difícil. Què els hi diríeu? quan es plantegen aquests dubtes, no? Aquest repte de deixar de fumar i que ho veuen molt complicat, molt difícil.
4: Sobretot que el podem ajudar, no? Que és un hàbit i, per tant, sobretot el tabac el que genera és una dependència tant a nivell físic com emocional i han d'estar molt conscienciats per deixar de fumar i, a més, que estiguin en una situació estable, que no estiguin més nerviosos, que no sigui una situació que pot comportar més augment de l'ansietat que el que ja comporta deixar aquest tabac, no? I per això nosaltres, des d'atenció primària, el que fem és un seguiment, una primera visita en la que fem pues, una mica d'abordatge del tabac, quan fumes, has deixat de fumar alguna vegada, tens al·lèrgies, patologies, etc. I hi ha tractaments que estan financiats, que normalment són comprimits. Hi ha un intent a l'any que està financiat per aquest tipus de pacients, excepte que tinguis alguna patologia que contraindiqui pues, aquest medicament.
3: Abans de començar doncs, això, a deixar el tabac, el que tenim que tenir molt clar és doncs, aquesta intenció, aquesta voluntat, eh? Perquè sense aquesta intenció és complicat arribar a assolir el repte.
4: Exacte, això és el més important, estar conscienciat, no? I ser, donar el pas de voler deixar el tabac.
3: Un cop aquestes persones comencen, evidentment, no és senzill, però assolir aquest repte de que mica en mica van deixant enrere aquest tabaquisme, suposo que és ràpid que comencen a notar, no?, els beneficis de deixar a un costat el tabac.
4: Sí, si mirem els beneficis de deixar el tabac, a les poques hores de l'últim cigarro, al final el que millora sobretot és l'oxigenació del cos i disminueix aquest monòxid de carbon que tenen a la sang, no?, i en poques setmanes millora molt la respiració, veuran que quan caminen no s'ofeguen, disminueix el risc pues, de tindre infarts, ictus, de tot el nivell cardiovascular, i a la llarga, sobretot, el nivell de tindre pues, un càncer, no? Que al final és el que tothom sap que el tabac pot comportar.
3: Mm-hmm. Clar, hi ha les cigarretes tradicionals, les de tota la vida, però què passa amb els vapejadors, també les cigarretes electròniques? Moltes persones les deixa el tabac convencional per utilitzar aquest tipus de vapejadors, perquè pensen que això no comporta, no?, les malalties vinculades al tabaquisme.
4: Pues això és un gran repte, no?, perquè les vapers van sortir fa poquet i, a més, es donen molt entre les poblacions més joves. I, bueno, es perceben com que són menys perjudicials, però contenen substàncies que són tòxiques, a part de nicotina, molts d'ells. I llavors moltes persones deixen el tabac convencional per passar el vaper, però al final té els mateixos problemes o altres pitjors que no prendre el tabac normal. Genera la mateixa addicció i ens preocupen molt, entre tant com adolescents com joves, perquè a més tenen unes substàncies que com que tenen un sabor diferent, pues, són molt addictius.
3: Això et anava a preguntar, a part d'aquestes substàncies que ens posem en el cos, també l'addicció important. A vegades pensem que el vapejar doncs, aquestes cigarretes electròniques potser no és tanta l'addicció, però pel que dius genera doncs, aquesta addicció de la mateixa forma.
4: Sí, és el mateix, conté també nicotina i a part pues, tenen aquests sabors, no?, de fresa, de fruites, de molts sabors i llavors encara potser és millor l'addicció que comporten perquè a més pues, el tabac normalment, no?, les persones que ja tenen un hàbit pues, sí que els agrada, però al començament sobretot no agrada aquest sabor, però en els vapers pues, és diferent i per això a la població jove pues, és molt més addictiu.
3: Fa molts anys que es fan aquestes campanyes de conscienciament. Quines serien les activitats que van vinculades aquesta setmana en contra del tabaquisme o més que en contra per evitar el tabaquisme, Laura?
4: Pues nosaltres com a cap de Calafell, com a l'àrea bàsica, el dia 2 de juny, el dimarts, realitzarem un punt informatiu a la porta del CAP i a més pues, en activitats per la conscienciació, sobretot per aquestes persones que són fumadores, no?, que s'estan pensant el deixar de fumar, pues, puguin apropar-se, li puguem explicar com funcionem, quina ajuda podem donar i sobretot pues, també que es conscienciïn una miqueta més.
3: En el cas d'aquelles persones que doncs, vulguin deixar de fumar, quina seria la primera passa que ha de fer?
4: Pues demanar hora amb la seva infermera, comentar-li al metge quan tinguin una primera visita, però poden demanar hora directament amb la seva infermera i el que he explicat abans una mica, pues abordarem primer l'hàbit, no? Li indicarem com pot disminuir una mica abans de començar el tractament, que és com serà més efectiu, i una vegada començat el tractament, si està adequat, pues donarem aquest tractament que estigui financiat i si no, igualment, farem un seguiment. Normalment el seguiment pues el fem al començament del tractament i després durant les setmanes següents i després ja anem aplaçant una mica. Una persona no deixa de ser fumadora fins que porta un any sense fumar i llavors anem fent seguiment.
3: I sobretot, no recaure. Jo una cigarreta només i segur que no. Qualsevol petit vinculació amb una cigarreta doncs, pot comportar tirar enrere tota la feina que hem fet.
4: Nosaltres com professionals sí que és veritat que al final pues, demanem, no?, que no torna enrere, però al final sabem que les persones tenen problemes i que de vegades es pot recaure, no?, i continuem estant allà per donar aquesta ajuda, però sí que és veritat que al final una cigarreta en aquest any que encara no ha passat, si encara no ha passat aquest any, pot comportar una altra vegada el mateix hàbit. Una situació que sigui més estressant pues, pot comportar també tornar a fumar.
3: On podem trobar més informació sobre aquesta campanya i també sobre els recursos per deixar de fumar?
4: Pues, si volen trobar informació que sigui de qualitat, no?, a la Generalitat de Catalunya hi ha un apartat que és el del tabac i, a més, a la campanya d'aquest any es diu Sense Tabac 2026 i al Departament de la Generalitat trobaran totes les activitats que es fan durant la setmana o que estan planificades durant aquest mes i també informació per a pacients de com reduir aquest hàbit, com millorar tot això.
3: Hi ha molts fumadors entre la societat. Tenim dades?
4: Pues, naltros, pel que tenim de cribatge, podem dir que estem entre un 30 i un 40. T'hauria de mirar com sona això a la resta de Catalunya.
3: Què vol dir un 30 o un 40?
4: De població total.
3: Un 30% o un 40%?
4: Per cent.
3: Això és molt, no?
4: Bastant. Per això és un hàbit que és molt important.
3: És a dir, amb les campanyes, amb tot el que... Et parlava un exfumador, vull dir que ja fa anys d'això, no? Però sí que és veritat que amb totes les campanyes de conscienciació que es van fent, esperem que hi hagi més resultats, no? Perquè déu-n'hi-do, entre un 30 i un 40% de la població que continuï fumant, és una dada preocupant, podríem dir.
4: Sí, sí que és veritat que està disminuint bastant, no? Sobretot a les nostres consultes veiem molta gent que vol deixar de fumar i que ara mateix està més conscienciada, potser que abans. Jo crec que sabem més una mica els riscos i, a més, pues, la gent pot donar aquest pas.
3: Entre els usuaris més joves, quines sensacions tenim? Quines dades es registren?
4: Sí que és veritat que entre els usuaris més joves, quizás el tabac no és tan... no està tan... com a la població general.
3: Sí, normalitzat. Eh?
4: Exacte. Però sí que és veritat que el que dèiem, no? Vapers, quan surto als bars, pues, aquestes com catximbes que hi ha, sisas que li diuen, pues sí que és bastant... bastant també es dona també a la població jove.
3: Abans d'acabar, quin missatge voldries fer arribar als oients, a la població en general, que ens puguin escoltar ara mateix en aquest espai de vida saludable?
4: Pues que mai no és tard per cuidar la salut i que al final, tinguis l'edat que tinguis, no? cada intent compta i cada dia sense tabac pues és una victòria per a aquestes persones.
3: Doncs recordem, el dimarts dia 2 de juny hi haurà un punt informatiu sobre aquest tabaquisme i aquesta setmana, com li dieu, quin és el títol de la setmana?
4: Sense fum.
3: Exacte. Doncs ens ha acompanyat la Laura Parrilla, és infermera d'atenció primària en el CAP de Segur de Calafell. Gràcies, Laura, que vagi molt bé.
2: I després de l'espai Vida Saludable i abans d'arribar al bloc publicitari, Anthony i Pablo Alborán, Besos Dorados. Molt bon dia.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: tienes que buscar.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio.
2: De Blas Cantó passem a Pablo López. Aquest tema es diu Esdrújula.

0: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
1: Molt bon dia. Calafell inicia la redacció del nou Pla d'Acció Municipal pel 2027-2031. L'actual PAM, 2023-2027, està executat en un 71,90%. Calafell desplegarà agents cívics als carrers per millorar la sensibilització ciutadana i també alliberar efectius policials. La Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní s'han reunit amb l'alcalde de Calafell per tractar la problemàtica de l'alta velocitat a la carrerada d'en Ralet i al carrer Ramon y Cajal. El CREAC de Calafell ha celebrat aquest passat dissabte diferents activitats a les seves instal·lacions en motiu de la Setmana de la Natura. Ho explicarem als informatius. Llorenç del Penedès rebutja l'avantprojecte del plater per l'impacte sobre el sòl agrícola i vitivinícola. El ple ha aprovat una moció que alerta del risc de desprotecció de zones agràries i reclama una revisió del planejament d'energies renovables.

0: afectats són espècies protegides i entre l'1 i el 5% estan amenaçades. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: El Borja Espinosa s'ha incorporat com a entrenador del FEM 11 del Club Patí Calafell en aquesta temporada. Enguany, les noies s'han classificat per als campionats de Catalunya i han fet un canvi notable. Avui ens acompanya el tècnic per parlar de la seva trajectòria i del futur de l'hoquei femení a Calafell.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Doncs ha arribat el moment de les ofertes de feina, ofertes laborals i de formació. A Calafell es necessita un auxiliar administratiu o administrativa per gestionar coordinació de viatges a corporatius, gestió documental de plataformes de seguretat laboral, control, entrega i inventari de roba de feina, sol·licitud i seguiment de transport i maquinària i suport general en tasques administratives d'oficina. S'ofereix jornada laboral completa amb temps indefinit. Es valora permís de conduir bé i vehicle propi. Es requereix un any d'experiència demostrable, un nivell mitjà-alt d'anglès i disponibilitat per fer horari partit. A Calafell es necessita un ajudant o ajudanta de cambrer o cambrera de cuina. També un ajudant de cuina planxista, en aquest cas. Jornada laboral completa, tipus de contracte indefinit, sense estudis. Això sí, amb un any d'experiència. Es valoraran coneixements d'idiomes. Cubelles precisa un pastisser o pastissera per elaboració diària de pastisseria, preparació de masses, decoració i acabat acurat dels pastissos. La jornada laboral és completa, amb un any d'experiència que es demana i amb ganes de treballar i que li agradi l'ofici. Incorporació a aquest mes de juny. A Vilafranca del Penedès, operari i operaria de magatzem i muntador de mobiliari. Les funcions, recepció de material, control i preparació de comandes, muntatge del mobiliari i lliurament. Jornada laboral completa amb temps indefinit. Es demana la formació reglada del títol graduat en educació secundària obligatòria i permís de conduir. A Cunit es necessita un dependent o dependenta de cafeteria. Es requereix atenció al client, tasques de caixa i servei de barra i taula. La incorporació immediata es demana el certificat d'escolaritat, català i castellà i un any d'experiència. Al Vendrell es precisa un mecànic o mecànica oficial de primera per fer diagnosi, manteniment i reparació de vehicles. Temps indefinit, 4 anys d'experiència. Permís de conduir bé. Es valorarà domini d'eines de diagnosi i saber treballar en equip i de manera autònoma. Conductor o conductora de camió de recollida de residus urbans al Vendrell. Per treballar en dos torns, diurn i nocturn. Jornada laboral intensiva, certificat d'escolaritat i permís de conduir C. Més ofertes de feina. A Cunit, auxiliar d'atenció personal domiciliària. Jornada parcial, temps de contacte, tipus indefinit. Un any d'experiència i titulació relacionada amb atenció personal domiciliària. S'ha de disposar de vehicle propi. Aquestes són les ofertes d'ocupació, les ofertes laborals al municipi de Calafell, però també repassem la formació que s'ofereix, formació presencial i online. Pel que fa a la formació presencial, facturació electrònica. L'objectiu d'aquesta sessió formativa és comprendre el marc normatiu i les obligacions legals associades a la facturació electrònica, segons la llei Crea i Creix. Està organitzat

per l'Ajuntament de Calafell i el del Vendrell, una acció subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Un altre curs que es durà a terme amb formació presencial. El dia 30 de setembre, operacions auxiliars en l'organització d'activitats i funcionament d'instal·lacions esportives. Un curs també 100% subvencionat d'atenció al client, amb 260 hores de durada i modalitat presencial. S'obtendrà el certificat professional. I fins aquí les ofertes de feina. Molt bon dia.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Pocs minuts ens separen de les 11 del matí. Continuarem ara amb més temes musicals i a partir de les 11 doncs prendrà el relleu del magazín Calafell Matí l'acompanyà Roser Ribas, que estarà amb vosaltres fins la 1. I ara aquest tema amb ritme de Jennifer López i David Guetta.

0: amb Roser Ribas.
1: Moment de conèixer la previsió del temps per part de Josep Miró. Endavant, bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta en conjunt estable. Sí que es va imposant el sol, però encara queden alguns núvols baixos dels que hem tingut gran part del matí. La tendència és que vagin a menys a partir de mig matí i sobretot de migdia, imposant-se més el sol amb algun núvol prim, però aquests núvols baixos tornarien a fer acte de presència més cap a partir de mitja tarda i ser més abundants al final del dia. I amb unes temperatures que avui han tornat a pujar, hem tingut una mínima tropical de 20 graus llargs, mentre que a hores d'ara ja tenim temperatures força altes, la propera és dels 26 i contem que la màxima avui pugui arribar fins als 27, amb una humitat que serà en conjunt força alta o més moderada ara al centre del dia, amb vents febles, amb domini del xaloc, que faran que la mar, que ha estat plana a primera hora i arrissada a hores d'ara, tingui una miqueta de marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem que el temps en conjunt sigui semblant al d'avui, dominat pel sol, tot i que amb intervals de núvols, amb alguns núvols baixos a primera hora del matí, bandes de núvols prims gran part del dia i alguns núvols d'evolució llunyans de cara a la tarda, amb unes temperatures que no han de variar gaire o baixar una mica de nit, ja que contem que aquesta nit estarem entre els 19 o 20 de mínima i demà en conjunt es mantindran entre els 26 i 27 amb una humitat alta i amb una mica de xafogó ben feble, amb terrals a primera hora del matí i amb domini del xaloc en cops moderats al centre del dia o primera hora de la tarda. Això farà que demà la mar estigui una miqueta més moguda que avui, amb marejol i àrees de maró a partir de migdia.

0: amb Roser Ribas.
1: I com sempre, a aquesta hora, a les 11 del matí, tenim amb nosaltres a la Núria Martínez. Benvinguts i benvingudes a Espècies i Paisatges de Calafell. Aquí tenim de nou a l'estudi a la nostra naturalista de capçalera. Bon dia, Núria, com estàs?
2: Bon dia, Roser, molt bé. I bon dia a tots. M'alegra de tornar a ser aquí un dilluns més per parlar de tot allò que em fascina i alhora em preocupa.
1: De què ens parlaves avui? Què és el que et preocupa?
2: Doncs mira, del que està passant o a punt de passar en aquest moment a les nostres platges. Més enllà, això sí, de que comencem ja a emplenar-les de maques i tot això. I és que resulta que no estem sols i les platges no les fem servir només nosaltres. Hi ha animals que busquen en elles el seu aliment i, a més, intenten reproduir-se per la continuïtat de l'espècie. I ho fan en condicions, podem dir, complicades. Avui parlaré del corriol camanegre, de la gavina corsa i de la tortuga babaua. Tres espècies, tres històries i una mateixa platja.
1: Doncs, Núria, si et sembla, comencem parlant del corriol camanegre. Què ens pots dir d'ell, que ja no sapiguem?
2: Això és realment complicat, però farem un repàs pels que encara no el coneixen. El seu nom científic és Charadius alexandrinus. És un d'aquests noms que potser dels poquets que m'agraden, dels noms científics. És un ocell petit, d'uns 15 o 17 centímetres, que no sempre podem reconèixer a primera vista perquè es pot confondre amb altres corriols. Una cria pot semblar una pedreta de color de la sorra que es mou, però l'adult té el dors de color marró grisenc clar, el ventre blanc, el bec curt i fi de color negre i les potes, com diu el seu nom, de color negre o d'un gris molt fosc. Durant l'època reproductora, els mascles mostren una banda negra com una corona al cap, per davant, i dos taques als costats del pit, com un collar obert per baix, que en les femelles són simplement de color marrón grisenc. És un dimorfisme sexual que ajuda a distingir-los.
1: I pel que sabem, fan els seus nius, Núria, a la mateixa sorra de la platja, no?
2: Doncs sí, Roser, el corriol no construeix cap niu elaborat, fa una petita excavació i diposita dos o tres ous camuflats de color beige amb taquetes marrons molt semblants a la sorra que els envolta. Cria entre l'abril i l'agost, justament el període en què les nostres platges s'omplen de banyistes i poden passar per sobre d'un niu, nosaltres, sense adonar-nos, i moltes vegades, desgraciadament, és exactament el que passa.
1: Per tant, estan envoltats de perills, oi?
2: Sí, i de moltes procedències, a més. D'una banda, la nostra presència. Les màquines que netegen les platges, les hamaques, les criatures que juguen sense saber que corren per sobre d'un niu. També assenyala els gossos, que van deslligats, però la veritat és que en aquesta època està prohibit que entri a la sorra i la seva presència, en comparació a la nostra, és accidental. Però en qualsevol d'aquests factors pot destruir una posta en qüestió de segons, de vegades sense que ningú se n'adoni. I si el niu fracassa, la parella pot intentar una posta de reposició, normalment en fa una de primerenca entre l'abril i el maig i una altra de tardana entre finals de maig i juny. Però cada intent és anar contra el rellotge i contra les probabilitats de portar els pollets a bon terme.
1: I segurament també en tenen de depredadors, altres animals que es mengen els ous dels, o els corriols mateixos.
2: Exacte. D'altra banda, tenen els depredadors naturals, que a la nit poden ser mamífers, com guineus, eriçons i altres, tot i que a les nostres platges no s'acosten gaire aquests animals. I de dia, aquests sí una mica més, els còrvids, els rapinyaires i sobretot les gavines, que són les reines de la platja, tot i que algunes s'han adaptat a viure a terra endins i menjant tot el que troben, com el cas de la gavina camagroga, una oportunista que, igual que es menja les restes d'un McDonald's, es menja una cria d'un altre ocell.
1: I per si no hi hagués prou amb tot, la pèrdua dels seus ecosistemes també els deu afectar molt.
2: I tant, Roser. Hem d'afegir el factor estructural, que és la pèrdua d'hàbitat, La neteja mecànica de les platges elimina l'escassa vegetació i les acumulacions naturals de sorra, on el corriol pot trobar una mica de cobertura, i també els organismes, que són insectes i crustacis, dels quals s'alimenta. Les platges netes i llises que tant ens agraden a nosaltres, com a banyistes, per ells són un desert.
1: I malgrat tot, Núria continua venint a les nostres platges a criar.
2: Continua venint, perquè a més no té moltes alternatives, i la situació és prou greu com perquè el corriol camanegre, que figurava al Libro Rojo de las Aves d'Espanya, de Seo Birdlife, com una espècie vulnerable, hagi passat a en perill d'extinció, que això vol dir un perill imminent de la seva desaparició total. Amb una població reproductora que s'estima entre les 2.500 i les 6.000 parelles, concentrada sobretot al litoral mediterrani i a Andalusia. Una xifra que realment és molt petita per a una espècie que un dia va ser comuna a totes les platges.
1: I Núria, has parlat de gavines com a depredadors i ens vas comentar que havies vist una gavina que no és tan comuna per aquí. Quina era?
2: Sí, i la veritat és que m'ha fet molta il·lusió. Fa uns dies vaig veure alguns individus de gavina corsa o d'audouin i estaven volant per la platja de Calafell. I dic il·lusió perquè la gavina corsa, tot i ser mediterrània, no es veu gaire per aquí.
1: En què es diferencia de les gavines que veiem cada dia?
2: A primera vista es pot confondre, però fixant-hi una mica més és inconfusible. Té una mida mitjana, uns 50 centímetres, però té un aspecte estilitzat i elegant, i el que la delata sobretot és el bec, que és vermell, d'un color intens, amb una banda negra, i les potes, que són de color negre verdós.
1: I és una espècie amenaçada?
2: Doncs, als anys 60 del segle passat, era una de les gavines més amenaçades del planeta. Tan sols unes 1.000 parelles en tota la seva àrea de distribució, que es limita pràcticament a tot el Mediterrani. Un desastre silenciós, difícil de veure, perquè nidifica en illots i zones allunyades. Des dels anys 80, gràcies a la protecció de les colònies al Delta de l'Ebre, Columbretes, Xafarines i moltes més, la població ha crescut fins a uns 20.000 exemplars, un èxit de la conservació. Però l'espècie continua sent considerada gairebé amenaçada per la Unió Internacional de Conservació de la Natura. I la seva situació és fràgil. Depèn molt dels recursos pesquers del Mediterrani, un mar que la sobreexplotació i la contaminació disminueixen any rere any.
1: Però llavors la gavina corsa no és la que ataca els nius del corriol, no?
2: En principi no, ja que està principalment especialitzada en els peixos. Les gavines que amenacen els nius del corriol són les espècies oportunistes. Però vull explicar una observació que m'ha quedat així com un dubte, i va ser una cala de Mallorca l'any passat que vaig veure una gavina camagroga que patrullava la zona de banyistes, com sempre, vigilant qui porta entrepà o alguna cosa per menjar. Però al seu costat, a certa distància, hi havia una gavina corsa que feia exactament el mateix. Però clar, la diferència de mida i agressivitat entre les dues era evident, perquè la camagroga és més gran, i gairebé totes les ocasions era la camagroga la que s'emportava el tros de menjar, però la corsa ho intentava amb insistència. La pregunta és, estava aquell exemplar malalt, incapaç de pescar i per això recorria als humans? O és que la gavina corsa, com altres gavines, ha començat a creuar, a llindar cap a l'oportunisme, forçada per l'escassetat del seu aliment natural? És clar que no tinc dades per tenir clar si això és veritat o no, però les dues gavines corses que he vist ara recentment a la platja semblaven estar competint en els coloms perquè els empaitaven. Potser la causa era diferent, però la pressió de la sobrepesca i les restriccions europees als descarts han reduït molt el que abans era el seu aliment principal, les sardines i seitons que capturaven a mar obert.
1: Molt bé, d'acord, Núria. Ja veurem amb el temps el que passa amb la gavina corsa. Passem ara a la tortuga babaua. Calafell té una relació especial amb ella, no?
2: molt especial, perquè va succeir allò que jo mai a la vida m'hagués imaginat. Una tortuga babaua arribant a la platja de Calafell, on va depositar 146 ous. O sigui, va ser un moment extraordinari en l'any 2021. I el 2015 jo havia estat fent pràctiques a l'estació biològica del Parc Natural del Delta i hi havia algunes tortuguetes de la primera posta que va haver a Tarragona el 2014. I cada dia durant 15 dies els hi donava el menjar. Em fa molta il·lusió després lo de Calafell, la veritat. La tortuga babaua, careta careta, és un rèptil marí que pot superar els 100 quilograms. Tenen una closca en forma de cor, un cap gran amb potents mandíbules i adaptat per trencar mol·luscos, equinoderms i crustacis. S'estima que pot arribar als 70 o 80 anys i triga fins a 20 anys en arribar a la maduresa sexual. Això fa que cada individu adult sigui tremendament valuós per a la població.
1: A més, Núria, les femelles tornen a desovar les mateixes platges on van néixer.
2: Exacte, Roser. L'espècie és vulnerable, figura com a espècie protegida en tota la legislació europea. Les seves amenaces inclouen la captura accidental amb palangres, la ingestió de plàstics que confon amb les meduses, la contaminació lumínica de les platges que desorienta les cries quan surten del niu i han de trobar el mar. I, és clar, la presència humana durant la posta i l'eclosió.
1: Bé, Núria, doncs arribem al fi de l'espai d'avui. Vols destacar alguna cosa del que no hem dit o no hem parlat encara?
2: Una de sola, que crec que ja l'he dit, però que les platges no són només nostres. Pel Corriol Camanegre són la seva llar on cria i troba refugi i aliment. Per les gavines també són un recurs alimentari i un lloc de descans. I les tortugues babaues, que van néixer aquí, un dia hi tornaran. Jo estic segura que podem conviure, si volem.
1: I què podem fer nosaltres, concretament?
2: Doncs respectar les zones senyalitzades, quan hi ha nius de corriol, que l'Ajuntament i les entitats de conservació solen marcar-les, i avisar també els 112 si detectem rastres molt clars de tortuga marina a la platja, i també tenir la humilitat de reconèixer que les platges que fruïm i netegem cada estiu es converteixen en deserts, sense voler-ho, per als animals que les necessiten com a lloc de cria i alimentació. Per això, preservar zones amb vegetació i recuperar el sistema dunar és tan important per protegir les platges de l'erosió com per a les diferents formes de vida, inclosa la nostra.
1: Molt bé, Núria. Voldries afegir alguna cosa més?
2: Doncs sí, Roser, perquè estic molt emocionada i vull compartir que el divendres marxo 10 dies de viatge a Tanzània.
1: Ostres!
2: I bueno, ja m'imagino absorbint natura per tots els sentits, els mamífers, ocells, la sabana, el Serengeti, bueno. Tornaré l'últim dilluns del mes, potser amb algunes espècies africanes, que també van ser de Calafell, ara fa com uns 40.000 anys.
1: Déu-n'hi-do, eh? Ah, on vas a Tanzània? O sigui, fas un recorregut o vas a alguna... La capital és Dar es Salaam, veritat?
2: No, allà no anem.
1: No.
2: Aterrissem a l'aeroport del Kilimanjaro.
1: Molt bé.
2: D'allí anem a Arusha.
1: Arusha, ahir he estat jo. Sí, me'n recordo.
2: Després a Karatu, em sembla, i després ja anem cap al Serengeti i a l'Ngorongoro.
1: Serengeti,
2: Sí.
1: És increïble, el Noronoro és meravellós. O sigui, jo crec que és dels únics llocs realment que no tant el Serengeti, t'estic parlant del Noronoro, em vaig quedar mirant el paisatge i em va entrar com una... no sé, una cosa especial d'alguna cosa que no havia vist mai i que és molt impressionant. O sigui que et desitjo un molt bon viatge i que t'ho passis genial.
2: Moltíssimes gràcies, Roser.
1: Que vagi molt bé, Núria.
2: Gràcies, igualment.

0: amb Roser Ribas. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

tres sardines i un bacallà. Rock, punk i els homes radicals de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: amb Roser Ribas. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. Calafell inicia la redacció del nou Pla d'Acció Municipal pel 2027-2031. L'actual PAM, 2023-2027, està executat en un 71,90%. Calafell desplegarà agents cívics als carrers per millorar la sensibilització ciutadana i també alliberarà efectius policials. La Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní s'han reunit amb l'alcalde de Calafell per tractar la problemàtica de l'alta velocitat a la carrerada d'en Ralet i al carrer Ramon y Cajal. El CREAC de Calafell ha celebrat aquest passat dissabte diferents activitats a les seves instal·lacions en motiu de la Setmana de la Natura. Ho explicarem als informatius. Llorenç del Penedès rebutja l'avantprojecte del plater per l'impacte sobre el sòl agrícola i vitivinícola. El ple ha aprovat una moció que alerta del risc de desprotecció de zones agràries i reclama una revisió del planejament d'energies renovables. Una cinquantena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Garraf hi haurà tres espais, un menys que l'any passat per les obres a Cubelles. També al Baix Penedès, al Vendrell, n'hi haurà una. Els batejos pugen un 10,5% en un any i reverteixen la tendència a la baixa. Les primeres comunions i els casaments catòlics cauen al voltant d'un 3% i continuen reduint-se. Les línies elèctriques provoquen 708 morts d'aus a Tarragona en 5 anys. Més del 75% dels animals afectats són espècies protegides i entre l'1 i el 5% estan amenaçades. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Borja Espinosa s'ha incorporat com a entrenador del FEM 11 del Club Patí Calafell en aquesta temporada. Enguany, les noies s'han classificat per als campionats de Catalunya i han fet un canvi notable. Avui ens acompanya el tècnic per parlar de la seva trajectòria i del futur de l'hoquei femení a Calafell.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: amb Roser Ribas.
1: Dilluns 1 de juny de 2026. Són 11:45 del matí. Com sempre, el dilluns a aquesta hora tenim amb nosaltres l'Espai de Salut amb la Lourdes Alonso. Benvinguda a Calafell Ràdio. Lourdes, com estàs?
2: Molt bé, Roser, bon dia.
1: De què ens parlaràs avui?
2: Avui parlarem de l'herpes zòster.
1: Què és això de l'herpes zòster?
2: Doncs mira, hi ha gent que el coneix com la culebrilla. Llavors la culebrilla diuen, ah, sí, ja ho saben. De fet, la paraula herpes ve del grec, que vol dir raptar, i s'utilitza també per les serps. La herpetologia és la ciència que estudia les serps. I zòster ve del llatí, en aquest cas, i vol dir cinturó. Llavors, aquí ens dona una mica una idea que són unes lesions d'una erupció de la pell, unes vesiculetes que apareixen començant a la columna i que molt sovint doncs, van només per un costat i que van fent un caminet cap endavant com si fos mig cinturó. Mm-hmm. I, a més, fa molt de mal o pica també, i la persona són agrupacions de vesiculetes i la persona es troba malament i es troba molt cansada.
1: Així, doncs, apareix el tronc, diguéssim.
2: A veure, mira, apareix començant per la columna a qualsevol lloc. Pot ser al cap, a la cara, o sigui, començant millor pel clatell i que vagi cap a la cara i al cap. Pot començar per la zona

0: sort, així com la varicela és per tot el cos, en aquest cas segueix el caminet d'un nervi. I pot aparèixer a persones de qualsevol edat, però sobretot amb gent gran.
1: És el mateix virus de l'herpes que apareix al costat de la boca o de l'herpes genital?
0: No. És, de fet, són aquests de la boca o genital, és l'herpes simple, que és el tipus 1 i tipus 2, i que també fa agrupacions de vesiculetes, però no tenen més relació, no.
1: Podem agafar l'herpes zòster per un contagi?
0: No, només és perquè se'ns reactiva el nostre propi virus que el tenim guardat. I, en canvi, el que sí que pot passar és que una persona amb un herpes zòster pugui ser contagiós, perquè dins de les vesícules hi ha el virus, i llavors si tenim l'herpes zòster hem d'evitar estar en contacte amb persones molt fràgils o que no hagin passat la varicela i no estiguin vacunats. Per exemple, nens petitets que encara no estan vacunats, i aquestes persones sí que poden agafar la varicela, no un herpes, sinó la varicela. I per evitar la transmissió del virus, les persones que l'estan patint s'han de tapar la zona fins que desapareguin i es formi crosta. I això pot passar, pot ser 7 o 10 dies o poden passar 4 setmanes, això depèn. I també rentar-se les mans sovint. Sobretot pensar en que, al contrari, pots contagiar tu amb una persona fràgil.
1: I quines molèsties causa?
0: El primer és el dolor. Fa molt de mal. Cremor, picor a la zona. Tens com un mal d'esquena, però dius, és diferent. No varia segons em moc. Només és a un costat. I llavors se li ajunta picor, una cuissó també, no? I passats uns dies, potser 3-5 dies, comencen a aparèixer unes vesiculetes en grupets, envoltades de vermell, no? Són unes butllofes petitetes amb líquid a dins i que van seguint un caminet. I aleshores, al cap d'uns dies, s'assequen i formen crosta. A vegades aquests dies poden ser 4-5 setmanes, depèn. I també pot causar febre, calfreds, mal de cap, malestar general i sobretot molt de cansament. I sobretot això, que saber que no es resol en pocs dies i que s'ha de tenir paciència, poden ser 2-4 setmanes, a vegades més, i tenir molta paciència, no voler fer vida normal, perquè és una malaltia que està, tot el teu cos està posant totes les teves energies en curar-ho, i si tu vols fer moltes coses no li deixes el temps. I llavors la persona, també els que l'envolten han de tenir paciència i entendre que la persona es troba molt cansada i adolorida, i tenir paciència, perquè clar, quan portes tot un mes que no tens ganes ni de fer res, doncs allò és molt pesat. Però bueno, s'ha de tenir paciència al malalt i els que l'envolten.
1: Quin és el tractament?
0: A veure, la primera idea clau és que com abans es comenci el tractament, millor. És un tractament contra el virus, en concret. I milloraran les molèsties, curarà millor i tindrem menys complicacions. Això és la primera idea, que com abans comencem el tractament, millor. No, jo de no, espero una mica. No s'ha d'esperar. Després, l'altra cosa és que això pica, i tu estàs tenint un dolor i de cop et comença a picar en un lloc, i és molt normal la tentació de gratar. Doncs no s'ha de gratar mai. En general mai s'han de gratar les coses que piquen, però en aquest cas no s'ha de gratar. S'ha de deixar que les butllofes estiguin tranquil·letes, que no petin, que no es compliquin, que no s'infectin, i sobretot no es posar-se una mica de fred, a vegades ajuda per aquesta picor. Hi ha la loció de calamina, cosetes així que poden ajudar, i sobretot no portar res que apreti, com que és una zona, a vegades la cintura, la zona de la roba interior, que si gomes, que si coses que apreten, tot això s'ha d'evitar. Cotó, molt suau i res que apreti. I després també s'ha de tractar el dolor. És a dir, hem dit començar l'abans possible el tractament contra el virus, no gratar-se, deixar, evitar tot el que apreta, tot el que augmenta el picor, i després tractar el dolor amb els medicaments. Per exemple, el paracetamol pot anar molt bé, els antiinflamatoris també, i després hi ha també, a vegades com que el dolor és molt fort, s'utilitzen coses més fortes, penseu com el tramadol, però s'ha de saber que ja de per si tu estàs que no tens gana, no menges gaire, no et bellugues gaire, és possible que ja tendeixis al restrenyiment. El teu budell, a lo millor, com que estàs tenint un dolor, ja no es belluga gaire, perquè a vegades el budell fa

0: com una reacció. I què passa? Tu prens, a més, un medicament que restreny i pots fer un tap tremendo, que hagis de posar-te lavatives i tot, perquè el restrenyiment que pot haver-hi és important. I després, doncs, després pel tractament del dolor, com sempre, si és un dolor que estàs tenint intens, que no t'està aportant res de bo, perquè a vegades el dolor et serveix per ajudar-te de dir, ei, no facis això, que si ho fas te faràs mal, no? Però en aquest cas ja saps el que tens, doncs, i, no, i per bellugar-te no millorarà ni empitjorarà, doncs el que hem de fer és prendre el tractament cada quant t'han dit, cada 6 hores cada, o cada quant sigui necessari per intentar disminuir-ho. No esperar-te que el dolor hagi pujat, lo de sempre, eh?
1: És molt difícil això, Lourdes, de no gratar-se quan et pica alguna cosa. O sigui, sí, sobretot sí. Ara que arriben els mosquits, jo estic plena de picades i quan em pica m'haig de gratar. Quins són els efectes que poden quedar després d'un herpes?
0: El primer és cansament. Això causa molt de cansament. És normal sentir-se fatigat durant l'herpes, durant tot el brot, i també mentre t'estàs recuperant. És una malaltia d'aquelles de que després necessites tenir clar que estàs en recuperació després d'una malaltia. I després també pot passar que aquest cansament es quedi després d'una temporada bona. I després, també una altra cosa que pot quedar, a part del cansament, és dolor a la zona. Un dolor que pot durar temps, a vegades mesos, a vegades anys.
1: Podem prevenir l'herpes zòster?
0: Sí, tenim la vacuna de l'herpes zòster, que disminueix molt, molt, molt les possibilitats de tenir un herpes, però si per casualitat el tinguessis, perquè sigui estiguis fluixíssim, etc., serà molt fluix i amb poques complicacions. I després, aquesta vacuna està inclosa des de fa pocs anys al calendari de vacunació a les persones que fan 65 anys i 80. I a més es recomana a totes les persones de més de 90 anys o totes les que tenen, estan en grups de risc de tenir la immunitat baixa. I és important saber que no són virus vius, és una vacuna que el que té és un trosset d'una proteïna del virus, és a dir, no farà cap mal, no causarà res. És lo que no és un virus atenuat, sinó que és un trosset de virus, és un virus inactivat. I llavors només serveix per evitar que si un dia comença el virus a voler donar molèsties, pam, no, les nostres defenses el paren. I són dues dosis, una i al cap de 2 mesos una altra.
1: Qui es pot vacunar contra l'herpes zòster?
0: Això, les persones que fan 65 anys o 80 anys, en principi, i totes aquestes que diem de més fràgils, etc. Això es va començar l'any 22. Potser hi ha hagut persones que, pel que sigui, no se'ls ha vacunat, però bueno, es poden posar la vacuna. I si aquestes persones no les han vacunat, doncs poden preguntar al CAP, a la infermera, a la seva infermera, demanen hora amb la infermera i li mirarà el calendari vacunal i li mirarà si li toca la vacuna de l'herpes.
1: Caldran dosis de record en un futur?
0: No. Es veu que la vacuna és potent i dura fins a 10 anys. De moment no es planteja. Clar, les persones que amb 65 anys, als 75, se'ls hi haurà passat la immunitat, no ho sabem encara. Això haurem d'anar veient, però de moment dura 10 anys.
1: I ens podem vacunar si hem patit la varicel·la?
0: Sí, precisament. Si l'has patit fa pocs dies, però precisament el virus de l'herpes zòster el tens perquè vas passar la varicel·la potser fa 60 anys i s'ha quedat allà guardadet fins que ha dit, doncs mira, ara em reactivo.
1: I si no l'hem passada, què?
0: Si tens la edat o formes part d'un grup de risc, sí. Moltes vegades també passa que l'hem passada i no ho sabem, però...
1: I si hem passat, per exemple, precisament un herpes zòster?
0: Sí, les persones que han patit un herpes i són d'un grup de risc, han de rebre la vacuna. A veure, si són d'un grup de risc, just al cap de poc d'haver passat la malaltia ja es poden vacunar. En persones sanes s'espera un any. Després d'haver passat l'herpes, al cap d'un any es fa la vacunació.
1: I els efectes secundaris de la vacuna?
0: A veure, com qualsevol fàrmac pot haver-hi efectes, doncs, per exemple, que el lloc de la punxada et fa mal, eh? A vegades aquest dolor, bueno, per exemple, em recordo la del Covid, déu-n'hi-do, feia mal, no?
1: Sí, sí, tant i tant.
0: Doncs
1: sí.
0: Això, et pot degenerar dolor, te pots trobar més cansat, mal de cap, febre, perquè és una tot el cos es reactiva contra això, i durant uns dies, però vaja, això és molt poc freqüent, eh? I vaja, i a la segona dosis tampoc no apareix més.
1: Mm-hmm. Tenim algun full per a pacients que parli de l'herpes zòster?
0: Doncs mira, no, de l'herpes zòster no, i doncs, això ens va passar també quan vam parlar de la rinoconjuntivitis al·lèrgica i vam dir, el farem i ja l'estem fent. I aquest de l'herpes l'hem de fer també, perquè cal donar ànims, cal donar suport, eines per saber què fer a les persones que el tenen, que l'estan passant.
1: Molt bé. Doncs arribem al final d'aquest espai de salut amb la Lourdes Alonso. Ja saps de què parlaràs la setmana que ve o estàs pensant encara?
0: No, sempre vaig pensant, havia pensat en alguna cosa. La setmana que ve, perdona, la setmana que ve sí. No t'ho dic encara. Sí que ho sé, però no ho recordo.
1: Vale, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Lourdes, per venir aquí una setmana més al Calafell Matí, a Calafell Ràdio. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
0: Gràcies, Roser.

0: amb Roser Ribas.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
1: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calpil Ràdio, amb Samuel Baus. Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: amb Roser Ribas.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
3: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
3: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Sovint desitgem el que no tenim i lluitem per aconseguir allò que creiem que és millor per nosaltres. Potser cal confiar més en la vida i entendre que el que tenim és justament el que necessitem per ser feliços, abans que perdre-ho ens faci veure-ho clar.

0: amb Roser Ribas. A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Vinga, som-hi, doncs ja passen pràcticament 7 minuts de 12:45 del migdia i anem a fer un repàs de l'agenda cultural d'aquesta setmana. Demà dimarts, 2 de juny, la festa de cloenda dels cursos de Cal Bolavà. Celebraran la cloenda dels cursos de confecció, patchwork, brodat, pintura, dibuix i anglès. Serà una bona ocasió també per compartir una estona agradable, acomiadar el curs i gaudir en comunitat. Això es farà, com hem dit, demà dimarts, 2 de juny, al Cal Bolavà, al Jardí de Cal Bolavà. I ja el 5 de juny, Misteris de Calafell, el llinatge de la Ciutadella. Serà el divendres 5 de juny a les 6 de la tarda a la Ciutadella Ibèrica. Una energia desconeguda ha activat una força que manté ocult i protegit un exvot sagrat, una peça ritual imprescindible per als cultes comunitaris. Sense aquest exvot, la tribu no pot celebrar el ritu anual de renovació que manté l'equilibri amb els esperits del territori. Els joves, doncs, són convocats com a representants de clans antics per recuperar-lo. Per fer-ho, hauran de recórrer la Ciutadella Ibèrica resolent proves rituals i trobant fragments d'un mapa i paraules sagrades. Aquest mapa els permetrà localitzar la zona protegida per l'energia sagrada. Aquesta activitat és gratuïta i està adreçada a joves a partir de 12 anys. Màxim 25 places per torn. Els adults acompanyants, en cas que vulgueu acompanyar el vostre fill menor, caldrà també que feu una inscripció i participeu de l'activitat. Cal fer, doncs, la inscripció prèvia per assistir a l'activitat. Es prioritzaran joves de 12 a 35 anys. Més informació a joventut.calafell.cat. I ja passem a parlar de la Fira del Mar, perquè se celebra aquest cap de setmana. Hi ha una exposició que es diu Tallamars, des del 6 de juny fins al 7 de juny, és a dir, dissabte i diumenge, des de les 11 del matí fins a les 9 del matí. És gratuïta. L'exposició Tallamars és de llaüts, gussis, sardinals i altres barques de treball. L'exposició és de Francesc Ferrer Grau. Com hem dit, dies 6 i 7 de juny, dissabte i diumenge, d'11 a 2 del migdia i de

0: 6 de la tarda a 9 de la nit. La inauguració és el dissabte 6 de juny a 6:45 de la tarda, amb l'actuació de jazz Tanyoles, Elisabet Raspall i Belén Cabanes. Serà al Centre Cívic Cinema Iris de Calafell Platja. Com dèiem fa una estoneta, l'entrevista cultural també tindrà lloc aquest dissabte 6 de juny, l'obra de teatre Nadie es Perfecto. És gratuïta. És aquest dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Joan Colet, obra d'intriga i comèdia en castellà. Intent d'assassinat i molt més. S'apareix i desapareix a tothom. L'entrada és gratuïta, recordem. I ja passem al 12 de juny perquè hi ha un taller de cuina, Cuca de Sant Joan. Serà a 6:45 de la tarda i acabarà a 7:45 del vespre. El taller de cuina, la Cuca de Sant Joan, a càrrec de Mari Herrera, del Petit Bistró Gastroteca. Divendres 12 de juny, de 6:45 de la tarda, com hem dit, fins a 7:45 del vespre, i serà al Centre Cívic Cinema Iris. S'aprendrà els ingredients bàsics i el procés pas a pas per preparar una coca de Sant Joan casolana i els trucs perquè quedi esponjosa, saborosa i perfecta per compartir durant la revetlla. I com hem dit, aquest dissabte i diumenge se celebra la Fira del Mar a Calafell Platja, sobretot a la localització de la plaça del Manila. Hi haurà la típica ja subhasta de peix, també la recollida de peix des del mar fins a la zona de la confraria per part de llaguts de Calafell. Em consta també que es podrà sortir a bogar tant dissabte com diumenge. Es podrà anar amb llaguts de Calafell. Tenim també aquesta exposició que hem dit de tallamars i serà tot un goig gaudir de la Fira del Mar aquest cap de setmana.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: amb Roser Ribas. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:45 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:45 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: amb Roser Ribas.
1: Faltant 10 minuts per arribar a la una del migdia, moment en què posarem punt i final al Calafell Matí d'avui per donar pas a mitja hora de música en català. I a dos quarts de dues del migdia ja serà hora dels serveis informatius amb la Mireia Romaguera. De moment us deixem amb una selecció musical fins a la una del migdia, com hem dit, que donarem pas a mitja hora de música en català.

0: tot el meu nom. Però que voldries tenir...
1: Calafell Ràdio. Són les dues.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sona cada tarda al Surfing Safari.